0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, en conjunt amb més núvols que sol. Tindrem potser una miqueta més clarianes a l'inici, final del dia, i més núvols baixos, sobretot al centre de la jornada, amb una visibilitat també tèrbola i amb un cel blanquinós per pols en suspensió. La temperatura ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 26 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 32, amb una humitat alta i també amb molta xafogor. Vent feble de llegant al matí i moderat de xaloc a la tarda. Això farà que avui la mar estigui més moguda, amb marejor al matí i àrees de maror a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La xerrada sobre l'eclipsi del 12 d'agost ha omplert la biblioteca de Cubelles aquest dilluns al vespre. Responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers han donat detalls de com es podrà veure aquest fenomen aquí, a Cubelles. El 12 d'agost, de fet, podrem viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys en què el cel es farà fosc durant uns 30 segons, quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada a la biblioteca aquest dilluns que ha omplert la sala d'actes. Carles Schnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls de com serà l'eclipsi i quines seran les millors opcions per veure'l bé a Cubelles, on durarà exactament 24 segons. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates el 12 d'agost en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i que per això, des d'un punt de vista també turístic, cal donar tota la informació per qui ja estigui aquests dies a Cubelles o per qui vulgui venir, perquè a més es tracta del primer municipi venint des del nord on es podrà arribar a veure aquest fenomen, el fenomen de l'eclipsi. Sentim el regidor de Turisme, Narcís Pineda.
4: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
1: Concretament, el dia 12 d'agost, l'inici de l'eclipsi a Cubelles serà a les 19 hores 35 minuts 20 segons. L'inici de la totalitat es produirà a les 8:29 minuts 27 segons, assolint el màxim 12 segons després. La fi de la totalitat serà a les 8 del vespre, 29 minuts i 51 segons, tot i que l'eclipsi en si encara s'allargarà fins a les 8:56 i 31 segons. Durant la fase de totalitat, i només en aquells instants, es pot arribar a observar l'eclipsi a ull nu, ja que les ulleres de protecció ens impedirien veure la corona solar o les estrelles i els planetes. Ara bé, tan bon punt veiem la primera llum del sol que reapareix darrere la lluna, cal tornar a fer servir les ulleres i, evidentment, sempre que hi hagi llum solar, abans que hi hagi aquesta fase de totalitat, també caldrà fer servir aquestes ulleres de protecció. Unes ulleres de protecció que han de tenir un filtre solar i han d'estar certificades segons una norma ISO concreta per aquests usos en eclipsis.
2: El
5: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
6: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
7: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i, o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
6: I quatre anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
7: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
5: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
7: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, l'altra setmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
6: família.
7: Sí, en família.
6: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
7: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
5: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que en la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme. Encara hi ha temps per visitar l'exposició commemorativa del 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una mostra que es podrà veure fins al 31 de juliol al Centre Social Joan Roig i Piera. L'entrada és gratuïta i l'exposició ofereix un recorregut per 3 dècades d'història d'una de les entitats més representatives de la cultura popular de Cubelles. La mostra repassa l'evolució de l'agrupació des de la seva constitució oficial l'any 1996 fins a l'actualitat, a través d'una línia del temps, fotografies, documents, cartells, retalls de premsa i diversos objectes són els que exposa aquesta mostra dedicada als 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Els visitants podran descobrir els moments més destacats d'aquesta entitat, així com també els mateixos antecedents de la cultura popular a Cubelles, amb referències als primers capgrossos documentats l'any 1954. L'agrupació de Balls Populars de Cubelles va néixer amb l'objectiu d'agrupar i coordinar les 8 colles existents en aquell moment. Hi havia aleshores gegants i capgrossos, bastoners, panderos, pastorets, timbalers, ball de gitanes, dracs i dimonis. 30 anys després s'ha consolidat com l'entitat de referència de la Festa Major, incorporant noves colles i reunint entre 500 i 600 persones, entre balladors, col·laboradors i socis. Ens ho explica Clàudia Millán, que ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta mostra.
8: L'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí. He com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que s'han anat... no? Han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut. En aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 sí. Socis, en aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també, i tenien com moltes ganes de fer moltes coses, i van llançar com molts actes, com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval, sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
9: Sí, sí.
8: Perquè si tenien com la voluntat de que fos... una entitat que aglomerés moltes més coses que la Festa Major. Això, a la llarga, no s'ha pogut mantenir, perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats, i al final l'agrupació ha crescut tant, i la Festa Major també, no és la mateixa Festa Major ara que als anys 90, no? Uh-huh. La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una Festa Major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
5: Durant aquests anys, l'entitat ha impulsat iniciatives que avui formen part de la identitat festiva de Cubelles, com la construcció del Via Grot l'any 1998 o la creació de l'Assaig General el 2010. També ha treballat en la renovació del vestuari de les colles, la conservació del patrimoni festiu i la promoció d'una cultura popular oberta, participativa i inclusiva. La presidenta de l'agrupació, Clàudia Rodríguez, per la seva banda, destaca que aquest aniversari és el resultat de l'esforç i la dedicació de moltes persones que al llarg de 3 dècades han treballat de manera voluntària per mantenir viva la cultura popular de Cubelles.
10: Tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment, i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueixen el mateix. Seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració Festa Major, Setmana Cultural, Correfoc, tal. Però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador, aprofitant, no? La Vinentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador el material també es fa malbé, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
5: Tot i els reptes que encara afronta l'entitat, com la millora dels espais, el manteniment del material o la recuperació d'algunes colles que actualment no poden sortir, l'agrupació continua mirant cap al futur amb voluntat de créixer i d'incorporar noves generacions. La commemoració dels 30 anys coincideix, a més, també amb un any especialment significatiu per la cultura popular de Cubelles, amb la celebració de la 40 trobada de gegants i la incorporació d'una nova colla masculina de bastons, exemples del bon moment que viu l'entitat i del seu relleu generacional. L'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol en horari habitual al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35. L'entrada és gratuïta i és una oportunitat per descobrir o recordar la història d'una entitat que durant 30 anys ha estat una peça clau en la preservació i difusió de la cultura popular i tradicional de Cubelles.
1: L'Associació de Pacients de Sarcoma Asarga, a través de la seva vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional de el sarcoma, aquesta entitat a Sarga reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que de mitjana poden arribar a ser de 6 anys. El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada, a part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Sarga, la vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
9: Que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Uh-huh. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
1: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
9: Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb Asarga, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
1: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge.
11: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les 4 estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, el bosc encantat en les 4 estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament, l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La riuada del juliol del 2025, recordem que va afectar algunes infraestructures secundàries de la vila, comparat amb riuades que hi havia hagut doncs, 30 anys enrere, evidentment doncs, el mal no va ser segurament tan considerable, sí que doncs, hi va haver doncs, molts veïns afectats i un ensurt important, però i també doncs, alguns danys en algunes infraestructures. Per valorar doncs, quina és la situació un any després d'algunes d'aquestes infraestructures, sobretot les d'ús públic que van quedar afectades per aquesta riuada del 2025. Avui tenim amb nosaltres en Josep Maria Auguer, regidor d'Infraestructures i Espai Públic. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
12: Bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, com deia, en comparació doncs, amb riuades que havia viscut Cubelles doncs, en altres èpoques, com el 94 o anteriors, les infraestructures, diguéssim, més importants van aguantar, no? Via del tren o la carretera o el pont de Mastrader, en aquest cas sí que el 2025, malgrat una riuada important, van aguantar, oi?
12: Sí, bé, doncs malauradament ja fa un any d'aquella riuada, com dius, el 94 va ser molt, molt pitjor perquè doncs, es va endur una part important del pont de Mastrader, que de fet es va fer nou, i també el pont de la carretera, i diguem-ne que va ser, a nivell d'infraestructura va ser molt pitjor. Això no vol dir que aquesta vegada doncs, també ens ha afectat i ens ha afectat de manera important, sobretot doncs, amb dues infraestructures que tenim. Una que dona més servei a la ciutadania, que és el pas sobre el riu Foix a les Estoreres, i l'altra, el que seria el pont de fusta sobre el riu Foix.
1: Allà a la desembocadura.
12: A la desembocadura, sí.
1: Clar, aquestes dues infraestructures no, eren molt utilitzades, d'una banda doncs, pels veïns de la zona de les Estoreres i, en el cas de la desembocadura, doncs, visitants i també doncs, la gent que passejava i comunicava una mica un passeig amb l'altre. No? Sí que, bé, en el cas del pont de fusta ja s'ha anat parlant que està en mans del Ministeri, que per tant s'està doncs, a l'espera que agilitzi tant com pugui aquesta recuperació. Ara mateix, quina és l'última hora?
12: A veure, sí, en quant al pont de fusta del Foix, hem de dir que la veritat és que al principi va costar una mica saber qui era el titular de la infraestructura, val? Perquè doncs, això és una obra que es havia fet a principis dels 90, i que, doncs, tirant d'arxius i de recerca històrica, sí que doncs, es va veure que en aquell moment ho va fer el Departament d'Obres Públiques, el Ministeri, perdó, de Medi Ambient del Govern de l'Estat. Per tant, és una infraestructura que depèn del Govern d'Espanya. Aleshores, nosaltres hem tingut diverses reunions amb la delegació de costes de l'Estat a Barcelona, al final és diguem-ne el representant del Ministeri, i en un primer estadi doncs, la idea i el que se'ns va transmetre és que ells se'n farien càrrec d'aquesta reposició, d'aquest estudi, doncs, si s'havia de fer nou, de com havia de ser aquest nou pont, i tot plegat, no? Aquests se'n farien càrrec de manera urgent, de manera emergent, és a dir, que la tramitació que es faria era una tramitació d'urgència i, evidentment, això escurçava molt els plaços i la possibilitat d'aquest estiu o finals d'any de poder tenir la infraestructura un altre cop en servei. Què va passar? Doncs les últimes reunions que vam tenir a la demarcació de costes ens van fer arribar que des del Ministeri, des del Govern Central de Madrid, se'ls havia comunicat que sembla ser, i ara ho recordo, que va haver un accident d'un pont a Cantàbria que doncs, va morir algun parell, algun nano, va haver morts de persones i, per tant, el Ministeri, al final, allò molt probablement no tenia res a veure perquè allò era un pont amb un acantilat i aquí estem parlant que hi ha mig metro d'aigua a la nostra desembocadura en aquell tram, no? Però que el Ministeri va parar totes aquestes obres perquè, diguem-ne, volien estudiar-ho molt bé i que van fer un parón amb tot aquest tipus tipus d'infraestructures. Això què vol dir? Vol dir que la tramitació que se seguirà perquè la reposició d'aquesta infraestructura serà per via ordinària. Això vol dir que tranquil·lament ens en podem anar a 2 anys vista. Nosaltres què hem fet mentrestant? Doncs intentar pressionar el govern d'Espanya i el secretari d'Estat de Medi Ambient, és a dir, per part nostra, doncs hem enviat una carta dirigida ja a la ministra.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
13: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que s'aniran posant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafuor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominat més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i cel clar gran part del dia amb alguns núvols alts a la tarda i algun de baix al final de la jornada amb una temperatura que no variarà gaire i aquesta nit tornarà a voltar els 25 de mínima, mentre que demà estarem al voltant dels 31 amb una humitat que serà també molt alta i ambient xafogós. Continuarem igual amb vents febles, amb terrals a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cada diumenge, pocs canvis. Continuem en aquesta mateixa línia de temperatures, amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada, amb unes temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 o 31 graus, amb humitat alta i continuarem amb molta xafogor. Vents sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Un any més, aquest proper cap de setmana, el Club Patinatge Artístic Cubelles té a punt un dels seus espectacles, els festivals que ens té acostumats, doncs, que tothom es queda amb la boca oberta. Aquest any serà aquest proper dissabte i per parlar tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva presidenta, Alexandra. Alexandra, bon dia.
14: Bon dia.
11: Bé, doncs una vegada més, aquest any esperem, sí, que no hi hagi cap canvi d'última hora ni complicacions, com l'any passat, que recordem, doncs, us va tocar el cap de setmana de la riuada i això ho va complicar una mica, però aquest any, en principi, això sembla que no haurem de patir i, per tant, podrem viure un dels vostres espectacles. No sé què és el que teniu preparat aquest cop.
14: Bueno, aquest cop canviem una mica el fil conductor i endinsarem a dintre d'un bosc encantat.
11: Un bosc encantat. En aquests espectacles vosaltres hi jugueu molt amb la llum, la il·luminació, la música, evidentment, no? I després, clar, evidentment, les coreografies de les patinadores. Les idees no se us acaben mai, pel que veig.
14: No, sempre n'hi ha de sobres i tenim que escollir.
11: A veure, explica'ns, quantes patinadores hi prendran part? Com està pensat aquest espectacle?
14: A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
15: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Entenc que des del club el club fa el seu espectacle i els convidats, doncs, les seves coreografies que no estan dins de l'espectacle que heu pensat vosaltres.
14: No són vinculades. És a dir, sempre pot haver-hi alguna casualitat, com va passar l'any passat, però ells tenen els seus balls muntats i nosaltres els convidem perquè ens ensenyin el que ells fan dintre del seu club, que molts cops són els mateixos balls que ells munten pels seus festivals. Mm-hmm.
15: Va, aprofitant una mica les seves coreografies, no?, i les tornen a repetir fora. El que això no és una competició.
14: No.
15: Aquí no hi ha jutges, no hi ha ningú que digui si ho fan millor uns que uns altres, sinó que és bàsicament un espectacle.
14: Bueno, tenen molts jutges, és a dir, tot el públic jutja en si,
15: això sí,
14: si ho fan bé o ho fan malament.
15: Sí, sí. A més, com sempre, les grades obertes, no?, per qui vulgui anar a veure-ho.
14: Correcte, és totalment gratuït, apte per tots els públics, ja que nosaltres tenim patinadores que van des dels 4 anys fins als 17, ostres, encara que pot haver-hi alguna que una altra sorpresa.
15: Sorpreses, ojo. Horaris, a quina hora comença? Perquè les últimes edicions ja les fèieu cap al vespre per aprofitar, doncs, això que dèiem de les llums.
14: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
15: També.
14: Només amb la onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
15: Molt bé. Vol dir que a partir de les 8:30 hi hauran coses ja? Ja passaran coses?
14: Exacte, ja que la gent ens estem trobant que venen per agafar bons llocs i fan cua, doncs els animem una mica per la part de fora del pavelló.
15: Molt bé, molt bé. Aquest festival és una mica el... Clar, és que vosaltres aneu per anys naturals, em sembla, no? Les vostres competicions i això van per anys naturals o feu temporada
14: no,
15: com...
14: No, van per temporada, igual temporada. Que al col·legi.
15: Vale, per tant, tanqueu temporada, no? Ara això serveix una mica per fins aquí, diguéssim, no?
14: Exacte. Tanquem temporada, no entrenaments, perquè som un dels pocs esports que entrena fins a finals de juliol, però això serveix una mica de tancament de temporada.
15: Fins a finals de juliol. Descanseu a l'agost, entenc.
14: Sí.
15: I al setembre som-hi.
14: És no? L'únic que descansem, és l'únic.
15: Un mes de vacances, bueno, està bé, no està malament, no està malament.
14: Exacte, perquè la resta de l'any no parem.
15: Que,
14: ni per vacances de Nadal ni per Setmana Santa.
15: A més, vosaltres teniu aquestes competicions que, per una banda, doncs, feu l'escola, no? Una competició més tècnica, que van passant nivells les patinadores. Després teniu els festivals on doncs, també hi ha competicions, que competiu amb les vostres coreografies, i després també teniu aquests festivals de lluïment. Per tant, clar, heu d'anar combinant coses, no?
14: Sí, exacte. Nosaltres només fem individual, en aquest cas, a nivell competició. Sí que el que és el festival, els balls del nostre festival, durant aquesta temporada els hem portat a alguns altres clubs que també ens conviden, llavors els aprofitem durant la resta de l'any. Però en si només competim a nivell individual.
15: Mm-hmm. Que això és durant la temporada, no?, que aneu fent aquests... Que em surt exàmens, però no sé si són exàmens. No són exàmens,
14: no són
15: competicions,
14: exàmens.
15: No?
14: Són...

0: del qual hem tingut la sort aquest any de tindre alguna patinadora. I després es fa, bueno, el Trofeu Catalunya, que també hem participat i hem tingut una nena que ens ha quedat sisena de Catalunya.
1: Molt bé, no? O sigui, classificada primer entre les 18 primeres i després sisena. Està molt bé, està molt bé. En quina categoria, això?
0: Era una categoria cadet de primer any amb nivell 3.
1: Cadet de primer any. Això vol dir que 14?
0: Sí, aproximadament.
1: Més o menys, no? Més
0: 13,
1: o menys.
0: 14.
1: Això de les categories i les edats, a més hi ha esports que canvien una miqueta i fan ballar una mica al cap. Molt bé, sí, doncs sí. Aquest... no sé si té títol el festival d'aquest any, el espectacle, a vegades... Com?
0: Perdona, que t'he tallat.
1: Digues, com l'he posat?
0: Que abans parlàvem del Bosc Encantat,
1: sí.
0: I en si el títol és El Bosc Encantat en les quatre estacions.
1: El Bosc Encantat en les quatre estacions. Moltes pistes, eh? Moltes pistes.
0: Que, bueno...
1: Alguna, no? Alguna pista, però alguna. Moltes sorpreses esperant a... aquest cap de setmana, dissabte, a partir de 8:45, ja als voltants del poliesportiu o del pavelló, i a partir de les 9, portes obertes i endavant, a buscar el millor lloc per veure aquest festival. Esperem que sigui tot un èxit, com sempre, i que no hi hagin contratemps. L'any passat, realment, se us va posar complicat, fer aquest festival. Em sembla bo que va fent a l'octubre, no? Em sembla, o...
0: Exacte.
1: Sí.
0: Vam patir la dana, vam netejar tot el pavelló per la tarda per poder fer-lo a la nit, però després va haver l'esbordament del riu.
1: Sí, sí, sí.
0: El diumenge no ens van deixar fer-ho tampoc per la desaparició de dues persones. Mm. I ja finalment ho vam fer el cap de setmana de l'11-12 d'octubre.
1: Sí, sí, l'any passat va ser complicat, bé, aquestes coses, no? El temps tampoc el controla ningú i, per tant, doncs, ens va donar aquest ensurt. Aquest any no té pinta de que hagi de ploure.
0: No.
1: De fet, el problema serà la calor, potser, però en tot cas,
0: bueno,
1: Banús...
0: Com altres anys.
1: Sí, Banús, aigua fresqueta i a gaudir d'aquest espectacle del Bosc Encantat en les quatre estacions. Aquesta és la proposta del Club Patinatge Artístic Cubelles per aquest dissabte al vespre, al poliesportiu, al pavelló de Cubelles, amb un nou espectacle i també doncs, amb aquests clubs convidats que doncs, també aportaran el seu granet de sorra. Alexandra, moltes gràcies, com sempre, desitjar-vos molta sort i que vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Marc.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, en conjunt amb més núvols que sol. Tindrem potser una miqueta més clarianes a l'inici final del dia i més núvols baixos, sobretot al centre de la jornada, amb una visibilitat també tèrbola i amb un cel blanquinós per pols en suspensió. La temperatura ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 26 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 32, amb una humitat alta i també amb molta xafogor. Vent feble de llegant al matí i moderat de xaboc a la tarda. Això farà que avui la mar estigui més moguda, amb marejó al matí i àrees de maró a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La xerrada sobre l'eclipsi del 12 d'agost ha omplert la biblioteca de Cubelles aquest dilluns al vespre. Responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers han donat detalls de com es podrà veure aquest fenomen aquí, a Cubelles. El 12 d'agost, de fet, podrem viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys en què el cel es farà fosc durant uns 30 segons, quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada a la biblioteca aquest dilluns que ha omplert la sala d'actes. Carles Schnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls de com serà l'eclipsi i quines seran les millors opcions per veure'l bé a Cubelles, on durarà exactament 24 segons. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates el 12 d'agost en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i que per això, des d'un punt de vista també turístic, cal donar tota la informació per qui ja estigui aquests dies a Cubelles o per qui vulgui venir, perquè a més es tracta del primer municipi venint des del nord on es podrà arribar a veure aquest fenomen, el fenomen de l'eclipsi. Sentim el regidor de Turisme, Narcís Pineda.
4: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
1: Concretament, el dia 12 d'agost, l'inici de l'eclipsi a Cubelles serà a les 19 hores 35 minuts 20 segons. L'inici de la totalitat es produirà a les 8:29 minuts 27 segons, assolint el màxim 12 segons després. La fi de la totalitat serà a les 8 del vespre, 29 minuts i 51 segons, tot i que l'eclipsi en si encara s'allargarà fins a les 8:56 i 31 segons. Durant la fase de totalitat, i només en aquells instants, es pot arribar a observar l'eclipsi a ull nu, ja que les ulleres de protecció ens impedirien veure la corona solar o les estrelles i els planetes. Ara bé, tan bon punt veiem la primera llum del sol que reapareix darrere la lluna, cal tornar a fer servir les ulleres i, evidentment, sempre que hi hagi llum solar, abans de que hi hagi aquesta fase de totalitat, també caldrà fer servir aquestes ulleres de protecció. Unes ulleres de protecció que han de tenir un filtre solar i han d'estar certificades segons una norma ISO concreta per a aquests usos en eclipsis.
2: El El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
5: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
6: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
5: I 4 anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
6: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
2: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
6: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entresetmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
5: família.
6: Sí, en família.
5: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
6: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
2: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que en la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme. Encara hi ha temps per visitar l'exposició commemorativa del 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una mostra que es podrà veure fins al 31 de juliol al Centre Social Joan Roig i Piera. L'entrada és gratuïta i l'exposició ofereix un recorregut per 3 dècades d'història d'una de les entitats més representatives de la cultura popular de Cubelles. La mostra repassa l'evolució de l'agrupació des de la seva constitució oficial l'any 1996 fins a l'actualitat, a través d'una línia del temps, fotografies, documents, cartells, retalls de premsa i diversos objectes són els que exposa aquesta mostra dedicada als 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Els visitants podran descobrir els moments més destacats d'aquesta entitat, així com també els mateixos antecedents de la cultura popular a Cubelles, amb referències als primers capgrossos documentats l'any 1954. L'agrupació de Balls Populars de Cubelles va néixer amb l'objectiu d'agrupar i coordinar les 8 colles existents en aquell moment. Hi havien aleshores gegants i capgrossos, bastoners, panderos, pastorets, timbalers, ball de gitanes, dracs i dimonis. 30 anys després s'ha consolidat com l'entitat de referència de la Festa Major, incorporant noves colles i reunint entre 500 i 600 persones, entre balladors, col·laboradors i socis. Ens ho explica Clàudia Millán, que ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta mostra.
7: L'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí. He com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que s'han anat, no? Han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut. En aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 sí. socis. En aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també. I tenien com moltes ganes de fer moltes coses. I van llançar com molts actes, com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
5: Sí, sí.
7: Perquè si tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la Festa Major. Això, a la llarga, no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la Festa Major també, no és la mateixa Festa Major ara que als anys 90, no? La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una Festa Major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
2: Durant aquests anys, l'entitat ha impulsat iniciatives que avui formen part de la identitat festiva de Cubelles, com la construcció del Via Grot l'any 1998 o la creació de l'Assaig General el 2010. També ha treballat en la renovació del vestuari de les colles, la conservació del patrimoni festiu i la promoció d'una cultura popular oberta, participativa i inclusiva. La presidenta de l'agrupació, Clàudia Rodríguez, per la seva banda, destaca que aquest aniversari és el resultat de l'esforç i la dedicació de moltes persones que al llarg de 3 dècades han treballat de manera voluntària per mantenir viva la cultura popular de Cubelles.
8: Tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueixen el mateix. I seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració Festa Major, Setmana Cultural, Correfoc, tal. Però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador. L'Escorxador, aprofitant, no? La Vinentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador el material també es fa malament, o sigui, es fa malbé, perdó, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
2: Tot i els reptes que encara afronta l'entitat, com la millora dels espais, el manteniment del material o la recuperació d'algunes colles que actualment no poden sortir, l'agrupació continua mirant cap al futur amb voluntat de créixer i d'incorporar noves generacions. La commemoració dels 30 anys coincideix, a més, també amb un any especialment significatiu per la cultura popular de Cubelles, amb la celebració de la 40 trobada de gegants i la incorporació d'una nova colla masculina de bastons, exemples del bon moment que viu l'entitat i del seu relleu generacional. L'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol en horari habitual al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35. L'entrada és gratuïta i és una oportunitat per descobrir o recordar la història d'una entitat que durant 30 anys ha estat una peça clau en la preservació i difusió de la cultura popular i tradicional de Cubelles.
1: L'Associació de Pacients de Sarcoma Asarga, a través de la seva vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional de el sarcoma, aquesta entitat a Sarga reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que de mitjana poden arribar a ser de 6 anys. El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada, a part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Sarga, la vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
9: Que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Uh-huh. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
1: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
9: I nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb Asarga, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
1: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge.
10: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubella es va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les 4 estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, el bosc encantat en les 4 estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club, fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut, sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita d'entre d'altres la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La riuada del juliol del 2025, recordem que va afectar algunes infraestructures secundàries de la vila, comparat amb riuades que hi havia hagut doncs, 30 anys enrere, evidentment doncs, el mal no va ser segurament tan considerable, sí que doncs, hi va haver doncs, molts veïns afectats i un ensurt important, però i també doncs, alguns danys en algunes infraestructures. Per valorar doncs, quina és la situació un any després d'algunes d'aquestes infraestructures, sobretot les d'ús públic que van quedar afectades per aquesta riuada del 2025. Avui tenim amb nosaltres en Josep Maria Auguer, regidor d'Infraestructures i Espai Públic. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
12: Bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, com deia, en comparació doncs, amb riuades que havia viscut Cubelles doncs, en altres èpoques, com el 94 o anteriors, les infraestructures, diguéssim, més importants van aguantar, no? Via del tren o la carretera o el pont de Mestreder, en aquest cas sí que el 2025, malgrat una riuada important, van aguantar, oi?
12: Sí, bé, doncs malauradament ja fa un any d'aquella riuada, com dius, el 94 va ser molt, molt pitjor perquè doncs, es va endur una part important del pont de Mestreder, que de fet es va fer nou, i també el pont de la carretera, i diguem-ne que va ser, a nivell d'infraestructura, va ser molt pitjor. Això no vol dir que aquesta vegada doncs, també ens ha afectat, i ens ha afectat de manera important, sobretot doncs, amb dues infraestructures que tenim, una que dona més servei a la ciutadania, que és el pas sobre el riu Foix a les Estoreres, i l'altra, el que seria el pont de fusta sobre el riu Foix.
1: Allà a la desembocadura.
12: A la desembocadura, sí.
1: Clar, aquestes dues infraestructures eren molt utilitzades, d'una banda doncs, pels veïns de la zona de les Estoreres i, en el cas de la desembocadura, doncs, visitants i també doncs, la gent que passejava i comunicava una mica un passeig amb l'altre, no? Sí que, bé, en el cas del pont de fusta ja s'ha anat parlant que està en mans del Ministeri, que, per tant, doncs, s'està a l'espera que agilitzi tant com pugui aquesta recuperació. Ara mateix, quina és l'última hora?
12: A veure, sí, en quant al pont de fusta del Foix, hem de dir que la veritat és que al principi va costar una mica saber qui era el titular de la infraestructura, val? Perquè doncs, això és una obra que es havia fet a principis dels 90, i que doncs, tirant d'arxius i de recerca històrica sí que doncs, es va veure que en aquell moment ho va fer el Departament d'Obres Públiques, el Ministeri, perdó, de Medi Ambient del Govern de l'Estat. Per tant, és una infraestructura que depèn del Govern d'Espanya. Aleshores, nosaltres hem tingut diverses reunions amb la delegació de costes de l'Estat a Barcelona, al final és diguem-ne, el representant del Ministeri, i en un primer estadi doncs, la idea i el que se'ns va transmetre és que ells se'n farien càrrec d'aquesta reposició, d'aquest estudi, doncs, si s'havia de fer nou, de com havia de ser aquest nou pont, i tot plegat, no? Aquests se'n farien càrrec de manera urgent, de manera emergent, és a dir, que la tramitació que es faria era una tramitació d'urgència i, evidentment, això escurçava molt els plaços i la possibilitat de aquest estiu o finals d'any de poder tenir la infraestructura un altre cop en servei. Què va passar? Doncs les últimes reunions que vam tenir a la demarcació de costes ens van fer arribar que des del Ministeri, des del Govern Central de Madrid, se'ls havia comunicat que sembla ser, i ara ho recordo, que va haver un accident d'un pont a Cantàbria que doncs, va morir algun parell, algun nano, va haver morts de persones i, per tant, el Ministeri, al final, allò molt probablement no tenia res a veure perquè allò era un pont amb un acantilat i aquí estem parlant que hi ha mig metro d'aigua a la nostra desembocadura en aquell tram, no? Però que el Ministeri va parar totes aquestes obres perquè, diguem-ne, volien estudiar-ho molt bé i que van fer un parón amb tot aquest tipus tipus d'infraestructures. Això què vol dir? Vol dir que la tramitació que se seguirà perquè la reposició d'aquesta infraestructura serà per via ordinària. Això vol dir que tranquil·lament ens en podem anar a 2 anys vista. Nosaltres què hem fet mentrestant? Doncs intentar pressionar el govern d'Espanya i el secretari d'Estat de Medi Ambient, és a dir, per part nostra, doncs hem enviat una carta dirigida ja a la ministra.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
13: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que es aniran posant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafuor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominat més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i cel clar gran part del dia amb alguns núvols alts a la tarda i algun de baix al final de la jornada amb una temperatura que no varia de gaire i aquesta nit tornarà a voltar els 25 de mínima, mentre que demà estarem al voltant dels 31 amb una humitat que serà també molt alta i ambient xafogós. Continuarem igual amb vents febles, amb terrals a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cada diumenge, pocs canvis. Continuem en aquesta mateixa línia de temperatures amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada amb unes temperatures que es mouran entre els 25 30 o 31 graus, amb humitat alta i continuarem amb molta xafogor. Vents sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Més aquest proper cap de setmana el Club Patinatge Artístic Cubelles té a punt un dels seus espais, els festivals que ens té acostumats, doncs que tothom es queda amb la boca oberta. Aquest any serà aquest proper dissabte i per parlar tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva presidenta, Alexandra. Alexandra, bon dia.
14: Bon dia.
10: Bé, doncs una vegada més, aquest any esperem sí que no hi hagi cap canvi d'última hora ni complicacions, com l'any passat, que recordem, doncs us va tocar el cap de setmana de la riuada i això ho va complicar una mica, però aquest any en principi això sembla que no haurem de patir i per tant podrem viure un dels vostres espectacles. No sé què és el que teniu preparat aquest cop.
14: Bueno, aquest cop canviem una mica el fil conductor i endinsarem a dintre d'un bosc encantat.
10: Un bosc encantat. En aquests espectacles vosaltres hi jugueu molt amb la llum, la il·luminació, la música, evidentment, no? I després, clar, evidentment, les coreografies de les patinadores. Les idees no se us acaben mai, pel que veig.

0: No, no, no, sempre n'hi ha de sobres i tenim que escollir.
1: A veure, explica'ns, quantes patinadores hi prendran part, com està pensat aquest espectacle?
0: A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115, que hi ha de tot.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Entenc que des del seu espectacle i els convidats, doncs, les seves coreografies que no estan dins de l'espectacle que heu pensat vosaltres.
0: No, no estan vinculades. És a dir, sempre pot haver-hi alguna casualitat, com va passar l'any passat, però ells tenen els seus balls muntats i nosaltres els convidem perquè ens ensenyin el que ells fan dintre del seu club, que molts cops són els mateixos balls que ells munten pels seus festivals.
1: Mm-hmm. Va, aprofitant una mica les seves coreografies, no?, i les tornen a repetir fora. El que això no és una competició.
0: No, no, no.
1: Aquí no hi ha jutges, no hi ha ningú que digui si ho fan millor uns que uns altres, sinó que és bàsicament un espectacle.
0: Bueno, tenen molts jutges, és a dir, tot el públic Vaya. Jutja en si,
1: això sí.
0: Si ho fan bé o ho fan malament.
1: Sí, sí. A més, com sempre, les grades obertes, no?, per qui vulgui anar a veure-ho.
0: Correcte, és totalment gratuït, apte per tots els públics, ja que nosaltres tenim patinadores que van des dels 4 anys fins als 17,
1: ostres.
0: Encara que pot haver-hi alguna que una altra sorpresa.
1: Sorpreses, ojo. Horaris, a quina hora comença? Perquè les últimes edicions ja les fèieu cap al vespre per aprofitar, doncs, això que dèiem de les llums.
0: Seguim amb aquesta... amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
1: També.
0: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
1: Molt bé. Vol dir que a partir de les 8:30 hi hauran coses, ja? Ja passaran coses?
0: Exacte, ja que la gent ens estem trobant que venen per agafar bons llocs i fan cua, doncs els animem una mica per la part de fora del pavelló.
1: Molt bé, molt bé. Aquest festival és una mica el... Clar, és que vosaltres aneu per anys naturals, em sembla, no? Les vostres competicions i això van per anys naturals o feu temporada
0: no,
1: com...
0: No, van per temporada, igual temporada. Que al col·legi.
1: Vale, per tant, tanqueu temporada, no? Ara això serveix una mica per fins aquí, diguéssim, no?
0: Exacte. Tanquem temporada, no entrenaments, perquè som un dels pocs esports que entrena fins a finals de juliol, però això serveix una mica de tancament de temporada.
1: Fins a finals de juliol. Descanseu a l'agost, entenc?
0: Sí.
1: I al setembre som-hi?
0: És
1: no?
0: L'únic que descansem, és l'únic.
1: Un mes de vacances, bueno, està bé, no està malament, no està malament.
0: Exacte, perquè la resta de l'any no parem.
1: Clar,
0: ni per vacances de Nadal ni per Setmana Santa.
1: A més, vosaltres teniu aquestes competicions que, per una banda, doncs, feu l'escola, no? Una competició més tècnica, que van passant nivells les patinadores, després teniu els festivals on doncs, també hi ha competicions, que competiu amb les vostres coreografies, i després també teniu aquests festivals de lluïment. Per tant, clar, heu d'anar combinant coses, no?
0: Sí, exacte. Nosaltres només fem individual, en aquest cas, a nivell competició. Sí que el que és el festival, els balls del nostre festival, durant aquesta temporada els hem portat a alguns altres clubs que també ens conviden, llavors els aprofitem durant la resta de l'any. Però en si només competim a nivell individual.
1: Mm-hmm. Que això és durant la temporada, no? Que aneu fent aquests... que em surt exàmens, però no sé si són exàmens. No són exàmens,
0: no, no són
1: competicions,
0: exàmens.
1: No?
0: Són, li diuen opens.
1: Això. I llavors, si superen, no? Les patinadores o els patinadors van pujant de categoria.
0: No funciona. Això sí que el que tu estàs dient, Marc, és sí. De fa uns anys.
1: Ah.
0: A dia d'avui, des de la pandèmia, va canviar tot una mica i va en funció d'un rànquing. És a dir, les nenes tenen que competir durant la temporada mínima 3 opens, uh-huh. 3 competicions, de les quals després fan una mitja, ho posen en aquest rànquing que és a nivell de tota Catalunya i fan dels 18 primers, després fan una competició del qual hem tingut la sort aquest any, del qual hem tingut la sort

0: Més o menys, no? Més
1: 13,
0: o menys.
1: 14.
0: Això de les categories i les edats, a més hi ha esports que canvien una miqueta i fan ballar una mica al cap. Molt bé, sí, doncs sí. Aquest, no sé si té títol el festival d'aquest any, el espectacle, a vegades... Com?
1: Perdona, que t'he tallat.
0: Digues, com li
1: no,
0: hem posat?
1: Que abans parlàvem del Bosc Encantat,
0: sí.
1: I en si el títol és El Bosc Encantat en les quatre estacions.
0: El Bosc Encantat en les quatre estacions. Moltes pistes, eh? Aquí. Moltes pistes.
1: Que, bueno...
0: Alguna, no? Alguna pista, però
1: alguna.
0: Moltes sorpreses esperant a aquest cap de setmana, dissabte, a partir de 8:45, ja als voltants del poliesportiu o del pavelló, i a partir de les 9, portes obertes i endavant, a buscar el millor lloc per veure aquest festival. Esperem que sigui tot un èxit, com sempre, i que no hi hagi contratemps. L'any passat, realment, se us va posar complicat, fer aquest festival. Em sembla que ho va acabar fent a l'octubre, no? Em sembla, o...
1: Exacte.
0: Sí.
1: Vam patir la dana, vam netejar tot el pavelló per la tarda per poder fer-lo a la nit, però després va haver l'esborrament del riu.
0: Sí, sí, sí.
1: El diumenge no ens van deixar fer-ho tampoc per la desaparició de dues persones i ja finalment ho vam fer el cap de setmana de l'11-12 d'octubre.
0: Sí, sí, l'any passat va ser complicat, bé, aquestes coses, no? El temps tampoc el controla ningú i, per tant, doncs, ens va donar aquest ensurt. Aquest any no té pinta de que
1: no,
0: hagi de
1: no,
0: ploure.
1: No.
0: De fet, el problema serà la calor, potser, però en tot cas, Banús...
1: Bueno,
0: sí, Banús, aigua fresqueta i a gaudir d'aquest espectacle del Bosc Encantat en les quatre estacions. Aquesta és la proposta del Club Patinatge Artístic Cubelles per aquest dissabte al vespre, al poliesportiu, al pavelló de Cubelles, amb un nou espectacle i també doncs, amb aquests clubs convidats que doncs, també aportaran el seu granet de sorra. Alexandra, moltes gràcies, com sempre, desitjar-vos molta sort i que vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, Marc.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donem inici a un nou fil que se'ns allargarà uns quants capítols. Es tracta d'un tema que l'Ignasi ens presenta ara mateix.
0: Doncs sí, buscant temes respecte als quals presentar-vos cançons i explicar-vos històries al seu voltant, us hem parlat en capítols anteriors de viatges, de menjars, ciutats o països, i l'últim tema que vam presentar-vos va ser la música per ballar. Doncs bé, un bon dia vam pensar que segur que hi havia moltes cançons per fer l'amor.
1: I això és el que farem en els propers programes, presentar-vos un bon grapat de cançons per fer l'amor, en el sentit més ampli de l'expressió, per enamorar, seduir, incitar i, naturalment, també per fer l'amor, esclar.
0: La sèrie s'hagués pogut titular 69 cançons per fer l'amor, però en realitat ens ha faltat poc per la cinquantena. Començarem amb aquelles que creiem que són les que preparen el terreny. Let's move!

0: Aquest que estem escoltant és Charlie Patt amb el tema Marvin Gaye, que no és precisament una cançó extraordinàriament romàntica o sensual, però que la seva lletra ens suggereix algunes estratègies que ens poden ajudar a això que dèiem, a preparar el terreny.
1: Sí, perquè a la lletra diu, entre altres coses, tenim només per nosaltres aquest llit king size, com aquells enormes llits d'alguns hotels, donant a entendre que una bona forma per començar és fer-ho en un entorn còmode i acollidor. Però el que més ens interessa és el que diu al respecte de la música.
0: Doncs sí, efectivament, i és que ja en el títol en Charlie Patt fa esment a Marvin Gaye, i la lletra, de forma gairebé explícita, assenyala una cançó d'aquest cantant, la que es titula Let's Get It On. Escoltem-la.
1: A veure.

0: A la seva cançó, el Charlie Puth proposa a la seva parella que deixin sonar la cançó de Marvin Gaye fins la matinada i que vagin fent, com la mateixa cançó diu.
1: Aquest tema, Let's Get It On, ja el podem incloure a la llista de bons temes inicials.
0: Vinga,
1: sí,
0: apuntat.
1: Mira, té algunes característiques pròpies i un ritme lent que el fan ballable en parella o ideal també per acompanyar un sopar romàntic. Les veus també són molt insinuants i la melodia és molt suau.
0: Mm-hmm. I un aspecte final a tenir en compte. Aquesta peça té una durada de gairebé 5 minuts, la qual cosa està en consonància amb el ritme necessari i apropiat en aquesta fase del tema. Una fase en què estem establint l'atmosfera i en la qual, naturalment, no són bones les presses.

0: Un altre bon començament ens el pot oferir True, del grup britànic Spandau Ballet. La peça també té una durada considerable. Aquesta és de més de 5 minuts.
1: Mira.
0: I l'inici amb uns acords de guitarra molt suaus i el murmuri de les veus dels cors amb un a-a-a insinuant són un bon presagi per començar una vetllada romàntica.
1: No en va, Spandau Ballet se'ls considera un dels exponents més destacats del nou romanticisme del pop anglès que va aparèixer a final dels 70s i que va tenir la seva època daurada al llarg de pràcticament tots els 80s, formant part del que es va anomenar la segona invasió britànica als Estats Units. I clar, si el que volem és crear una atmosfera romàntica i propícia, res millor que el ball lent en parella.

0: Aquest tema té un ritme lent i constant, enfatitzat per la bateria, que facilita el ball en parella. I que, una altra vegada, gràcies a la durada de més de 4 minuts, permet que la situació vagi fent un xup-xup així lentament, i anar progressant en la direcció desitjada.
1: Molt bé. El títol d'aquesta cançó és Slow Dancing in a Burning Room. És a dir, ball lent en una habitació en flames. I sembla que ens vulgui indicar de què va la cosa, però, ai, amics, no ens hem de deixar enganyar. A vegades, les cançons que ens semblen les més romàntiques no ho són en realitat.
0: Doncs mira, a la lletra, l'autor de la cançó, en John Mayer, que és qui l'està interpretant, li diu a la seva parella que la relació s'està enfonsant i que sembla mentida que ella no vegi que estan condemnats, com si estiguessin ballant lentament en una habitació en flames.
1: Clar que tot això no cal que li diem a la nostra parella si no sap anglès i no volem trencar la màgia que la
0: Clar,
1: aquesta màgia que la resta de característiques del tema aporten a la nostra ballada romàntica.

0: tot això, sempre podem tirar mà dels clàssics i continuar ballant al mateix temps i suggerir uns primers contactes, com amb aquest Bésame Mucho.
1: Hem escollit la versió de Diana Krall perquè d'aquesta manera li donem un cert aire de modernitat a aquest bolero compost l'any 1940 per la mexicana Consuelo Vázquez i que han versionat infinitat d'artistes de totes les èpoques.
0: Per cert, que la durada d'aquesta versió de la Krall és encara més llarga que els temes anteriors. Aquesta dura gairebé 7 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
0: Deu ser que els cantants són conscients que aquestes coses de l'amor s'han de coure a foc lent.
1: Sí, senyor, això del xup-xup que deies
0: sí,
1: abans.
0: Sí, exacte.
1: Doncs bé, si el suggeriment que ens besin no acabés de funcionar, sempre podem seguir insistint en temes dolços i romàntics que ens ajudin a transmetre-li a la nostra parella que és meravellosa. Una mica d'adulació, amics, sempre pot anar bé.

0: I aquí tenim a Eric Clapton amb aquest clàssic Wonderful Tonight, en què a cada ocasió que la parella li pregunta com la troba, ell respon: "Estàs meravellós aquesta nit."
1: A més de la romàntica melodia, la cançó inclou solos de guitarra que ens donaran peu a incloure el nostre propi repertori de floretes cap a la nostra parella.
0: En aquests casos és molt aconsellable que planifiquem bé la nostra llista de reproducció. I podria ser que un cantant masculí no sigui el que més ens interessa. En aquest cas hem de tenir alternatives femenines, com aquesta.

0: Aretha Franklin ens ofereix un tema ballable molt lent amb la seva poderosa i al mateix temps sensual veu en aquesta cançó titulada Do Right Woman, Do Right Man.
1: Aquest tema va ser inclòs per la revista Rolling Stone en la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps. I també molts crítics la consideren una cançó sensual i relaxant.
0: Fixeu-vos que no hem dit romàntica. I això és perquè en la seva lletra aquesta cançó fa una defensa de la igualtat que hi ha d'haver entre la dona i l'home en una relació, encoratjant-lo a ell a ser lleial, responsable i sexualment sensible.

0: Recordem que estem creant un entorn, una atmosfera, i que per tant les peces lentes i les lletres romàntiques ens poden ajudar molt. Però al mateix temps, no hem de deixar que per massa lentitud la cosa s'acabi refredant.
1: No, clar, clar, clar. Potser ens podríem ajudar amb cançons com aquesta de Boys to Men, I'll Make Love to You, que directe i obertament ja diu en el títol Et faré l'amor. I ho reparteix al llarg de tota la lletra dient Aquesta nit és la teva nit, posa el vi, encén el foc i et faré l'amor com a tu t'agrada.

0: I en la línia d'això que dèiem, i perquè no es refredi l'entorn que estem creant, ens podem ajudar de cançons amb referències cinematogràfiques, com per exemple les de la banda sonora de la pel·lícula 50 ombres d'en Grey, basada en la novel·la del mateix títol.
1: Tant la novel·la com la pel·lícula van provocar en el seu moment un cert revolt, especialment entre una part del públic femení, i aquest tema de The Weeknd, que estem escoltant, Earned It, en va ser una de les peces principals de la banda sonora, igual que també ho va ser aquesta que ve a continuació.

0: Estem escoltant la versió d'Annie Lennox del tema I Put a Spell on You, un títol que significa et vaig posar un encanteri, i amb què podem començar a pujar de mica en mica el foc per anar incrementant la temperatura del moment.
1: Aquest és un tema de l'any 1956 que també van versionar en el seu moment Nina Simone o Creedence Clearwater Revival. La versió que apareix a 50 ombres d'en Grey, aquesta de l'Annie Lennox, es correspon a l'estil de temes que faran augmentar la distància entre els membres de la parella per poder fer balls individuals més provocatius i sensuals.

0: En la mateixa línia hem escollit un parell més de temes per acabar el programa d'avui. Tots dos són temes ballables, però ja no en parell estretament abraçats, sinó evolucionant un al voltant de l'altre, buscant aquests contactes furtius, però propers, que van augmentant la temperatura de la situació.
1: En primer lloc, tenim a Grace Jones amb Liber Tango, que alterna en la seva lletra l'anglès i el francès, que no sé per què, però és un idioma que té com una sensualitat en si mateix.
0: És un tema que la Grace Jones superposa un tango clàssic del compositor i bandoneonista Astor Piazzolla, el ritme reggae i sons i melodies pròpies de la chanson francesa. D'aquí l'ús d'aquest idioma.

0: Acabarem amb Slave to Love, de Brian Ferry, un dels primers singles en solitari del cantant de Roxy Music.
1: Es tracta d'una peça amb un ritme una mica més viu, més ràpid i animat, que ens ha de portar mica en mica cap a l'acció. Però d'això n'haurem de parlar la setmana que ve, ja.
0: Sí, senyor. Sí. Doncs mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: I dediquem ara uns minuts a parlar de qüestions relacionades amb el consum, drets, informacions, consells, i ho fem acompanyats, com és habitual, de les nostres col·laboradores de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies.
1: Molt bon dia, què tal? Gràcies.
0: I també ens acompanya Imma Laborda, tècnica de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui sobretot, doncs, com que estem en una època en què doncs, és una qüestió habitual, que és la dels viatges, volem parlar doncs, de temes relacionats amb, com a consumidors quan volem viatjar, agències de viatges, vols, tiquets de transport, i qüestions doncs, d'aquestes en què ens podem trobar una mica en conflicte, o també consells a tenir en compte abans de comprar o d'adquirir qualsevol d'aquests consums, no? D'un vol, d'un viatge, de qüestions d'aquestes. Bé, sí que doncs, hi ha gent que opta per muntar-se el viatge pel seu compte, gent que va a agències de viatges. No sé si des del punt de vista de consum hi ha uns consells pels qui fan d'una manera i uns consells pels qui fan d'una altra. Vaja,
1: doncs...
0: perquè així ja comencem primer dividint, no? El consumidor que s'ho munta tot ell del consumidor que va a l'agència de viatges, no?
2: Les agències de viatges, que per això estan tan regulades, ara sí que és veritat que va canviar la normativa i per ser agent de viatge ja no t'exigeixen l'assegurança, que abans era una assegurança bestial per les agències de viatges, ara això va canviar fa uns quants anyets, però si tens un viatge combinat, recomanem a agència de viatges, pel que he dit abans, del tema de l'assegurança. I si a més pot ser una agència, encara que sigui per internet, però que tingui una seu social a Europa? Ai, a Europa, sí, a un Espanya, estat membre, però ja. I més a més nosaltres diem a un estat membre, encara millor, perquè si després s'ha de fer algun tipus de reclamació, doncs hi ha uns mitjans que per nosaltres, el Servei Públic de Consum, o a nivell ja d'Europa, que també l'Agència Catalana de Consum té una secció especialitzada quan hi ha aspectes ja més que són europeus, perquè gràcies en aquest cas a nivell la Unió Europea és un dels que té un dels serveis més que estan una regulació molt més específica i amb una protecció molt més alta que altres països amb el tema dels consumidors, no?
0: Que és combinat, quan parlem de viatge combinat, què vol dir? Doncs allotjament, més activitats, més...
2: Avió, hotel, vehicle, per exemple. Uh-huh. No?
1: Aquest seria... o avió, hotel.
2: Sí. Sobretot combinat i quan hi hagi una pernoctació de més d'un dia, també, eh? Vull dir, perquè és aquesta una mica la regulació.
1: Doncs, bueno, tant si fos que ho comprem nosaltres directament perquè estem buscant per internet, a través dels navegadors, o bé perquè anem a una agència de viatges, sempre hi ha els requisits que hauríem sempre de tenir en compte, no? Sempre, ja sigui una agència de viatges o bé internet, hauria de ser de confiança, unes plataformes de confiança o una agència de viatges que sapiguem, perquè també hem sabut, no?, a través de les notícies d'agències que han tancat, que s'han agafat els diners de les persones i han tancat i han deixat a les persones sense res, no?, sense il·lusió,
2: sí,
1: per aquell estiu. Doncs sí, sempre confirmar que és una plataforma de confiança, un establiment de confiança. Després, no guiar-se només pel preu, perquè moltes vegades és la manera que fan servir, a través del màrqueting, enganxar-nos, no? Perquè, ostres, mira, que me'n vaig al Carib i em surt només 600 euros. Bueno, potser no és tot això, no? Has de començar a veure què és el que t'entra, què no t'entra, si hi ha les taxes, si el vol, si no... Bueno, s'ha de fer aquesta feina de llegir la lletra petita.
2: Sí, perquè aprofitant amb això que dius, el que parlàvem dels viatges combinats, en aquest cas, un viatge combinat, si el preu, és a dir, si està en el contracte, diem que el preu val, no?, que has dit, 600 euros.
1: Sí.
2: Podria ser, no? Jo compro aquest bitllet en aquesta època i ara, perquè... No va dir Venezuela, queda una mica així, no? Perquè volia anar a Venezuela, però vas a un país que després i et volen incrementar el preu perquè, o mira, amb el tema del petroli, no?, que estava pujant molt el preu o alguna cosa. Només et pot superar el 8%. Si et supera més del 8%, com a persona consumidora pots cancel·lar aquell vol, aquell viatge.
1: Sense cap penalització, sí.
2: Exacte, no? Això sí que són, veus, petits consells que hem de donar perquè la gent ho sàpiga.
0: I pot haver un increment de preu, però com a molt del 8%.
2: Del preu que tenies tu ja estipulat en contracte. Sí. Ojo, perquè no vol dir que si la publicitat era 600, no, és si jo ja l'he contractat, no me'l poden incrementar un 8%. És a dir, no, si hi havia 600 euros i ara ens posa 1.800 perquè ha pujat el preu, pot ser, per això hi ha el lliure mercat i ho poden fer, ho poden pujar, si els incrementen els costos, però si tu ja has pagat o ja has signat, aleshores sí que és només un 8%. Però això a vegades és tan interessant quan es compren, fer aquesta compra que ens agrada tant de dir, no? Aquesta compra planificada, pensada, perquè atens aquests drets que et garanteixen poder tenir després alguna cosa, no?
0: Vale, dubtes, doncs, ara a mi que em surten. Com saps que allò que has signat és el contracte i no una prereserva, una fiança o això, no?
1: Bueno,
0: ho has de saber, com ho pots diferenciar. Que després no et diguin, no, és que clar, no, tu vas pagar 600 per tenir una plaça, però el cost al final són 800, no?
1: Això seria com quan compres un producte, exactament igual, tu veus les condicions, has de demanar les condicions on vegis que és el que t'entra el vol, sortint de Barcelona, te'n vas a... tornem-hi al Carib, arribes a Santo Domingo tal dia, després tornes, agafes aquest hotel, entres a aquesta hora, a l'altra, o sigui, que t'especifiqui clarament els dies, les hores, tot allò que t'entra, i els pagaments, i si ja has pagat, doncs ha d'haver una factura que et conforma i que diu que tu has pagat, en quin dia, i...
2: Sí, perquè encara que sigui un pagament per avançat, per això són les factures de pagament a compte.
1: Sí.
2: Però, per exemple, mireu si és important lo de la normativa europea que dèiem, que quan estem buscant bitllets, no? Ara hem parlat d'una agència, però parlem de que ens ho fem nosaltres mateixos. La normativa europea nostra ens protegeix perquè les companyies aèries estan obligades a mostrar el preu final abans de fer la compra, sí, i no poden haver-hi després recàrrecs. Això és interessant perquè a vegades vas dient i després és, i si vols aquest preu, i si vols et van afegint, i quan arribes dius, ostres, que en teoria això estava inclòs i no està. Llavors mirem-ho molt bé, pel que he dit abans, si pot ser, i si el vol a més surt de la Unió Europea, també tenim a més la normativa, el reglament que no s'ha vist modificat, que encara és el del 2004, que protegeix justament amb el tema dels viatgers, no? Des de vols cancel·lats, retards, anul·lacions, és a dir, tot això ja hi ha una normativa específica que està a tota Europa i, al tanto, que Londres, Anglaterra, no està a l'Europa, eh?
0: Sí, sí.
2: No. És que res, bueno, perquè la gent diu, me'n vaig a Londres, em penso que està tot igual, i després vaig allà i em cancel·len el vol i potser llavors no em fan cas.
1: Que ara ja estan parlant de tornar, o sigui...
2: Ah, bueno, doncs mira, que ens escoltin, sí, però... que ens escoltin.
0: Avui en dia, no. No? Sí, sí. En el moment que la gent senti jo, en principi, no, encara no, doncs... no hauran tornat. Parlant més, doncs, concretament de vols, no? Que és una part del viatge, però això, no? Hi ha qui té el pack del viatge i hem donat aquests consells. Gent que es compra el vol pel seu compte, doncs, perquè va a una ciutat o perquè va a un lloc concret o s'ha agafat l'hotel per la seva banda. Què és això, a l'hora de comprar el bitllet, què ha de tenir en compte? També, doncs, allò serà el bitllet final, el preu que paga en aquell moment serà el preu definitiu, i a què té dret també, no? Allò si pot pujar la maleta o no, que és aquesta discussió que cada vegada, doncs, sobretot amb les low cost, hi és més, no? Si realment és un dret o no, tant de, et poden cobrar per la bossa.
2: Ah, no. si poden cobrar per la bossa?
1: Per l'equipatge.
2: Sí, clar. Ells poden posar el preu que vulguin. Això és lliure, no és un servei públic estandarditzat com potser podria ser la Renfe, que sí que ho té atorgat i que dius, no, ha de seguir una normativa i només és un únic operador. En aquest, bueno, ara la Renfe n'hi ha diferents, no? Però volia dir Rodalies. Però en aquest cas són lliures mentre estigui la informació. Aquí el més important és la informació. Si la informació està facilitada, t'ho poden dir. El que sí és, seguint el que parlàvem de la normativa europea, que perquè això sí que ens hem trobat, ara estava pensant en un cas que vam tenir, que s'aplica vols que surten d'un aeroport de la Unió Europea encara que la companyia no sigui
1: europea.
2: Vull dir, potser és no sé, no?
0: Turkish Airlines.
2: Sí, exacte, llavors sí, sí. Ho tens. I també els vols els que arribin a la Unió Europea des d'un país de fora, eh? Si però, la companyia però, és europea.
1: Exacte.
2: En aquest cas, no? I si a més té escales, encara que siguin fora de la Unió, però si tu t'ho compres tot amb el mateix, també et serveix. Aquestes cosetes a vegades...
1: Sí. Mm.

0: tu vas rebre quan vas comprar el vol, quina documentació havies de portar per poder pujar o no pujar, com el tema de que hi ha, tu potser no tens l'obligatorietat de que el teu fill, filla, tingui el DNI fins als 14 anys, però si aquella companyia obliga que aquell menor tingui, vagi amb un passaport o un document d'identitat, mana la companyia.
1: Clar, clar.
0: Però com sempre és la informació que estiguem dient, no? Llavors,
2: sí.
0: Si seguim, tenim llavors doncs, quines totes les casuístiques que es poden donar, sobretot ara aquests dies que hi ha, els, que hi ha tants viatges, no? Vagues. Podem tenir...
1: Sí, vagues de no? controladors, pilots o el que sigui.
0: Sí. Mm-hmm. Doncs
2: diferenciar, no?, entre una indemnització, un retard o potser la cancel·lació. Clar, aquí hi ha diferents estadis. Quan cancel·len t'han de donar una opció, t'han de o recol·locar-te en un altre transport perquè puguis arribar en un termini d'entre 3 i 5 hores o... Però és que cada cas és una... Mira, aquí tenim el retard de si superen les 5 hores del passatger, doncs el passatger podria decidir en el cas de que no li sigui convenient, perquè clar, si et retarden 5 hores potser estàs pensant arribar a les 9 del matí a Madrid i ja no et val, doncs pots decidir cancel·lar-ho.
0: Sí, en aquest cas això és si es
2: l'import del bitllet.
0: Clar, si es cancela,
2: hi ha diferents casuístiques.
0: Si es cancela o hi ha un retard que és superior a 5 hores, sí que és veritat que hi ha un escalat. Si el retard és entre 3 i 2 hores, si és entre 3, però diem 5, que és el sumatori total, no? Que és el més gran, perquè pot haver-hi que dius, ostres, no han arribat a les 5, perquè moltes vegades ho fan, d'esperar-se, sí. I de just et surt els minuts abans per no haver de pagar de vegades indemnitzacions. Però llavors pots triar recuperar els diners o transportar alternatius, que és el que et diuen, no? A vegades, o amb l'overbooking, quantes vegades, no?
1: Sí,
0: que estàs a dalt i diuen, oferim un passatge per el següent i van donant doncs uns diners, no?
2: Sí. Bueno, això per exemple, si fos...
1: Però en l'overbooking et poden donar l'alternativa, però a més tens
2: t'han una... T'han de pagar una indemnització.
1: Exacte, t'han sí. de pagar una recompensa, no?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, és diferent al que estem parlant, que si fos una vaga de personal o bé de terra o bé d'aeri.
1: Sí, en cas de vagues, no sé si... T'han de tornar els diners o...
0: Sí, és el mateix. En aquest cas, si el vol es cancel·la o arriba amb 3 hores o més de retard, que és el que estàvem dient ara de lo de les hores, que sigui atribuïble, aquí ja comencem també amb el tema, és a dir, si la vaga és del propi personal, és atribuïble a la companyia.
1: Uh-huh.
0: També perquè pot ser que digui, no, una vaga de taxistes que m'han bloquejat tot. Et poden dir, no és nostre, eh? Aquí hi ha les casuístiques que ens podem anar trobant. Però si és atribuïble a la companyia, aleshores pot tenir una indemnització que va entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. 250 si és europeu, 600 euros quan és fora de... quan ja és transoceànic, no? Però si la cancel·lació es comunica amb 14 dies d'antelació o et fan un vol alternatiu, llavors potser no t'han de compensar. Llavors sí que ens hem d'anar mirant molt bé tot, mirant molt bé els missatges. I si el que deia més, si és aliena, com
2: a la
0: has dit
2: no?
0: abans, has parlat dels controladors, no?
1: Sí.
0: O del personal de seguretat, llavors el passatger segueix tenint dret d'assistència, et poden reembolsar el bitllet o un transport alternatiu, però no hi hauria la de compensació econòmica.
1: Uh-huh.
0: És a dir, sí que no et deixen a terra, sí que et busquen, no? Això, quantes vegades passa que estàs, és un retard, llavors et diuen aquesta nit, doncs et pago l'hotel i et pago els menjars perquè estàs fent escala i perquè puguis sortir demà. Però llavors no pots demanar l'indemnització.
2: Sí, però aquest seria el dret d'assistència, però ja no seria la indemnització, sí, exacte.
0: Sí, i llavors què passa si ens passa? Perquè això també passa, no?, que estàs allà, estàs en el moment, estàs neguitós, com el tema de l'equipatge, no? L'equipatge també en tenim bastants. Doncs has de presentar la reclamació a la companyia. Oh, però és que no hi ha ningú, és que és la una del matí, que no estan, llavors què fem? Com sempre, com qualsevol reclamació, hem d'intentar que quedi constància, no? Si hi hagués l'aeroport, que hi hagi una manera de demanar el full oficials.
2: Sinó per escrit o mitjançant un sistema que deixi constància al correu electrònic, qualsevol que li posi un segell conforme.
0: Sí, i en aquest cas l'agència europea sí que ja no és a part dels canals habituals que dèiem que tenim els serveis públics de consum, que facin com ara, és que ara mola, perquè ara amb els mòbils i les fotografies va tot més ràpid, no? Doncs tu tens allà i veus la pantalla, vol cancel·lat, vol anul·lat, vol, vull dir que pots demostrar que és una realitat, a més tenen aquell
2: no,
0: vol.
2: No, i que hi ha

0: registre on l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria, coneguda com a ESA, pues, que t'ho confirmen, et diuen sí, aquest vol ha sortit amb aquest retard i no hi ha manera, no poden sortir-se'n.
1: I ho paguen, eh?
0: Sí, realment, sí, paguen.
1: Sí, realment la veritat és que ho paguen, sí. Tornen els diners. Sí, no, és una de les reclamacions que menys mal, aquestes, sí. És que, com he dit abans, porta des del 2004, no ha canviat la normativa.
0: A vegades triguen, eh? Hem tingut alguna situació amb Iberia que sí que ho reconeixen, però després triguen a pagar, donen voltes, no? Que el compte no és el correcte, no? Que la persona no és la sol·licitant, però finalment paguen.
1: Els consells finals, no? On deien, doncs, com què hem de fer? Com tot.
2: Exacte,
1: conservar sí. Sempre la targeta d'embarcament, la reserva de vol.
0: Clar.
1: Tots els rebuts de les despeses, perquè també ens ha passat, no? Això no ens va passar que hi havia una persona que reclamava que la maleta li costava, que reclamava, però un dineral perquè deia que era moltíssim. No, per les maletes també ja està estipulat.
0: El tema de l'assegurança.
1: Sí, està estipulat també unes quantitats, no? Però que s'ha de guardar tot, conèixer, guardar molt bé tot, mirar les hores de sortida i hores d'arribada per la compensació, perquè això moltes vegades la gent no n'és conscient, que pot després, com a mínim, dius, mira, almenys he tingut el neguit, però mira, m'han retornat els diners, uh-huh. He tingut una compensació i potser doncs, me'n puc anar en una altra data. Però molt, sobretot molt de compte, com sempre, en aquestes dates assenyalades, perquè també és quan poden haver-hi, és quan s'aprofita perquè la gent els seus
0: sí,
1: drets, no, per fer vagues.
0: Uh-huh.
1: I aquí sí que com has dit abans, trenquen la il·lusió, però doncs tenir una assegurança a vegades, tot i que ens costi una miqueta més, val la pena quan ens estem gastant molts diners, perquè val la pena.
2: Molt bé, doncs avui hem parlat de viatges, de vols, d'agències de viatges, perquè la gent tingui aquests consells i també sàpiga els drets que tenen com a consumidors. I ens han donat doncs, tota aquesta informació avui l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor, i l'Imma Laborda, tècnica de consum. Gràcies i fins la propera, que vagi bé.
0: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Bona tarda i benvinguts a l'11è programa de Pilars del Vent. Avui presenta Pono Martínez amb els convidats Pol, Nil, Nogui i Jordi. Benvinguts al vostre programa.
2: Sí. Bona tarda.
3: Jo aquí m'he perdut d'alguna cosa. No sé per què ha presentat ella. Ens ho pot explicar o no?
4: El convidat presenta des de quan?
5: Jo vinc com a taula avui, o què soy?
6: ¿Dónde está la carta del uno?
4: ¿Qué somos?
5: Explica'm, Paula, què fas aquí? Què està passant?
1: Bueno, vosaltres sempre entrevisteu la gent, però mai heu pogut com explicar què feu vosaltres a la colla i parlar una mica més sobre, bueno, els vostres interessos i les vostres opinions. Per tant, aquesta tarda tindreu pues, l'oportunitat de fer-ho. Com esteu?
5: Pues aquí estem, no? Jo molt bé.
4: Jo estic bastant bé.
1: Esteu nerviosos?
3: Bueno.
5: Jo estic cansat, tinc son.
6: Jo estic nerviós. No,
4: tenim tots molt de son, s'estan veient.
1: Per què teniu son? Que ho vau celebrar gaire ahir?
4: No gaire, però...
5: No, derrota per Vilanova, pel que sigui.
3: Va ser una
5: nit. Te vas celebrar?
6: Sí.
3: Bueno, deixem una mica el futbol
6: Africa
3: de part.
4: No, perquè pel que tinc entès, avui parlarem bastant de futbol.
3: Bueno,
4: després.
3: Cap problema.
1: Just.
3: Doncs si et sembla bé, Paula, comencem per les preguntes del Nogui, però no les farà el Nogui aquest any. Aquest cop.
5: Aquest any. Claro, aquesta vegada
3: les farà...
1: Pues les faré jo.
3: I si voleu, és que això la gent no ho sap, però abans de començar el programa, que és un programa especial, hem dit que cadascú preparava una secció. La meva secció és durant tot el programa. Vale, llavors, això ells no ho saben, però he fet un bingo per cada un de nosaltres. Ara us passaré les vostres... Bueno, jo no l'he fet, l'he fet el xat GPT.
4: Llavors, a partir d'aquí... Ara, comparat amb la teva, quina merda secció hem fet, eh?
3: Bueno, llavors, jo ara mateix us aniré passant individualment, això la gent del WhatsApp, no, o sigui, la gent del programa no ho sabrà, però us passaré per WhatsApp individualment el vostre bingo, llavors vosaltres haureu d'omplir el vostre. Vale?
5: Ok, perfecte.
3: Mentre que la Paula va fent les preguntes, jo us el passo, si vols començar per la resta.
5: Però i vaig cridem bingo quan tinguem totes, o clar. Vens al Pilar, o va que està molt bé, què vols que cridi?
3: El que us vegeu. Vosaltres.
4: Va que està
1: aquest
4: molt bé.
5: Crosses dins.
6: Escubidubidu.
4: Pilar de vent.
5: Uesca.
3: El que us vegeu vosaltres.
4: Vinga, va, Paula.
1: Va, comencem amb el Jordi, que el tinc al costat. De què treballes o què estudies?
4: Estudio tercer d'ESO. O sigui, quart d'ESO passarem.
1: I de què vols treballar?
4: Vull estudiar periodisme.
1: Mira, ja estàs fent pràctiques aquí. Explotat des dels 15 anys.
4: Sí,
1: vale,
4: sí.
1: Va, quina és la teva primera diada o primer record casteller?
4: Mm.
1: No, com a part de la colla.
4: Vale, jo crec que el concurs del 22. Perquè sí, jo aquí ja tenia més vinculació amb els castells, coneixia... Pel viatge, com vam parlar amb el teu programa, coneixia tant a la Leire com a la Júlia i sabia que estaven allà i el vaig estar... Aquell any va ser el primer any que recordo que vaig mirar tota l'estona al concurs i no sé, crec que Vilafranca va fer 3 i 4 de 10 com cada any i en aquell moment vaig dir aquí vull formar part d'això. I ja va ser començar a insistir.
1: Quant temps vas haver d'insistir?
4: Molt de temps.
1: Però vas en sortir. I què et va endinsar aleshores al món dels castells?
4: Doncs això, la Leire i la Júlia i el Biel, que eren els meus companys de pujatge infantil, i vaig anar a veure'ls a una diada que feien a Vilafranca, i aquella diada amb... El David Capdepinyes em va dir el segon assaig vens. I el segon assaig vaig venir i ja no he deixat de venir.
5: Poc se'n parla, eh? Més gent que diu que ha vingut pel poviatge.
4: És que el poviatge ha portat gent, eh?
1: És que el poviatge marca vides.
4: Hòstia, que si es marca.
1: Experiència molt recomanada.
4: Sí, sí, 29 d'agost. 29 d'agost a Can Través, sí, sí.
5: Em sembla que busqueu ara...
4: Busquem.
1: No, a la plaça de la Vila.
4: A la plaça de Vila, perdó.
1: Sí, clar, busquem gent. Tothom és benvingut.
4: Les edats,
1: Paula? Fins i tot castellers. Edats.
5: Com que fins i tot castellers?
1: Home, clar que sí. Tot es pot compaginar. Mira aquests nanos.
5: Efectivament.
1: Edats, els petits que de 7 a 10, 11
4: no
1: anys,
4: sé, ho podeu
1: així.
4: Mirar.
1: I els grans, els 17, els 23. Però ho podeu mirar tot a la web de l'Ajuntament, que està molt ben explicat. Seguim, Jordi. Vinga. Si només tinguessis un mocador, te'l posaries amb alguna de les dues mans, a la faixa, a quina mà?
4: No, mai portaria només un mocador.
1: Imagina't.
4: Perquè porto un munt sempre.
1: Tu portes 500, però t'has deixat la faixa.
4: A la faixa.
1: T'ha deixat algú una faixa i només hi ha un mocador.
4: A la faixa, a la faixa.
1: Només una faixa, vale. Si fossis un gelat, de quin sabor series?
4: Uah, és que no me les havia pensat, aquestes.
1: Pues mira que te les saps.
5: Que són les de sempre,
4: I és que anava veient i... Jo crec que seria... No sé, un calipo. Perquè és l'únic que m'agrada, també t'he de dir.
1: Molt bé, vale. I quin animal series?
4: Dintre la fauna, una colla.
1: Bueno, això sí. No ho posa aquí.
5: Es que està posat...
1: Està posat un...
5: molt per sobre.
6: Això ho diem a cada programa, eh?
4: Sí, si t'has escoltat...
5: Has posat pel programa i no te saps les preguntes, eh?
4: Seria...
1: Dos programes, he escoltat.
5: A veure si adivino quals, el teu i el de Carvajal, sí o no?
1: Sí.
3: Bueno,
4: I aquest se l'escoltarà també aleshores.
3: Esperem
1: no,
3: sí.
1: No, jo a mi no m'escolto. O sigui, m'escolto el meu perquè l'he viscut.
4: Seria, no sé, ajudeu-me. Què seria?
3: No ho sé, si ho vull respondre el meu, tu has de respondre el teu.
1: Inventa't algú.
4: Un ocell, no sé. Algo, no sé.
3: Bueno.
1: Bueno, next. Quina pedra series?
4: Tiro la bàsica d'una pedra a riu perquè... No, no, va. Una pedra, una roca, saps? De les del mar.
1: D'aquestes grosses,
4: sí.
1: Per què?
4: No sé, perquè... Perquè són molt intens, no? I perquè, bueno, no sé.
1: És una paraula molt adient, sí. Nui...
5: A veure, atacat per les meves pròpies preguntes, eh?
1: Tu mateix, tu les has fet.
3: Les teves preguntes.
1: De què treballes?
3: Teu...
5: No, les primeres són meves. Les últimes 3-4 són les dels nens.
1: 4. Té la més imaginació que tu, eh?
5: Sí, efectivament.
1: De què treballes, aleshores?
5: Ara mateix treballo de monitor d'extraescolars.
1: I de què?
5: I lleure i temps lliure. I estudio pedagogia.
1: I de què volies treballar quan eres petit?
5: Doncs pues mira, de petit, volia ser paleontòleg. Després va voler ser treballador del zoo, rotllo cuidador d'animals de zoo. Després vaig voler ser paisatgista, que són els que s'encarguen de fer els parcs i tot el disseny d'espais verds de les ciutats. I evolucionar una cosa per l'altra, vaig voler després ficar-me a fer de guia de muntanya, que vaig fer el cicle, i vaig voler fer INEF. No amb la mentalitat de ser professor de gimnàstica, sinó de ser professor del cicle que vaig fer, perquè van ser els millors anys de la meva vida, jo crec, l'etapa de fer el cicle mig i el superior al Cabanyes, els d'esports. I ara per ara, per no vaig entrar a INEF, se'm va obrir la porta de pedagogia, que era també una cosa semblant i que a mi m'agradava, i vaig entrar, i no me'n penedeixo.
1: Pues molt ànims a la carrera.
5: Sí, sí.
1: Vale, i quina és la teva primera diada o el teu primer record casteller?
5: Jo crec que alguna vegada ja ho he comentat aquí al programa. Jo de normal, o sea, sempre he sigut molt del folclore català, de la festa major i de tot en general, sobretot de Vilanova, i era molt friqui de tot. Hi havia un apartat a mi de festa major que sempre m'havia donat molt igual, que eren els castells, els valencians i tot el que portés estructures. Em semblava molt avorrit anar a una diada a estar 3 hores veient castells. El que va passar és que va arribar un dia, un any, que per circumstàncies em vaig començar a portar amb un grup d'amics en el qual estava l'Unai, que ja hem parlat alguna vegada d'ell, que és bordegàs, i ell és tot el contrari, és molt friqui dels castells. Per tant, aquestes quedades entre nosaltres, dies d'anar a prendre alguna cosa, eren absoluta i totalment parlar de castells. Castells, castells, castells, castells, i just va coincidir amb l'any de concurs. Que si no sé què, que si tal... I jo aquí vaig començar a tenir aquesta sensació de... Ostres, m'interessa aquest món. I va ser l'any que van intentar fer el 4-8 aquí. Després d'un Canet Rock, que jo estava rebentat amb els meus amics, van venir i va ser... Ui, això m'acaba d'agradar encara més la sensació. No perquè pel que va passar, sinó per aquest intent de superació, d'anem a fer-ho, va, que es pot, no sé què... I jo crec que el moment culmen va ser el dia que jo tenia, no sé si és una sortida amb el drac o tenia batucada, alguna cosa tenia, que sé que vaig arribar just a la fragata de Sitges per veure el 4 de 8 allà de Sitges. Vaig arribar just per veure, i jo crec que aquell moment va ser el moment de això és diferent, això és una altra cosa. No és veure un drac encès fent voltes, no és un gegant al mig de molta gent fent voltes i ballant, és una cosa completament diferent. Que és una sensació que fins que no la vius, no la sents, no pots explicar a una altra persona el que sent.
1: O sigui que va ser un bordegàs qui et va endinsar en aquest món.
5: Sí, efectivament.
1: Bueno, seguim. Si només tens un mocador, a quina mà o a la faixa? On te'l posaries?
5: A la mà dreta. Perquè per és la que em fa més mal al canell. Llavors, com moltes vegades estic de primeres mans, si ve la força cap a mi, a l'esquerra no em passa, però la dreta em fa molt de mal. Llavors, em va molt bé sempre tenir les dues ben apretades. De fet, a la faixa no em poso. No la veig útil. Per mi, almenys, a la meva posició no la veig útil.
1: Si fossis un gelat, de quin sabor series?
5: Jo et diria que seria un Magnum de xocolata blanca.
1: Justifica la teva resposta. Vale?
5: Perquè està molt bo, està molt bé, almenys has moltes ganes, però hi ha vegades que arriba un moment que ja empalaga. La part de dintre empalaga. És com... aquesta part em sobra. Jo crec que quan més em coneixes, a vegades foto més pal.
1: Que bé t'estàs venint. Vale, i quin animal series de la fauna d'una colla?
5: Jo crec que... mira, diré tres animals, però perquè són bastant semblants en el que vull referir, que són un elefant, un rinoceront o un hipopòtam. Pel fet que és un animal gran, que si vol es pot imposar, però que de normal no ataquen. A menys que necessitin atacar, estan tranquils a la seva, banyant-se, fent el que li ve de gust, i passant-s'ho bé. Ja està. Que quan cal imposar-se, s'imposen, quan cal atacar, ataquen, però si no, no molesten a ningú.
1: Com tu, als assajos.
5: Efectivament.
1: Vale, i per últim, quina pedra series?
5: Mira que he fet moltes vegades aquesta pregunta, hem fet molta tonteria amb aquesta pregunta... i mai he parat a pensar en aquesta pregunta. O sigui, les altres sí que més o menys es tenia pensades, però la pedra no. Jo crec que et diria... és complicat, és que no sé...
1: Potser t'has de replantejar les teves preguntes.
4: Potser sí,
5: no, és que igual per això és bona, perquè et fa pensar bones, aquesta, no? Aquesta pregunta. Jo et diria que un fòssil.
1: Un fòssil.
5: Un fòssil.
1: Perquè...
3: Viejo.
5: No, però un fòssil no pel fet de la pedra com a tal, sinó perquè és una pedra que si mires dins és quan trobes l'important.
1: Oh, que maco. Ho has defensat molt bé per no saber, això ho tenies preparat.
4: Home, és que les preguntes són seves. No val.
3: Les té preparades del primer dia que vam dir que vam tindre la idea de fer el programa, ja les té pensades d'allà. Des d'aquell moment.
1: Preguntes i respostes.
5: Ojalà, sí. Serien millors.
1: Nil, et toca.
6: Vale, espera, vull preguntar abans. Pol.
3: Digue'm. El bingo ha fet el xat GBT.
6: Ja, bueno.
3: Ah, vale, no.
6: Sí,
4: això és que es notava mal, eh?
5: Jo em vull reclamar que no tinc el meu mòbil. No sé si he fet bingo en alguna cosa.
1: Ara ho comprovem. No,
6: no preocupis, ara si són coses que no tenen sentit.
3: No, ja.
4: Però una pregunta. Ho dic i ho dic, ho marquem, eh?
3: Sí.
6: Però jo puc anar a dir-ho tot.
3: No, home, clar, cabron, però no serveix que jo digui les meves coses.
1: O sigui, no vale, podeu dir que hi ha el vostre bingo.
4: Sí, no tens el teu mòbil?
3: Per això ha sigut
5: el
3: privat.
5: El que té ella.
4: Vale.
3: Per això ha sigut privat i ho he enviat, no pel grup, sinó per...
6: Vale. Però la del mig la tenim tots.
3: La del mig és lliure, és a dir, no és res.
1: Sí, la teniu tots.
6: Ah,
3: no, la del
6: jo
3: mig
6: pensava
3: no
6: que doncs, la meva estratègia era, quan em faltés només aquella, dir Catalunya... No, que és lliure.
3: No, el mig és la imatge de... És...
5: Què és aquí, el mig? Ah, vale, pone lliure. Vale, okay. Ara entenc.
1: Sí, ho vols fer.
3: Vale,
5: això ho podem penjar en Instagram perquè vegin el que és el bingo nostre.
3: Sí.
1: No ho heu de penjar, perquè...
6: És impossible que ho hagués fet el Pol perquè està molt currat.
3: Bueno.
1: Però si ja ho ha dit.
3: No, sí, des del principi ho he dit.
4: Sí, sí. Vinga,
3: i després us dic una cosa als oients. Si voleu fer alguna cosa amb els vostres amics, els heu d'explicar, bueno, si són igual que els meus, els heu d'explicar tot el que heu de fer, perquè si no, no s'entenen de res.
5: Està molt bé perquè són frases que diem tots.
3: Per això.
4: Ah, però cadascú té d'un color.
6: Doncs sí. Serà el teu.
5: Sí. No, jo tinc frases que sé qui diu cada escola.
3: No, però és que després és una cosa que...
4: Ah, pues les meves no té cap mena sentit,
3: després,
4: eh?
3: Això és una cosa que... I és que jo al·lucinaré, si més endavant, si voleu, podem parlar de la IA. qui l'he posat? Saps quin és el programa de ràdio Piles al Vent? I em diu, sí.
5: Tu sap i t'ho explica, sí. Sí, sí. Perquè...
3: Jo, o sigui, ara, ara ho sap diré... perquè jo li he
4: preguntat... Vaig a preguntar-li a ChatGPT que...
3: Jo li he preguntat moltes coses meves, o sigui, jo, quan abans hem de fer algun post o tal, i li la poso perquè em corregi les faltes o perquè m'ho posi més d'allò i tal, i em diu, sí, tu m'has parlat molt d'això, per això, això, això. Però és que m'ha dit fins i tot els noms, que m'ha dit els noms. M'ha dit el Nil, el Marc, el Jordi i el Poli. O sigui, bueno, la... m'ha dit, i tu ets presentador barra col·laborador, jo no,
5: fet,
3: no ho crec.
5: Quan posem el... Això, desvalem aquí un secret, quan ho posem al Spotify, sóc un vago, i sí, li demano sí, que igual. Faci més o menys el mateix que havíem fet, però és que quan no les tenim pujades ni a Ràdio Cubelles ni a l'Spotify, no reacciona. Però quan ja està pujat a Ràdio Cubelles a la pàgina web, et sap explicar sobre què temes hem parlat i quins punts s'han tractat.
3: No, sí, sí.
5: O sigui, seria allò de l'AIA, em comença a fer por.
3: Bueno, jo crec que és, va molt bé per tothom. Nil.
1: Nil.
3: Les preguntes per tu.
6: No ho he pogut evitar.
3: No.
1: Ho has intentat.
3: Ho he intentat, sí, ho he intentat. Sí, sí.
6: No sé què respondre.
1: De què treballes? Aquesta és fàcil.
6: Bueno, estic estudiant pedagogia musical.
5: Una cosa que no tenim, ho poso aquí, però que sempre ho estàvem fent és...
1: De què treballes?
5: Si es podia implicar dins del món dels castells.
1: Bueno, pues ara ho explico tots.
5: Bueno, quan
1: tenim
5: fem
1: temps,
5: tots,
1: clar.
3: La ronda, sí.
1: Podeu fer un debat, tenim dos pedagogs, o sigui que...
5: Sí, dos tipus de pedagogs diferents, sí.
6: Jo puc ensenyar els graies de segons quina colla.
3: Ho dius per alguna cosa? Per en directe, alguna
6: no,
3: colla?
6: No, ja més d'una.
3: Ah, vale.
5: Masses.
1: I volies fer això de petit?
6: Sí.
1: Quina és la teva primera diada o el teu primer record casteller?
6: Però crec que una diada de les Neus, però ni idea. És que no li dono res d'importància als castells, la veritat. Mai m'havia cridat gaire. Sempre anava al principi al foc i al final a la banda.
1: I aleshores què et van dinsar en aquest món?
6: Els dos que tinc al meu costat, el Pol i el Nogui. No diré... O el Nogui i el Pol.
5: No dirà un perquè si no el Pol s'enfada.
6: No diré ningú perquè si no em quedo sense un amic i no em queden gaires per culpa del castell.
1: No estàs venint gaire bé la colla així, eh?
6: No, però és amb totes les colles.
3: És més per dir de no puc, tinc castell, no?
6: Efectivament. Però ara estic començant a fer que vinguin.
3: Clar, això és veritat.
1: Això està molt bé.
4: Ningú pot perquè té castell.
6: Exacte. Ens veiem tots
1: però
6: al castell i ja està.
1: Pot. Vale, aleshores, si només tinguessis un mocador... A quina bata el posaries o el posaries a la faixa?
6: A la faixa.
1: Per què?
6: No sé, ho faig sempre. Ho vaig fer el primer dia. A més, me'l vaig ficar malament el primer
5: fas
6: dia.
5: Fas pel postureo, veritat?
6: No, me'l vaig ficar el primer dia i...
1: Tradició.
6: Sí. I a més és més fàcil, perquè ho faig malament. Jo no l'enrotllo la majoria de gent com que el doblega bé. Jo l'enrotllo com donant-li voltes. Que en dos segons...
1: No es pot fer així.
4: Jo també.
1: Que ho hem de fer bé.
6: La gent ho fa bé perquè es vegui el logo, però...
1: No cal. Vale, quin animal seria de la fauna? Ah, no, bueno, mira. Quin animal seria de la fauna d'una colla?
6: Algun bastant bipolar, perquè depèn del dia tinc molta energia o depèn del dia només em vull sentar.
1: I quin gelat series?
6: Un de xocolata blanca perquè m'agrada. No sé.
3: Bueno.
6: És que no me les havia pensat. Seguides, eh? Jo pensava que parlaria d'altres coses.
1: Bueno, després...
5: Jo no pensava que féssim avui les preguntes, però aquí estem, no?
3: No, és que de fet el Jordi et va dir que li passessis
4: sí,
3: les preguntes.
4: Sí, vaig demanar-ho.
5: Clar, pues no
3: i tu
5: ho
3: has
5: llegir.
3: Passat.
1: Home, encantat.
4: Us ho vaig demanar divendres.
1: Doncs sí, sí.
5: Pues no ho vaig llegir.
4: No, divendres en persona.
5: Ah, pues
4: vaig
5: no
4: m'he enterat.
1: El vas ignorar.
3: Sí.
1: Vale. I quina pedra series?
6: Ni idea. Em va agradar el Magí que va dir la pissarra. No me'n recordo per què, però me'n recordo que em va
3: perquè agradar. Perquè li agradava els Pirineus.
6: Doncs mira, ja som dos. No, és veritat, m'agraden molt els Pirineus.
1: Pues ara sí. I si no, també.
6: Sí, i si no, ara ho defensaria igual. Li diria que sí.
1: Molt bé. Ben salvat. Bueno. Pol.
3: Em toca a mi ara, vinga, va.
1: Va, de què treballes o què estudies?
3: Bueno, i ara l'última feina que he tingut, que l'estiu s'ha de parar, perquè no hi ha escola, és monitor de menjador. De nens petits, estàvem... Bueno, fet de tot, amb quart de primària, sisè, els més petits, i tres, i quatre, una mica amb tots els cursos, anava canviant de setmana i dia, anava canviant.
1: I ja volies fer això de petit?
3: No, jo, bueno, ara quan em diguis de què volia treballar, jo crec que... De masses coses. Jo crec que de... Bueno, vaig començar volent ser guarda forestal, m'agradava molt la natura i tal, i volia ser guarda forestal, tothom de petit em deia que se'm donaven, ja quan jo era petit em deien que se'm donaven els nens i que acabaria sent professor, i jo crec que ha sigut una mica pel que he estudiat, que ha sigut educació infantil, i no aniré per aquí, canvi, aniré per un altre. Però he tingut moltes feines. Des de que vaig començar la meva vida fins ara he pogut ser moltes coses diferents.
5: Donem fe. Hem vist el Pol en totes les facetes possibles.
3: Sí, sí.
1: I les que li queden.
5: I les que li queden, efectivament.
1: Vale. Quina és la teva primera diada o el teu primer record casteller?
3: Jo crec que aquí és complicat perquè jo vaig començar fent falcons amb 7 anys i mig, 8, vaig començar a fer falcons i quan jo vaig entrar a falcons es va imposar una norma entre jo, falcons de Vilanova, i es va imposar una norma no escrita a falcons, entre falcons i bordegassos, que si fes, si ets canalla, és a dir, a partir fins als 18, fins als 16, perdó, no podies fer falcons i bordegassos alhora. Llavors jo sempre els castells he dut com una mica d'odi, perquè entre falcons i bordegassos. Ara crec que va bé, però era un secret d'eus que no es portava molt bé. Llavors jo castells és com que no mai m'ha agradat. Fins que un dia vaig dir, pues, igual això tampoc està malament, perquè vaig començar a fer més castells a falcons, hi ha una estructura de fer un castell, i vaig dir, pues, això és el meu. I fins ara he arribat aquí.
1: I què et van dinsar aleshores al món dels castells?
3: Les diades que es feien per la tele, Santa Úrsula, Sant Fèlix, Tots Sants, totes aquestes diades, jo crec que eren les que m'agraden però de petit.
1: Si només tinguessis un mocador, a quina mata el posaries? O a la faixa?
3: Jo aquí no faré com el Jordi, jo no actuaria. Si jo tinc 4 mocadors no puc actuar, perquè cada mocador té un significat especial per mi, i si no el tinc no actuaria. Perquè és més...
5: Sou uns friquis.
3: No, però no veus per res, perquè és superstició. Jo si no tinc els meus 4 mocadors... Jo penso que el castell cobra, perquè són els mocadors mocadors. Cadascú té una història i cadascú el porto per alguna manera posar per una cosa especial i diferent, llavors no podria actuar.
1: O sigui que no tindríem diada.
3: Jo no actuaria.
5: Espero que mai perdis la faixa amb els mocadors.
3: Espero el mateix.
1: Seria un drama, eh?
5: Coneixent-lo, arribem a l'últim capítol d'aquesta temporada i diem que l'ha perdut.
4: No ho vull pensar.
3: No.
1: Tu creus?
5: Sí, en algun moment la perdrà.
3: I jo crec,
1: quants
3: jo
1: anys portes amb la faixa?
5: Jo diré,
3: amb la meva faixa, des que vaig començar.
5: Jo diré que hi ha una persona que ha perdut la camisa al meu cotxe, sí. I se la vaig tornar abans de la diada, i hi ha una persona que actualment té la seva camisa, la seva faixa, els seus mocadors al meu cotxe i encara no me l'ha reclamat.
3: De fet, us puc estar tranquils perquè la meva faixa... Jo tinc, o sigui, tinc la faixa, doncs, qui ho sàpiga, la tinc lligada, vale? I tinc la de falcons i la de castells, la blava i la negra. Tinc dues faixes en una, i la faixa blava no és només una faixa, són 4 lligades. O sigui, t'ho imagina't, des que vaig començar. O sigui que...
5: Ara no m'has perdut. Per almenys la faixa no la perdré. Jo tinc un record molt bonic de les primeres diades aquí amb el Foix, de tu canviant-te la faixa i la camisa, fent una diada de Foix i falcons,
3: alhora, sí.
5: A l'esprint, girant cap a un costat, traient-se la faixa, girant cap a l'altre per posar-se-la. Actuar, deslligar-la, lligar-la a l'altre.
3: Sí.
1: I no va morir.
3: Quasi.
1: Mal. Si fossis un gelat, de quin sabor series?
3: Jo crec que serà el més random que diran la gent aquí, però seria un frigopie.
5: Un frigopie.
3: Perquè és un gelat molt estrany que dius, t'estàs llamant un peu, però realment està bo. Llavors, era estrany, però està bo alhora.
1: Molt bona. I quin animal seria de la fauna d'una colla?
3: Un mico, molt fàcil. No, perdó, però els jocs de petit, de fet, per això em van portar falcons, perquè anava per la Rambla i em pujava els arbres, em pujava les casetes i tal, i em deien, pues, igual falcons o bordades hauria de tocar. I la meva família feia falcons, però em va tocar falcons.
1: Pues va tocar. I quina pedra series?
4: Ha tingut més estona per pensar-ho,
3: sí, és que no, jo anava pensant, pues també... Jo crec que una pissarra també, perquè jo de petit anava als Pirineus, o si no una pedra...

0: del riu, però perquè jo sempre estiuejava a Sort, que hi ha el riu. I
1: bueno,
0: crec
1: que no sigui aquí ningú original, eh? Tothom
2: no,
1: copia
2: que... originalitat,
3: eh? Jo he dit una roca de...
2: Després ha dit pedra de riu.
1: Has dit pedra de riu i després ha dit una roca de mar.
3: Un espigón, saps?
4: Jo no sé com ho feu, els entrevistats.
0: No, jo tampoc ho entenc.
4: És molt difícil.
1: Sí. Vale, ara em sorgeix una pregunta.
0: Sí.
1: En aquesta secció de normal ve la pregunta del convidat anterior.
3: La fem entre tots. No me'n recordo.
1: No me'n recordo quina era.
0: Ostres.
1: Per això t'estic mirant, Jordi.
2: No,
1: teniu
2: apuntat.
1: No va quedar normal. Avui és quan es penja la pregunta.
3: I aquesta setmana anem tard.
0: Jo crec que sí, sé quina era.
1: Va preguntar...
0: No, anava a dir que és més complicat ser junta tècnica, però això va respondre.
1: Sí.
5: Aquest... Gravat el desè programa de Pilar Salvent, contra tot pronòstic, ningú pensava que arribaríem al desè programa. I ens queda la millor part de totes, que és que el nostre convidat deixi una pregunta pel següent.
1: Crec que me'n recordo.
5: Quina pregunta vols deixar?
1: Tinc por.
5: Si tu estàs en una colla amb els teus amics i els teus amics deixen la colla, tu et quedaries a la teva o t'aniries amb els teus amics?
0: Ostres, que guai aquesta pregunta.
3: Per què ens ha tocat a nosaltres?
1: Quina pedra, tu.
2: A més,
1: parlant
2: de pedra,
1: parlant de pedra, quina pedra.
2: Pues vinga, respongueu.
3: No.
2: Vinga, no, va, que Jordi, no respons o no marxaries?
3: No marxaria. Sí, és el que parlàvem abans. O sigui, si tu marxaries, és perquè no és perquè t'estimaves la colla, és perquè t'estimaves a l'estar a la colla amb els teus amics. Aleshores, si els teus amics marxen i tu també, és que no t'estimaves la colla, ni fer castells, t'estimaves al compartir moments amb aquella gent, que és igual de vàlid, eh? Però sí. Jo no marxaria.
2: Vinga, l'altra cara de la moneda?
4: Ah, no, jo és la mateixa, jo no marxaria.
0: Jo crec que tampoc. Ho hauré de mirar, avaluar amb el moment i aprendre,
3: o sigui,
0: la colla que marxin.
3: Hauria de ser...
0: Clar, si em diuen que marxen, per exemple, els bordegassos, que jo per motiu personal no puc tornar...
3: No, però
0: no vull tornar.
3: Jo crec que el Carajal igual... era marxen i deixen de fer castells.
0: Ah, llavors,
2: no,
0: mai,
2: però
0: no.
2: Diu a una altra colla.
0: Si vaig anar als bordegassos, no, però si vaig anar a Sant Pere i Sant Pau, per exemple, primer m'ha vingut al cap, doncs pues igual,
3: sí,
0: no sé.
3: Sí, a Sant Pere i Sant Pau de cap.
1: Jo, sincerament, crec que hauríem de ser one man... Com se dice? One club man? Quan sí. Estàs a una colla, a menys que sigui perquè la colla es dissol o perquè la colla no va bé, i tu estàs mal personalment, molt grau, o sigui, molt greu, de no puc estar perquè és un perjudici per mi a nivell mental, llavors sí que pots o sigui, sí que veig normal anar-te'n. Però anar-te'n perquè els teus amics se'n van.
3: O sigui, anar-te'n, no. Marxar...
1: O sigui, jo crec
3: jo
1: que quan tu entres
3: colla
1: a la colla castellera, és la colla que et fa néixer com a casteller i viure com a casteller.
3: Però marxar d'una colla.
1: Marxar d'una colla pel fet de els meus amics se'n van, però tiraré una de mare. Si tus amigos se tiran d'un puente, te tirarás. No. Jo crec que t'has d'enfonsar amb el
0: bàsic. Jo tinc l'experiència que jo he estat a dues colles. Tres,
1: però
0: si
1: mogut,
0: vols
1: però
0: comptar.
1: Però t'has mogut per mal rotllos o t'has mogut per amics?
0: Mira, no, m'he mogut per problemes a la colla.
1: Claro,
0: ja, la colla.
1: En aquesta pregunta, que és per amics, jo no marxaria
0: no,
1: mai.
0: Tampoc,
1: o sigui, si els meus amics se'n van a una altra colla, que vagi molt bé. Jo he tingut l'experiència, per exemple, amb el drac, de la Geltrú, que hi ha molta gent que s'ha piratat diables. Molt bé, que vagi molt bé. Si tens molt mal gust, està molt bé que vagis a diables, fes el que tu vulguis. Però jo no m'aniré d'una colla que m'estimo. I si jo m'estimo la meva colla, pel molt que els meus amics se'n vagin, jo em quedaré a la meva colla.
3: Jo el que deies, entenc que algú pugui marxar de la colla i deixar de fer castells. O sigui, entenc que per motius pels que siguin, o perquè no vols ja fer més castells, deixis de fer castells. Però si tu portes fent una trajectòria amb una colla i et canses d'aquella colla perquè sí, i passes a una altra...
2: No t'estimes la
1: colla.
2: És el que
1: parla el de Quarts Amunt, sí. de la gent de col·leccionista de camises. Jo aquesta gent no la suporto. Entenc si te'n vas perquè has tingut un mal rotllo. Però la gent de... Aquí ja no puc exprimir més per si dir la colla, rotllo...
3: O sigui,
1: ja
3: he fet tot el que volia fer...
1: Me'n vaig a una altra? No. També et diria...
3: Això ja no creixerà més, o
1: claro,
3: sigui...
1: També et compraria, si per exemple estàs a una colla gran, per exemple Vilafranca, Sant Pere, Sant Pau, aquest tipus de colles que van a castells màxims de gamma molt alta...
3: Però aquesta cara, quan s'ha anomenat a Sant Pere, Sant Pau i castells de Vilafranca com a colla gran...
0: No, cap problema, Sant Pere, Sant Pau cau molt bé. Cau molt bé. S'ha fet molt bona temporada, però...
1: Que fan castells molt grans, vale? Jo entenc que pugui arribar un moment que amb els teus amics diguis, mira, jo... m'agraden els castells, però no aquest nivell d'exigència. Vull, anem a una altra colla.
2: Més petita.
1: Més petita, més tranquil·la, a fer castells i a passar-ho bé. No amb aquesta mentalitat de hem d'estar tocar el cel literal amb la mà sempre. Ho puc entendre. Però que sigui perquè només els teus amics se'n van, no. O sigui, el fet d'anar-te'n perquè les teves amistats no estan a la colla no, no passa pel meu cap. També diré que jo, per exemple, vaig entrar a la colla en un moment vital en el que jo no tenia molta gent en qui em portava per coses que van passar i he fet molts amics dintre de la colla. Llavors, jo no tinc una mentalitat d'uns amics que se'n vagin perquè, com a tal, jo he fet els amics dintre de la colla.
0: Clar. Són punts de vista diferents de cada persona i crec que també s'ha de respectar totes les decisions. T'agraïm més o menys, s'han de respectar. Si algú vol marxar, que marxi, no hi ha cap problema.
1: Quin maló de pregunta, eh? Quin maló.
0: Sí, sí.
2: Avui haureu de deixar vosaltres una pregunta. Després.
1: De la que s'ha lliurat el convidat que anava a venir.
0: Sí, això és veritat.
1: Que això podríem explicar també per què estem fent aquest programa avui.
0: Clar, estem fent una prova especial perquè després, o sigui, el dia que es grava avui, que és el dilluns 18...
1: No, de fet,
0: dilluns 18,
1: el dia que es grava i el dia que s'escolta. Perquè s'escolta demà,
0: sí, clar,
1: i demà
0: també. Avui estem a 20, dilluns 20 de juliol i tenim un... Després tenim un torneig organitzat per l'Espai Jove. El Jordi, la Paula, de fet, i jo juguem.
2: No, el Nil. El Jordi no.
3: No, el Nogui.
0: No, el Nogui. Nogui, Paula i jo, perdó.
3: Jo us animaré, però si em poso a jugar...
2: Perdrem igual, o sigui que no passa res.
3: No.
0: Tenim el torneig...
3: Vamos.
0: Tenim el torneig de 6 a 10 i els programes sempre els nostres gravem a les 6 i mitja. Tenim el convidat ja pactat i perquè nosaltres no hem pogut gravar el programa aquí ara, hem hagut de fer això.
2: Bueno, i si qui l'escolta sí, demà vol venir
0: perquè,
2: a animar, pot
0: sí,
2: venir.
0: També. I també perquè ens dona molta mandra buscar una altra persona que pugui venir a aquesta hora. O sigui, no hem preguntat a ningú més, sinó no. Donat mandra i hem dit anem a fer això i ja està.
1: Perquè encara teníem aquest comodí. Ara ens estem quedant sense el comodí
0: de
1: fer el programa nostre. Eh?
3: No, ens queda un comodí. Tot.
0: Sí, ens queda un comodí. Ens queda un parell.
1: Pol, si,
3: però
1: si
3: tampoc
1: crec que he dit una frase sense voler del bingo, sense haver mirat el bingo, me la puc tatxar?
0: Sí. Que no sé. Si no la sabies, no l'has fet de memòria.
1: No, és que no l'havia vist. I crec, ara que he mirat el bingo, crec que he dit una cosa semblant.
4: Exactament.
0: No.
3: Clar,
0: exactament.
3: El bingo.
0: Exactament, és molt complicat també.
1: Catalunya, lliure!
3: La Paula, què tenies preparat tu per preguntar-nos? Què volies?
0: La teva secció, les teves
3: mare
0: preguntes.
3: Mare meva, obre el mòbil i tot, quina por.
0: No, sí, jo quan... Sí. Vinga, Paula.
2: Què, voleu dir alguna cosa?
0: No, jo quan li diem, pots fer les preguntes que vulguis, i obre el mòbil, és que estem molt pensades, estem molt preparades.
2: He anat pensant coses, no ho tinc tot ben escrit, però mira, volia tornar a un tema que ha dit abans el Nogui.
1: Veuràs.
2: Aquests que col·leccionen camises.
1: Ai, va.
2: Què hi penseu? Perquè jo sé que hi ha colles on te l'has de guanyar, per exemple, la nostra, no cal. Què hi penseu en relació a això?
1: Jo crec que això és una cagada nostra.
0: Però pots,
2: sí.
0: Pots,
2: sí, no.
0: Pots tornar a repetir, perdó? Que
2: o sigui,
0: el mòbil no...
2: Hi ha colles on tu t'has de guanyar la camisa. Mm. La nostra, per exemple, tu vens un dia, pagues i la tens. Mm. Què hi penseu al respecte?
0: Començo jo?
3: Sí,
2: jo puc dir la meva també, però vull que parleu vosaltres primer.
0: Ara, jo crec que a les altres colles la camisa te la guanyes i després hi ha colles que te les guanyes i igual hi ha colles que després has de pagar. Però te l'has de guanyar. I la nostra és, pagues això i pagues el soci. Llavors jo crec que s'han de diferent moltes colles, el que he dit. La nostra és, pagues camisa, pagues soci. Hi ha colles que guanyes la camisa i si et vols fer soci et pagues soci, llavors la camisa l'estàs pagant fent-te soci.
2: Però aquí també pots pagar la camisa sense
0: ser
2: soci.
0: Sí, clar, això. Hi ha altres colles que et fan això. El soci és gratuït o et va al mensual i t'has de guanyar la camisa i després igual te la poden fer pagar. Te la poden arribar a fer pagar amb el temps. Jo crec que el problema nostre és que qualsevol persona que vingui es pot comprar la camisa i després no torna mai més. Aquest era el problema. Jo crec que la majoria de gent quan es compra la camisa és perquè es vol quedar a la colla i si no ves per temes personals o per tema de feina, com hi ha hagut molts amics nostres que han vingut, s'han comprat la camisa i no han pogut seguir per temes de feina. Però crec que el problema és que te la puguis comprar.
1: Sí,
0: te l'has de guanyar... O
2: sigui, que després hagis de pagar està bé, però te l'has de guanyar primer.
0: O sigui, la colla vol que es compri la camisa, perfecte. Però que mínim hagi d'entrar unes diades, ha d'haver assajos per poder fer això.
3: Jo crec que no pot ser és que tu arribis a un assaig divendres...
0: El primer dia.
3: I divendres li vagis a qui, hagis, o sigui, qui sigui
0: sí.
3: I li diguis compro la camisa. I ja tens la camisa i a lo millor vas a dia de diumenge i ja no vas
2: més. I no tornes més.
3: No.
0: Jo crec que
3: no.
2: Sí, jo crec que també si nosaltres ens plantegéssim te l'has de guanyar, podríem donar-li més valor a la colla
0: sí.
2: I més valor al ser casteller del Foix.
0: Sí, sí.
2: I potser com que ens posaria, ens situaria diferent. Però al poble mateix.
1: Sí. No tindríem col·leccionistes com hem tingut.
0: De fet, a zona tradicional es fa així, t'has de guanyar la camisa.
1: És que...
3: I no som tant zona tradicional. Sí, sí, sí, sí, en teoria.
0: Jo crec que això. Nil?
2: Nil?
4: Jo no vull ser de la zona tradicional.
3: Jo tampoc. Bueno,
0: ja estima, estàs literalment al mig de la zona tradicional.
4: Ja, però bueno, sempre hi ha una ovella negra.
0: Sí.
2: No, sí, ja fem les coses de la nostra manera.
3: I hem de ser nosaltres, no? Doncs ja està, no passa res. Unes,
0: sí.
1: La teva opinió de lo de les camises que portes?
4: Ah, no, és que és el mateix. Sí, seria repetir. T'has de guanyar la camisa, si no... Sí, que està molt bé que...
3: Sí, jo entenc el pagar. Però... O sigui, jo entenc el
2: pagar, que pagar sí.
3: Per, bueno, pels motius que siguin. Però crec que si no te la guanyes...
1: Jo crec que podríem tenir alguna camisa rotllo de la colla, per així dir-ho, per la gent nova que ve, que ve a una diada que la pugui tenir, però que tenir ell una seva...
3: No, per la samarreta.
0: Samarreta.
1: També, però és que no tenim samarretes com a tal.
3: No tenim samarreta.
2: Però aleshores ens falta això.
3: Ens falta la samarreta.
2: Fem una samarreta, tu vens, abans que te la guanyis, tens la samarreta, i un cop te la guanyes, bueno, la pagues o el que sigui, però valorar el ser casteller del Foix.
1: Totalment, estic d'acord.
2: Totalment. No havíeu parlat d'això.
4: Jo sí que vaig anar amb samarreta.
3: No, no havíem comentat
1: jo
3: això.
1: Jo vaig anar amb samarreta. Però les nostres no ens la va donar la colla. No,
2: les que les vau demanar.
0: Les va donar la Júlia.
4: Perquè som una mica rates.
1: De fet, vas anar tu amb una camisa...
3: Bueno, és que...
1: Ah, no,
3: però
1: la camisa.
3: Sí. Tu tens ara posada una samarreta d'una colla.
0: Van a tu com l'Araia.
3: Que et van deixar.
1: És ambigu això.
4: Sí, em van deixar.
1: L'havia de tornar, n'ha tornat. Aquesta bueno, és la dada.
4: O sigui, abans de que acabés la viada, jo em vaig ficar...
3: Però que no per això no hem dit quina colla és.
0: Quina, no, no diré
1: sortirà
0: quina
1: la foto,
0: és.
1: Tio, sortirà la foto. Després hi ha foto.
0: No diré quina colla és, que està al costat de la dreta de l'Eixample.
1: La que sempre diu el Pol, si és que la que sempre diu el Pol.
3: L'havíem de mencionar avui.
4: Cada cop que me la poso, penso en el Pol.
3: Oh,
4: dic, toma,
3: que maco
0: que bonic això, que jo no la tinc. Ja aniré algun dia a fer pinya més.
1: Pues la mataré.
0: No us preocupeu.
2: No estic entenent els meus apunts, però no passa res.
3: Ah, mare meva, que porta apunts i tot.
0: Amb mòbil, amb paper i
1: paper,
0: boli...
1: Paper, mòbil no, ja està, i una ja. Cara de...
2: No, és que no entenc.
0: Si no està tancant el programa ara, ja no hem de tancar mai més.
3: Doncs ja, pues no sé, Paula, què vol dir això.
2: Ah, sí, sí.
3: Ui.
0: Bueno.
2: No, la vostra llista de preguntes. La voleu fer ara, la voleu fer més tard?
1: Jo vull fer primer una pregunta
3: la
1: al Pol.
3: La bateria després, no.
1: Sí, l'he pensat ara. És una xorrada, però l'he pensat ara.
0: Digue'm.
1: Pol, tu que ets una persona... Que allò del número parell i número imparell...
0: Sí.
1: Com tractes això de fer castells que siguin imparells? I veure-ho escrit a l'app i aquestes coses?
3: Com?
1: O sigui, sí, que... explico per la ràdio. El Pol, quan jo poso la música del cotxe, si no poso el número parell,
3: jo he vist
1: el Pol posar-se malalt per aguantar 10 minuts amb un número imparell a la ràdio, però que es posa un moment i es treu. I ell sabent que era imparell posar-se malalt. Llavors... Com és per ell veure a la un 3 de 7 i
3: wow.
1: Haver de viure amb un 3 de 7?
0: No, o sigui, jo aquí tinc...
2: Es centra en la torre de 6.
3: 3 més 7, 10.
0: No, o sigui, a part del que diu el Jordi, jo faig molts càlculs mentals perquè no perquè els números siguin parells. A part d'això, jo crec que el meu problema no és amb els números imparells, que també, és amb els números imparells que jo sé que puc alterar. És a dir, si estic escoltant el volum del cotxe i el puc posar, està a 31 i el puc posar a 32 o 30, i això puc canviar. Però quan és algú que està escrit, per exemple, a l'hora... més igual que siguin les... aquest moment són les 4:29. Pues sé que aquest número no puc canviar fins que no passin 60 segons. Llavors aquest número no m'afecta tant com altres, perquè no es pot canviar. I el meu problema és el número que jo mateix puc alterar.
3: Bueno, el 3 de 7 el podríem fer de 8.
0: Sí, home, clar, i el 4.
2: Sí, ara mateix.
3: He dit el 3, no el 4.
2: Jo crec que és més fàcil tornar al 3 de 6 que pujar el de 8.
0: Ja bueno. Està, és aquesta, la resposta és aquesta.
1: Ja està, és que ha sigut una tonteria, però m'ha vingut ara.
2: No, està bé, està bé. Vale, jo vull adaptar la teva pregunta que has estat fent anar arrel del Mundial amb les seleccions, però he pensat categories individualitzades per cadascun de vosaltres. Sí. Començo pel Pol. Sí, començo pel Pol. Quines categories t'havia dit? Vale, bueno, et diré quatre categories i has de fer pues, una analogia amb colles castelleres.
0: Perfecto.
2: Vale. Falcons de Vilanova?
0: S'ha dit el símil al castellà.
2: Eh?
0: S'ha dit Falcons de Vilanova i el símil castellà.
2: Sí, exacte. Falcons de Vilanova, el drac escatat de mar.
0: Perfecte.
2: Les comparses i...
3: Faltava una, m'ho has dit abans.
2: Sí, t'ho he dit. Alguna cosa més.
3: Sí, hi havia alguna més, segur.
2: Bueno,
0: això són categories personals.
2: Sí, sí, sí, m'he inventat una per cadascun de vosaltres. I el drac de la Geltrú. Aquesta me la podem inventar ara mateix.
0: Vinga, va. Comencem pel que has dit Falcons.
2: Sí.
0: Jo crec que la millor colla de Falcons de Vilanova, la millor colla del món casteller, la colla vella. Ja està, fàcil. per comparació, no entra Falcons de Vilafranca, com està malament. Quarts amunt ho sento, però he portat Falcons de Vilafranca. Ho sento, que els he hagut d'escoltar.
1: Puc obrir la boca?
3: No, millor que no.
2: Deixa el que parli, és el vostre programa.
1: Per què van portar a Vilafranca?
0: Perquè Falcons ja no van a respondre.
1: Igual,
0: òbviament.
4: El problema no us van tirar quarts. Pals tots, eh?
0: I Falcons de Vilafranca.
1: Perquè sou els
0: òbviament. I no respondré qui va anar de cada colla, perquè això es queda per mi.
3: Vinga.
0: L'Escatat de Mar, pues la colla que... La meva colla, pues amb els Castells de Cubelles, la colla que jo pertany, l'Escatat de Mar i el Castells, Castells de Cubelles, Castells del Foix de Cubelles. Després de dir les comparses, vinga, aquí una d'estop als meus amics de l'Arbós, Cubelles és tradició, el primer documentat del Castells de l'Arbós, pues Castells de l'Arbós, les comparses és tradició, Arbós és tradició, pues això. I l'altre ja has dit...
3: El Drac de Geltrú.
0: El Drac de Geltrú. Colla que tinc molt apreci, colla que jo crec que és la millor colla de foc de la ciutat de Vilanova, perquè és la colla que més m'agrada. I diré... Ostres. Mira, va, amb la colla de la ciutat, Bordagassos.
2: Vale. Wow. Teniu algunes objeccions?
1: No. Però juntar Bordagassos i Drac de la Geltrú és...
0: No, no és bona, però és el...
1: No, és un comogràcies per a gent que es coneix.
0: El Drac de la Geltrú, el Drac de la Ciutat... No, ho sé. Però el Drac de la Ciutat, la colla de la ciutat, doncs pues això.
3: Va, Nil.
1: El Drac de la Ciutat ha hagut de sentar tan bé a Castell Sant Blau, por ahí.
0: Bueno, ja ens escoltaré, en té qualsevol cosa, no passa res, Unai. Una abraçada des d'aquí, ben forta.
2: Després, ho deies la seva pregunta, no?
1: Què?
2: Més endavant.
3: Ah, bueno, sí, haurem de llegir preguntes que ens ha fet l'audiència.
0: Ah, sí.
2: Vinga, va. Continuem amb el Marc.
1: Vinga,
2: va. Tu has de triar, sí, has de fer la mateixa analogia, amb quatre equips de futbol.
1: Vale.
2: Tenim el Huesca.
1: Vale.
2: Uah. El Vilanova.
1: Vale.
2: La Huesa.
1: Vale, Unió Esportiva Sant Andreu.
2: Sí.
1: Vale.
2: I el Nàstic de Tarragona.
1: Vale.
2: M'ho estudiat, això.
1: Vale, un moment. Ho tens apuntat?
2: Sí.
1: Vale.
6: Nàstic, Huesca,
1: per tenir-vos...
6: Huesca, o sigui, per i Vilanova. Tenir-vos.
1: Vale.
2: Has dit Huesca dos cops.
1: No, Huesa i Huesa.
2: Vale.
0: Intenta fer ràpid, que no ens quedem sense temps.
1: La Huesa, Vilafranca. Perquè sembla que quan es parla del futbol català només existeix la Huesa. I són els únics. I es passa de tothom. I està aquí un equip al costat de color blanc i blau que es diu Europa, que treballa igual o millor que la Huesa i només existeix la Huesa. Per seguir, la societat esportiva Huesca, comptant que ara han baixat de divisió, que van estar la temporada anterior just quasi pujant, diria la colla jove de Sitges. Colla jove de Sitges, perquè ho fan molt bé, tenen molts castells de 8 i de sobte de cop i volta li treuen 3 jugadors bons i, bueno, a fer castells per sota perquè no poden fer més.
0: Jo pensava que no vas a dir els del Delta.
1: No,
0: una colla que t'agrada molt però que no
1: perquè
0: per
1: tirar,
0: falta de gent no poden fer castells.
1: Vaig a tirar punyals. O sea, no. Què em queda? El Nàstic de Tarragona.
2: Sí.
1: Nàstic de Tarragona, et diria que són intents de Tarragona. Vull dir, xiquets. Per això mateix, perquè ho intenten molt i no surt malament, o sigui, surt malament sempre. Que et guanya el Huesca a la Copa del Rei i perdre un playoff amb el Màlaga, pues ja fa molt que pensar. I què era em faltava? Ah, bueno, algú em pot dir alguna colla de castells que siguin uns borratxos i un farloperos?
2: Alguna universitària.
1: Alguna?
0: Sant Pere,
1: pues la que vulgueu d'universitàries per dir el Vilanova, perquè és el...
2: Voleu fer primer?
3: I com vulguis.
2: A mi m'és igual.
3: Nil?
4: Vinga.
2: Nil, va. Tu, ho farem amb instruments.
4: Hòstia.
2: Tenim...
4: Jo és que estava pensant en grups de música, dic, a veure, tirarà per grups de música, fet. No sé què.
3: Oh, també és bona.
2: També era bona, no passa res, si necessiteu un altre programa especial ho tornem a fer.
3: Vinga.
2: El saxo, la trompeta, la gralla i la bateria.
4: Vale. La bateria és que és l'única que m'ha vingut així de sobte. Seria... Les joves.
0: Joves de baix?
4: Efectivament.
0: Perquè fan mal de soroll i no fan res després. O...
4: Perquè estan locos.
3: És que...
4: La gralla seria la vella. Perquè Són massa tradicionals.
3: Massa.
4: Sí, Pol?
7: Sí, no, sí, sí.
4: Vale. Després hi havia el saxo i la trompeta, era?
2: Sí.
4: Vale. Hòstia. És que no sé què dir, perquè és... la trompeta és un instrument que destaca molt, però... Bueno, potser diria la... potser diria Vilafranca, perquè són els típics que sempre quan algú veu un instrument diu: ah, mira, mira, toca la trompeta. I quan un castell sempre pensa en Vilafranca. I el saxo és que... bona idea, eh? Diré el Foix perquè hi ha dos Nils que toquen el saxo al Foix. I ja està.
2: Bueno, i l'última, Jordi?
3: Pues sí.
2: Tu ja saps el que has de fer?
3: Sí, però vull que em diguis les quatre. No.
2: Vale.
3: O sigui, estava pensant perquè em cobrem pals de la gent de Cuelles.
2: Bueno,
0: no et preocupis.
2: Tu diràs la veritat.
3: Sí, sí, la diré.
2: O sigui que, bueno, comencem per la teva. Pastorets.
3: Pastorets és castellers del Foix. Perquè...
0: literal.
2: Sí, sí, sí. Hi ha la colla.
3: Literalment.
0: De fet, sí.
2: És la mateixa gent.
3: És la mateixa gent, sí, sí.
2: I pugeu.
3: I pugem... i també ens discutim, bueno, també, o sigui, és que és igual, és la meva colla, tant una com l'altra.
2: La draga?
3: La draga és... és que li anava a desitjar una cosa molt lletja a la draga, però no,
2: no, no.
3: No, no, la draga l'has de cuidar. La draga són castells de Vilafranca. O xicots de Vilafranca, estan ahí.
0: Ostres.
3: Podrien ser un o l'altre, perquè són aquella, o sigui, aquella mítica colla que hauria d'estar fent grans coses. I per o sigui, Vilafranca no és perquè per falta de gent, o sigui, jo diria xicots de Vilafranca, que per falta de gent potser no està fent el que voldria fer. Que en el cas de Draga sortia a ballar.
2: Per tant, fes una crida.
3: Que demanem gent, xicots de Vilafranca ja demanen la gent, ja ells, demanem gent per sortir de draga.
2: S'ha de recuperar.
3: S'han de recuperar tots els balls de la grupa.
2: Si us plau. I després et queden dues, te les dic juntes i tu tries.
3: Digues.
2: Va, Panderos i la bessonada. Ja tu veuràs què fas aquí.
3: Panderos és...
2: cuidado el que dius, eh?
3: Buah, és que és molt difícil, Paula.
1: Claro, detallet. Paula, tu balles ara mateix.
2: Panderos... jo ballo Panderos des de que era petit.
3: Panderos, o sigui, és xiquets de Tarragona. Perquè són...
0: per a cau o no? No dic xiquets, xiquets, dic.
3: No, perquè són aquella... o sigui, són una colla de tota la vida que porta molts anys. Però bueno, no, no destaquen com
0: Panderos,
3: els altres.
0: Panderos té local?
3: Per aquí també van iguals, eh?
0: Sí.
3: Però aquí també estem iguals nosaltres.
0: No, és veritat.
3: No destaquen. O sigui, ni uns ni els altres. Ho sento. Que a mi m'agraden, eh?
2: I la que et queda? No, és el millor ball del món, però bueno.
3: Això ho podríem discutir. La millor colla quina és? Castells del Foix, no? Doncs pues el millor ball. No hi ha molt a dubte.
2: Ah, sí? Penses això de veritat?
3: No. No, no. I la bessonada? La bessonada són bordegassos.
2: Dilo.
4: Per què?
2: Justifica la teva resposta.
3: Bueno,
2: ara,
3: pel fet de voler tenir el protagonisme a totes les places on van, també t'he de dir. Sí. Bordegassos, o sigui, és veritat, i ells han de ser conscients que volen ser els millors, o sigui, ells es creuen els millors a cada plaça on van.
4: Sí, sí.
3: Per molt que facin 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7, com van fer aquest cap de setmana, sí, ells es pensen que, o sigui...
0: la teva dura a les 8 de la tarda.
3: Sí. I amb intencions d'anar amb el castell de 8. Sí. O sigui,
4: super al... tradicional, eh?
0: No sé. Bueno. No m'agrada la nova, però gràcies.
3: Bueno, això i la bessonada crec que és així, que crec que és una colla...
2: que vol ocupar més espai
3: que vol ocupar més espai del que li toca. També.
0: Perfecte.
3: Que no tenim res en contra, ni cap a bordegassos, ni cap a...
1: I amb la bessonada sí tinc en contra.
2: Jo també.
3: No,
1: pensava que estaves dient...
3: i amb bordegassos tampoc.
1: Pensava que estaves dient bordegassos perquè la bessonada és una copiada intentant ser Vilanova i la Geltrú. Perquè són els bessons, bé, la cançó, la idea i tot. Bueno, són els bessons de la Geltrú.
3: Et diran que és inspiració.
1: Sí, no, inspiració, no, però la cançó és Indies del drac de la Geltrú.
3: Perquè
2: són nens de 3 anys tocant el timbal, què vols que faci?
1: És la mateixa cançó. I el de fer uns bessons és cosa de la Geltrú.
0: Ja dic, sóc que no ha vingut el Magí, no n'has posat aquests 4 baix, eh? Perquè si no...
3: No, no, perquè si no el Magí, bueno,

0: La guanya, sí.
1: Bueno.
0: Bueno.
2: Pol, com anem de temps?
0: I doncs portem 50 minuts, que eren uns 9 minuts.
1: Jo aniria, vaig.
3: T'anava a dir, volem parlar de la diada?
0: De la que hem fet i la que farem.
3: De
0: la,
3: sí,
0: sí, efectivament.
2: Aprofiteu.
3: I, de, i ja seguim després.
4: I la bateria la deixem...
3: Per al següent,
0: següent programa.
4: Ok.
0: Perfecto. Pues, bueno, després gravarem un altre per al nostre Spotify. També, si ens voleu seguir tant a xarxes, que és Spotify, com a
1: Instagram,
0: com a Instagram, busqueu Piles del Vent i sortim.
3: Per a Pol.
2: Per...
0: Sigui el que sigui.
3: Spotify, o que el deixem per un moment on necessitem aquest programa. Què hem acabat de parlar abans?
0: Però estarà a Spotify.
2: Bueno, això sempre.
4: En algun moment.
2: En algun moment trobarà la continuació d'aquest programa.
3: Entenc el que està dient, entenc el que està dient.
0: Estarà a Spotify, jo dic que...
4: En algun moment, no diem
0: ara. Està fent broma al nostre Spotify, que la gent vagi a escoltar, tampoc, no...
4: Hi haurà una segona part d'aquí uns quants dies d'això.
0: Sí,
3: això és el que volem dir.
0: D'unes setmanes hi haurà una altra segona part d'aquest programa nostre especial i el trobareu tant a Ràdio Cubelles com a Spotify. Però a Ràdio Cubelles, la gent ja ens està escoltant per Ràdio Cubelles. El meu desto era fer una propaganda a nostre Instagram i a nostre Spotify. Doncs si voleu, comencem per la diada d'aquest cap de setmana, no? De què ja hem fet. Que va ser a Masquefa.
3: Efectivament.
4: Vam anar a Masquefa amb xicots de Vilafranca, que serien la similitud de què he dit.
2: No, de la draga.
4: De la draga. I...
0: Que de fet em vaig enterar, no era xicots no era, com a tal, era l'escola de castells de xicots.
3: Sí, que de fet estava de cap de l'escola, o com se llama, un company de la meva germana.
0: Sí, sí.
3: Però bé, l'únic, doncs... l'única queixa que tindria aquesta diada és que van banyar-se a la piscina i no ens van avisar.
0: Sí, és veritat.
4: Correcte.
0: És veritat, bueno, és veritat.
4: I alguna altra, però bueno, ja la deixem
3: bueno,
4: per nosaltres.
3: Ja...
4: Vale, nosaltres vam fer el 2 de 6, perquè si no fem el 3, fem el 2.
0: Sí.
4: És el que hem dit les últimes setmanes. Amb un canvi, o sigui, amb unes trenadosos.
0: Sí.
4: I després vam fer el 3 de 6.
0: També amb alguns canvis a... alineació per anar rotant la gent també.
4: I a última ronda vam a tercera ronda vam estrenar el Pilar per Sota, que no fèiem des de mitjans de la temporada passada.
0: Sí, i també va ser canvis,
4: canvi gairebé sencer.
0: Bueno, de fet terços i
4: terços en xaneta.
0: Sí, terços i en xaneta, sí, sí.
3: Ens tu Pol, que tu estàs sempre.
4: Sí, ell sempre.
0: De fet l'últim Pilar que vam fer no va ser no el vaig fer jo, se'l vaig fer jo, però va l'intent, que va ser el
4: les
0: Masuques.
4: No, però vam tornar-lo a fer.
0: Per això dic, ah, l'últim pilar no és el meu, va ser vam tornar a repetir, el va fer el Joshua, la Júlia i el Roc.
4: Això
0: o sigui,
4: pot ser...
0: totalment diferent de l'últim pilar que vam fer la temporada
4: això
0: passada.
4: Això pot ser que puguem veure en algun futur dos pilars de quatre xegats per sota simultanis.
0: De fet, estava parlant més... Vam acabar la diada
3: parlant
0: més de pilar de cinc xegats per sota.
3: Sí.
4: Va haver, vale.
3: Una, va haver una sensació de falta una sotregada de, en general, tothom.
4: O sigui, no, o sigui, va anar
3: liu,
4: superbé el Pilar.
3: Va baixar liu, i de fet, jo pensava que quedava un pis.
4: I
3: la meva germana
4: va
3: fent
4: dir,
3: fotos va dir el mateix.
4: A mi
3: em
4: va
3: dir,
4: ja està. Aquesta va ser la frase liu. Però
0: i
4: jo
0: fet,
4: crec que el Pilar
0: fet,
4: per sota...
0: Si la gent que escolta això vol veure un intent de Pilar de 5 per sota als Castells del Foix, que vingui aquest divendres assaig, perquè jo crec que anirà.
4: Mare de Déu, senyor. Jo
2: I si ve algú nou, anirà.
0: I no és idea meva, és idea de...
4: Jo he de marxar d'assaig.
0: Quants eren de tècnica? L'Àngel, l'Anna, el Joss, el Magí, jo i el Nogui.
4: O sigui,
0: vale,
4: tota pues, tècnica.
0: De 6, 5.
3: És una bogeria, però jo crec que està més aviat. El Pilar de 5 per sota?
2: El Pilar de 5
3: per sota? Quasi, eh?
4: No, el Pilar de 5.
0: El Pilar de 5
4: és relativament ja.
0: Si s'ha descarregat,
4: es porta descarregant assaig des de mitjans de maig.
3: No l'hem descarregat perquè no l'hem fet a plaça.
4: Perquè si no l'haguessin descarregat, segurament. Sí, sí. I, bueno, aquest cap de setmana, què tenim aquest cap de setmana, Pol?
0: Aquest cap de setmana anem a la Pineda.
3: Correcte.
0: Amb els castellers de Vilaseca, no,
4: i
0: Terrassa.
4: I castellers de Tortosa.
0: Al final també?
4: Sí, també.
0: És que la nostra app no posava, igual ells van anunciar. Pues castellers de Vilaseca, que són una colla que ha fet grans castells. Jo crec que aquesta temporada, no m'equivoco, no
4: han estrenat
0: el castell de 7.
4: Jo crec que sí que han estrenat el castell de 7.
0: Bueno, feia una setmana que ho parlàvem i no l'havien estrenat, igual ara ja sí. Però que és una colla, de fet, on tinc amics i que serà una molt bona diada. Tant Tortosa com nosaltres, com Vilaseca, anirem a portar castells màxims per nosaltres i jo crec que serà una bona diada i que es veuran molts castells. De les tres colles i poc més podem dir, realment, perquè no hi ha molt més. O sigui, anem a fer castells, ens faltarà gent com sempre, convidem a tothom que vingui a assajar i a la diada, i poc més, no podem dir res més. Si algú vol afegir alguna més.
3: No, podem...
1: no, ja està.
4: Jo estic... El castell de Tortosa no ha estrenat el castell de 7, sí que va fer una prova a plaça del 3, i Vilaseca.

0: Vilaseca, Vilaseca, no.
1: No,
0: el Pilar 5, 2 de 6 i 5 de 6.
1: Jo crec que igual és una bona
0: serà
1: idea, perquè
0: les, per estrenar,
1: no? Igual les 3 no. No, Tortosa no ho sé, però igual Vilaseca va amb intenció. Ja ho preguntaré abans de, no ho puc preguntar abans de, del dia d'avui, però ja ho preguntaré per veure si, si tenen ganes. Però jo crec que totes les, ganes tenen, totes les coses tenen ganes de fer això i de fer els castells que es mereix, que es mereix cada colla. Jo crec que tant Tortosa com a Vilaseca tenen, es mereixen de fer castells de gama de 7. I nosaltres, òbviament, també. Tenim el 3, ens falta el 4 i més coses que volem portar.
0: I parlant de que ens falta el 4, jo vaig recordant ja, perquè queden 15 dies una mica més.
1: Sí, per la nostra
0: festa major, 9 d'agost, allà a Baixamar.
1: Sí.
0: Hem de ser-hi tots, tot Cubelles ha de ser allà.
1: Sí.
0: No pot faltar ningú, a que no, Nil?
2: No, jo estava pensant en dir que el, si la gent diu, ah, és que no sé de castells, no sé què, aniré a molestar, veniu un divendres.
0: No, no, no molestareu.
2: Ah, no, ah, no, és que no tinc estona per estar tot l'assaig. No et preocupis, vine a...
0: 5 minuts.
2: 20 minuts després marxes, t'expliquem quatre coses, marxes, vas a sopar amb la família...
1: I ja t'enganxaràs i tornaràs, sí, no hi ha manera.
2: I ja tornaràs el divendres que ve tot l'assaig. Si no et preocupis, si vindrà l'Àngel i...
1: Sí, ja, i ja et tornarà la vida. Faixa, no et preocupis.
3: Jo diria des d'aquí que hi ha un nen meu que jo li faig de monitor al casal, també diré que el nen fa un cap més que jo, que va venir el divendres,
1: sí,
3: va provar, és un noi que és de les Corts, és de Barcelona, només està aquí l'estiu, i ja m'ha dit que el divendres torna. Com pot ser que una persona a Barcelona torni i hi hagi gent de Cubelles que encara no heu vingut?
0: Bueno, i serà una persona de Barcelona que a lo millor durant el curs, les dies importants, et vindrà diumenge a Cubelles a fer castells.
1: Jo us vaig a dir una cosa, o sigui, ja parlant de l'exclusiva que va dir el Gerard de Quarts Amunt al nostre programa.
0: Ui, ui, ui,
1: no,
0: això és important, eh?
1: És un, sí, és una cosa que si no teniu motivació per vindre a la colla, jo us vaig a donar una. Segurament no està confirmat, però ja ho va dir el Gerard que serà confirmació, o sigui... Jo crec que ho confirmaran dintre de poc. El 19 de juliol, de setembre, que queda...
0: De juliol, 19 de juliol
1: no.
0: És ja, no?
1: Sí, sí, va ser, va ser.
0: Ja ha passat.
1: Ja ha passat, de fet va ser ahir. Abans d'ahir, pel dia que escoltem el programa. Jo crec que queden dos mesos per això i Castells del Foix, si es classifica, encara ens queda, però tenim dies per fer-ho. Jo crec que de moment estem dins, però queden dies per reafirmar la nostra posició dins de, del concurs.
0: I per reafirmar la festa major és una, opció, sí, sí, una oportunitat increïble.
1: I que anirem a màxims. Aquest, si al final s'acaba fent aquest concurs, que jo crec que sí, si ja ho veia el Gerard aquí com a exclusiva, jo crec que anirem a màxims i ens falta gent assaig per això. I jo crec que és una de les motivacions que ha de tindre la nostra colla i la gent de Cubelles per poder venir a fer això. A partir d'aquí ja... Poc més a dir, Paula, si vols despedir tu el programa.
4: Jo?
1: Sí, queda...
0: Estàvem comentant els castells que podríem arribar a fer aquell 19 de setembre. 19 de setembre, data per somiar, eh?
1: Sí, sí, queda menys d'un minut, Paula.
3: Amb la mà al cel, de veritat.
1: Queda menys d'un minut, si vols acabar de despedir tu el programa.
4: Pues... Vingueu tots assaig divendres, esteu convidadíssims i fins aquí el programa d'avui.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La xerrada sobre l'eclipsi del 12 d'agost ha omplert la Biblioteca de Cubelles aquest dilluns al vespre. Responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers han donat detalls de com es podrà veure aquest fenomen aquí, a Cubelles. El 12 d'agost, de fet, podrem viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys en què el cel es farà fosc durant uns 30 segons, quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada a la biblioteca aquest dilluns que ha omplert la sala d'actes. Carles Schnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls de com serà l'eclipsi i quines seran les millors opcions per veure'l bé a Cubelles, on durarà exactament 24 segons. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates el 12 d'agost en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i que per això, des d'un punt de vista també turístic, cal donar tota la informació per qui ja estigui aquests dies a Cubelles o per qui vulgui venir, perquè a més es tracta del primer municipi venint des del nord on es podrà arribar a veure aquest fenomen, el fenomen de l'eclipsi. Sentim el regidor de Turisme, Narcís Pineda.
3: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
2: Concretament, el dia 12 d'agost, l'inici de l'eclipsi a Cubelles serà a les 19 hores 35 minuts 20 segons. L'inici de la totalitat es produirà a les 8:29 minuts 27 segons, assolint el màxim 12 segons després. La fi de la totalitat serà a les 8 del vespre, 29 minuts i 51 segons, tot i que l'eclipsi en si encara s'allargarà fins a les 8:56 i 31 segons. Durant la fase de totalitat, i només en aquells instants, es pot arribar a observar l'eclipsi a ull nu, ja que les ulleres de protecció ens impedirien veure la corona solar o les estrelles i els planetes. Ara bé, tan bon punt veiem la primera llum del sol que reapareix darrere la lluna, cal tornar a fer servir les ulleres i, evidentment, sempre que hi hagi llum solar, abans de que hi hagi aquesta fase de totalitat, també caldrà fer servir aquestes ulleres de protecció. Unes ulleres de protecció que han de tenir un filtre solar i han d'estar certificades segons una norma ISO concreta per aquests usos en eclipsis.
4: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les quatre estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, El bosc encantat en les quatre estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Però avui sí que no té més no de sentit. Jo crec que la coneixeu, eh? La coneixeu, eh? Però és un tema...

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
3: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
4: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i, o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8.
3: I 4 anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
4: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
2: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
4: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entresetmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
3: família.
4: Sí, en família.
3: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
4: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
2: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

0: Me lo repito y pienso que llegué ya.
1: Ei, va, què passa? Que, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se'm va anar a la olla, tio.

0: notícia.
1: Què dius? Què ha passat?
0: El cargol ja no treu banya.
1: No,
0: ho ha matat un marroquí.
1: Papa.
0: Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
1: L'ha aixafat?
0: L'ha aixafat.
1: L'ha aixafat.
0: L'ha deixat allà, però...

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot al centre del dia, i amb cel més clar fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una visibilitat avui clarament millor. El temps, la temperatura es mantindrà molt alta i es mourà entre els 25 graus que hem tingut o hem fregat de mínima, mentre que la màxima avui estarà entre els 32 i 33, amb una humitat més baixa i menys fuor, ben feble de gregal al matí i de xaloc més reforçat a la tarda, fent que la mar augmenti de maró a marejol al migdia. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos a primera del matí i a partir de mitja tarda, amb un cel més clar al centre del dia, amb una temperatura que aquesta nit recularà una mica i quedarà per sota dels 25, voltant els 24, sense nit tòrrida, i voltant demà els 32 de màxima, amb una humitat que tornarà a pujar i amb un ambient una mica més xafogós que avui. Vent feble amb terral a primera hora del matí, marinades de mitjorn al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Inicia el ple 2026/7 de la legislatura 2023-27.
0: Les protestes veïnals i les de la policia local han marcat el ple de juliol celebrat aquest dimarts. La sessió ha quedat aturada durant un quart d'hora i amb la represa encara ha patit algunes interrupcions puntuals. El centre social Joan Roig i Piera s'ha omplert de gom a gom, coincidint amb el ple municipal, per una convocatòria espontània crítica amb el nou sistema de recollida de residus. La crida anònima s'havia anat compartint a les xarxes socials o en missatges de mòbil i n'havien fet difusió partits com Esquerra Republicana o la CUP en els seus perfils.
3: Em deixen parlar, sisplau?

0: L'enrenou a la sala ha obligat a suspendre temporalment la sessió per petició de la secretària i s'ha fet una reunió amb els portaveus dels grups municipals en un altre lloc. Al cap d'un quart d'hora, l'alcaldessa Rosa Fonoll, d'acord amb la resta de partits, ha decidit reprendre el ple. Malgrat que en l'ordre del dia no hi havia cap punt vinculat a la recollida de residus, després de la insistència dels assistents i els comentaris que havia fet l'oposició, el regidor Josep Maria Hugué ha parlat d'aquesta qüestió.
1: Ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, ser... Si em permeten...
0: Des de l'oposició, tots els grups han donat suport als manifestants presents al centre social i alguns han responsabilitzat directament el regidor Josep Maria Hugué del que consideren una mala gestió del sistema de recollida de residus. Sentim, per exemple, els regidors Robert Monzonis de Junts per Cubelles, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular.
2: La veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat, que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
3: Estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard i molt malament, no van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no teníem aquest pollastre i aquí estaríem per la feina que hem de fer.
4: Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está como está. Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio. Y como tal, hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle.
0: El regidor Hugué ha reconegut que calen millores i ha anunciat que estan treballant en l'augment de punts de contenidors, tot i que també ha demanat que es tracta d'un model que necessita la col·laboració de la gent.
1: Hi ha certs punts que cal millorar, i cal millorar, de fet, estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i... ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris.
0: A mitja sessió plenària hi ha hagut una altra protesta quan un grup d'agents municipals fora de servei han desplegat una pancarta on s'ha pogut llegir el lema "Policia de Cubelles oblidada pel govern". En relació amb les decisions que s'han votat al ple d'aquest dimarts, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha aprovat l'increment de l'aigua d'un 27%, un augment que, tal com ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, ja estava previst en les ordenances i estava també recollit en les condicions de la concessió, signades el 2024. A la pràctica, en un rebut mitjà d'una casa de Cubelles, que paga habitualment 64 euros trimestrals, per exemple, doncs notaran un encariment d'uns 3 euros aproximadament, és a dir, poc més d'un euro mensual o 12 euros en el conjunt de l'any. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic, ha afegit, a més, que l'actualització de tarifes ha d'ajudar a tenir més recursos per les inversions i millores previstes en el contracte.
1: Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mastreder una inversió d'un milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mastreder. També està previst a principis del 2027 començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera.
0: Els grups de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, han votat en contra d'aquesta actualització de les tarifes de l'aigua. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha posat en dubte la capacitat del govern municipal per fer realitat les inversions vinculades al contracte.
5: Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi. Només faltaria, el que passa que és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Però tot i així, aquest govern torna a portar a ple una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers.
0: I Jorge Mena, el portaveu de Vox, ha subratllat l'increment acumulat des de l'entrada en vigor del nou contracte de l'aigua.
6: De la tasa de l'aigua, una subida que ja se aprobó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales en 2024 el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellens a tener que fregar los platos con whisky, que va a ser mucho más barato que con el agua.
0: En el mateix ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat la designació dels dies festius per l'any 2027, que seran el 30 de juliol i el 16 d'agost. I en l'apartat de les mocions, la proposta de la CUP de rebutjar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba s'ha aprovat amb els vots a favor d'Unitat Cubellenca, el PSC, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú i la CUP, les abstencions del PP i Junts per Cubelles i el vot en contra de Vox. L'altra moció, que reclamava l'elaboració d'un protocol municipal contra la multireincidència, proposta de Vox, no ha prosperat. En la part final del ple, després dels precs i preguntes, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha presentat la seva renúncia i s'ha acomiadat de l'Ajuntament. Ramon García ha estat confirmat com a cap de llista de la CUP el 2027. Qui prendrà el relleu de Dani Pérez com a regidor en els plens el que queda de legislatura ha estat escollit també com a candidat dels independentistes a les eleccions municipals. Hem pogut parlar amb els dos protagonistes, tant en Ramon García com el fins ara regidor Dani Pérez, uns minuts abans del ple municipal d'aquest dimarts. El ple d'aquest dimarts, corresponent al mes de juliol, és l'últim de Dani Pérez com a regidor de la CUP, el que ha ocupat doncs, aquest càrrec des de que va començar a tenir representació la CUP a l'Ajuntament de Cubelles, doncs farà el relleu de cara a les sessions que quedin per acabar la legislatura. Per tenir-ne més detalls i també doncs, que ens faci una valoració de com ha anat tot això i els motius de la renúncia, doncs parlem amb Dani Pérez, regidor de la CUP fins aquest dimarts. Gràcies per atendre'ns.
7: Hola, moltes gràcies a vosaltres. A veure, els motius de la renúncia són clars per la CUP d'això, de ser regidor, ser un càrrec públic, ja sigui aquí o en altres administracions, no és ni una feina, ni una manera de fer, ni res. És un pas provisional per servir directament a la ciutadania, per no acomodar-se i sempre estar amb l'esperit aquest lluitador

0: molt bona perquè vam saber i vam conèixer de primera mà com són les persones que hi ha allà, quins són els seus objectius, les seves prioritats, com es treballa, com ho fan de bé o com ho fan de malament, quines trampes fan servir doncs, per dissimular o intentar quedar bé. I aquests dos anys d'aprenentatge van ser durs, però han sigut molt fructífers perquè ens ha portat que aquesta segona legislatura, que també hem sortit, doncs saber ja quines peres havíem de picar per trobar informació, per trobar documentació, intentar doncs, aportar aquestes irregularitats que estan demostrades, però que al final un jutge haurà de verificar si són penalment verificables o no, i això és el que hem estat fent. Resumint, em sembla que totes les CUPs de tot arreu sempre diem que venim a obrir claixos i aixecar catifes i treure la merda, i això és el que realment hem fet a Cubelles, però literal, literal. I ara jo crec que pel que conec el Ramon, si s'esperen que les coses aniran millor, a mi em sembla que aniran a pitjor per ells, però molt millor per la ciutadania.
1: Bé, doncs parlem amb en Ramon García, que serà el pròxim regidor de la CUP de Cubelles. Bé, en quin moment doncs, preneu la decisió que siguis no, l'encarregat de rellevar Dani Pérez, tenint en compte doncs, que a la llista encara hi havia doncs, alguna altra persona entremig? No sé, expliques també com vau prendre aquesta decisió i també doncs, com t'ho prens.
2: Bé, doncs el projecte de la CUP és un projecte viu, és un projecte que va més enllà de les persones individuals, que va de projectes col·lectius i compartits amb tota la ciutadania, i doncs per en aquest aspecte els relleus són una cosa habitual i jo tampoc tinc la voluntat d'eternitzar-me dins l'Ajuntament i tampoc tinc cap voluntat d'estar més temps al que està tan Dani, i doncs per tant això és una cosa que continuarà sent així com és a la resta de municipis on la CUP té presència a les institucions. I d'això jo agafo aquest càrrec doncs, amb la responsabilitat i amb la il·lusió de que ja fa uns mesos que vam celebrar una assemblea extraordinària per decidir aquest relleu, quan en Dani va comunicar que tenia aquesta voluntat de deixar de banda el càrrec, i doncs toca assumir-ho quan a mi se'm proposa com a candidat, ja no només per estar durant aquest mandat, sinó també per encapçalar les properes llistes municipals, doncs per tant amb coratge i amb responsabilitat per fer una CUP forta, transformadora i que de veritat tregui tot el potencial que té el nostre poble.
1: Per tant, ens confirmes també que està presa aquesta decisió de cara a la pròxima candidatura?
2: Sí, sí, en un principi van ser votacions que es van fer de manera separada, perquè evidentment la CUP com a projecte viu també té altres membres que venen després a formular les llistes electorals, i en les dues va ser per unanimitat en una de les assemblees amb més participació que hem tingut a Cubelles des de que va ser fundada la nostra assemblea local. Doncs per tant, toca assumir aquest repte i anar-hi cap allà al maig de l'any vinent.
1: I també doncs, com t'enfrontes a aquest final de legislatura en què, evidentment, doncs, la política va pujant una mica de to, no? Més a més, segurament, no? A mesura que es va acostant aquesta data de les eleccions, quins creus que són els temes més importants que ha de treure la CUP en els plens o en aquests pròxims mesos?
2: Doncs evidentment, ser el relleu del Dani doncs, també és complicat perquè sent el que havia de ser el partit més petit s'ha convertit en el cap de l'oposició i nosaltres volem seguir liderant l'oposició, volem seguir liderant aquesta nova manera de fer, volem dir-li al govern que s'ha acabat el poder fer i desfer a la seva voluntat sense que ningú s'assabenti. Quan la CUP hi és, dèiem que passaven coses i han passat coses, tot això s'ha acabat, la corrupció ha de ser una cosa del passat i ara volem construir una alternativa en propositiu per construir un poble millor i a la base de les veïnes i també de les entitats, del teixit associatiu que nosaltres creiem que dona vida a Cubelles i que el govern actual té totalment oblidat.
1: Bé, no sé si vol afegir res més.
2: Bé, doncs això, que el que queda de mandat, simplement, doncs la CUP estarem concentrades en fer aliances amb el teixit associatiu, en recollir les seves propostes, ja que nosaltres volem ser el seu altaveu dins de les institucions. Nosaltres volem ser una eina útil per a la ciutadania, i la ciutadania organitzada és la manera que tenim nosaltres de recollir la seva veu i les seves voluntats.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: El Boviatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2,

0: 2022-2024 han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
1: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
2: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet. Que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
1: I 4 anys més tard encara
2: aquí
1: seguim aquí.
2: Aquí.
1: Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
2: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
0: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
2: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'altra setmana per preparar que a una per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
1: família.
2: Sí, en família.
1: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
2: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
0: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
3: L'Associació de Pacients de Sarcoma a Sarga, a través de la seva vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional de el sarcoma, aquesta entitat a Sarga reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que de mitjana poden arribar a ser de 6 anys. El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada, a part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Sarga, la vicepresidenta, la cuellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
4: Que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Uh-huh. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
3: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
4: Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb ASARGA, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
3: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona, i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge.
5: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les 4 estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, El bosc encantat en les 4 estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club, fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut, sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com doncs, la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Bon dia, amics, oients i simpatitzants, sardanistes. Comença el programa de sardanes.
9: Hola,
8: de
9: amics,
8: Ràdio
9: què
8: Cubelles.
9: Tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
8: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
10: Samantha?
11: Fades!
10: Quina beneitura, no?

0: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu! Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, truca en Xalanaman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Ja ho sé.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot al centre del dia, i amb cel més clar fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una visibilitat avui clarament millor. El temps, la temperatura es mantindrà molt alta i es mourà entre els 25 graus que hem tingut o hem fregat de mínima, mentre que la màxima avui estarà entre els 32 i 33, amb una humitat més baixa i menys fuor, ben feble de gregal al matí i de xaloc més reforçat a la tarda, fent que la mar augmenti de maró a marejol al migdia. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos a primera del matí i a partir de mitja tarda, amb un cel més clar al centre del dia, amb una temperatura que aquesta nit recularà una mica i quedarà per sota dels 25, voltant els 24, sense nit tòrrida, i voltant demà els 32 de màxima, amb una humitat que tornarà a pujar i amb un ambient una mica més xafogós que avui. Vent feble amb terral a primera hora del matí, marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Inicia el ple 2026/7 de la legislatura 2023-27.
0: Les protestes veïnals i les de la policia local han marcat el ple de juliol celebrat aquest dimarts. La sessió ha quedat aturada durant un quart d'hora i amb la represa encara ha patit algunes interrupcions puntuals. El centre social Joan Roig i Piera s'ha omplert de gom a gom coincidint amb el ple municipal per una convocatòria espontània crítica amb el nou sistema de recollida de residus. La crida anònima s'havia anat compartint a les xarxes socials o en missatges de mòbil i n'havien fet difusió partits com Esquerra Republicana o la CUP en els seus perfils.
3: Em deixen parlar, sisplau? Sí!

0: L'enrenou a la sala ha obligat a suspendre temporalment la sessió per petició de la secretària i s'ha fet una reunió amb els portaveus dels grups municipals en un altre lloc. Al cap d'un quart d'hora, l'alcaldessa Rosa Fonoll, d'acord amb la resta de partits, ha decidit reprendre el ple. Malgrat que en l'ordre del dia no hi havia cap punt vinculat a la recollida de residus, després de la insistència dels assistents i els comentaris que havia fet l'oposició, el regidor Josep Maria Hugué ha parlat d'aquesta qüestió.
1: Ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret, amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, si em permeten.
0: Des de l'oposició, tots els grups han donat suport als manifestants presents al centre social i alguns han responsabilitzat directament el regidor Josep Maria Hugué del que consideren una mala gestió del sistema de recollida de residus. Sentim, per exemple, els regidors Robert Monzonis de Junts per Cubelles, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular.
2: La veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat, que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
3: Estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard i molt malament, no van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no teníem aquest pollastre i aquí estaríem per la feina que hem de fer.
4: Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está como está. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio y como tal hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle.
0: El regidor Hugué ha reconegut que calen millores i ha anunciat que estan treballant en l'augment de punts de contenidors, tot i que també ha demanat que es tracta d'un model que necessita la col·laboració de la gent.
1: Hi ha certs punts que cal millorar, i cal millorar, de fet, estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris.
0: A mitja sessió plenària hi ha hagut una altra protesta quan un grup d'agents municipals fora de servei han desplegat una pancarta on s'ha pogut llegir el lema "Policia de Cubelles oblidada pel govern". En relació amb les decisions que s'han votat al ple d'aquest dimarts, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha aprovat l'increment de l'aigua d'un 27%, un augment que, tal com ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, ja estava previst en les ordenances i estava també recollit en les condicions de la concessió, signades el 2024. A la pràctica, en un rebut mitjà d'una casa de Cubelles, que paga habitualment 64 euros trimestrals, per exemple, doncs notaran un encariment d'uns 3 euros aproximadament, és a dir, poc més d'un euro mensual o 12 euros en el conjunt de l'any. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic, ha afegit, a més, que l'actualització de tarifes ha d'ajudar a tenir més recursos per les inversions i millores previstes en el contracte.
1: Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mastreder una inversió de 1 milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mastreder. També està previst a principis del 2027 començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera.
0: Els grups de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, han votat en contra d'aquesta actualització de les tarifes de l'aigua. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha posat en dubte la capacitat del govern municipal per fer realitat les inversions vinculades al contracte.
5: Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi, només faltaria. El que passa és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Bueno, però tot i així, aquest govern torna a portar a ple una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs, i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers.
0: I Jorge Mena, el portaveu de Vox, ha subratllat l'increment acumulat des de l'entrada en vigor del nou contracte de l'aigua.
6: De la tasa de l'aigua, una subida que ja se aprobó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales en 2024 el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellens a tener que fregar los platos con whisky, que va a ser mucho más barato que con el agua.
0: En el mateix ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat la designació dels dies festius per l'any 2027, que seran el 30 de juliol i el 16 d'agost. I en l'apartat de les mocions, la proposta de la CUP de rebutjar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba s'ha aprovat amb els vots a favor d'Unitat Cubellenca, el PSC, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú i la CUP, les abstencions del PP i Junts per Cubelles i el vot en contra de Vox. L'altra moció, que reclamava l'elaboració d'un protocol municipal contra la multireincidència, a proposta de Vox, no ha prosperat. En la part final del ple, després dels pregs i preguntes, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha presentat la seva renúncia i s'ha acomiadat de l'Ajuntament. Ramon García ha estat confirmat com a cap de llista de la CUP el 2027. Qui prendrà el relleu de Dani Pérez com a regidor en els plens el que queda de legislatura ha estat escollit també com a candidat dels independentistes a les eleccions municipals. Hem pogut parlar amb els dos protagonistes, tant en Ramon García com el fins ara regidor Dani Pérez, uns minuts abans del ple municipal d'aquest dimarts. El ple d'aquest dimarts, corresponent al mes de juliol, és l'últim de Dani Pérez com a regidor de la CUP, el que ha ocupat doncs, aquest càrrec des de que va començar a tenir representació la CUP a l'Ajuntament de Cubelles, doncs farà el relleu de cara a les sessions que quedin per acabar la legislatura. Per tenir-ne més detalls i també doncs, que ens faci una valoració de com ha anat tot això i els motius de la renúncia, doncs parlem amb Dani Pérez, regidor de la CUP fins aquest dimarts. Gràcies per atendre'ns.
7: Hola, moltes gràcies a vosaltres. A veure, els motius de la renúncia són clars per la CUP d'això, de ser regidor, o ser un càrrec públic, ja sigui aquí o en altres administracions, no és ni una feina, ni una manera de fer, ni res. És un pas provisional per servir directament a la ciutadania, per no acomodar-se i sempre estar amb l'esperit aquest lluitador i reivindicatiu i amb totes les piles carregades per l'objectiu que és treballar per la ciutadania única i exclusivament. Aquest és el motiu de la renúncia. O sigui que, en veritat, no és que sigui ben bé una renúncia, sinó que és un relleu cap a un altre company o companya, no? Què hem estat fent fins aquí durant aquests 7 anys? Bueno, doncs vam estar els dos primers anys de legislatura una mica a l'expectativa, veient com, clar, érem nous, jo no m'he dedicat mai a això, jo no sabia com funcionava i veure com funcionava tot. Després, per sort o per desgràcia, vam tenir l'oportunitat d'entrar a govern, que aquí sí que ja va ser una època d'aprenentatge molt bona, perquè vam saber i vam conèixer de primera mà com són les persones que hi ha allà, quins són els seus objectius, les seves prioritats, com es treballa, com ho fan de bé o com ho fan de malament, quines trampes fan servir doncs, per dissimular o intentar quedar bé. I aquests 2 anys d'aprenentatge van ser durs, però han sigut molt fructífers perquè ens ha portat que aquesta segona legislatura, que també hem sortit, doncs saber ja quines pedres havíem de picar per trobar informació, per trobar documentació, intentar, doncs, aportar aquestes irregularitats que estan demostrades, però que al final un jutge haurà de verificar si són penalment verificables o no, i això és el que hem estat fent. En resumir, em sembla que totes les CUPs de tot arreu sempre diem que venim a obrir claixos i aixecar catifes i treure la merda, i això és el que realment hem fet a Cubelles, però literal, i ara jo crec que pel que conec el Ramon, si s'esperen que les coses aniran millor, a mi em sembla que aniran a pitjor, per ells, però molt millor per la ciutadania.
0: Bé, doncs parlem amb en Ramon García, que serà el pròxim regidor de la CUP de Cubelles. Bé, en quin moment doncs preneu la decisió que siguis, no, l'encarregat de rellevar Dani Pérez, tenint en compte doncs que a la llista encara hi havia doncs alguna altra persona entremig? No sé, expliques també com vau prendre aquesta decisió i també doncs com t'ho prens.
8: Bé, doncs el projecte de la CUP és un projecte viu, és un projecte que va més enllà de les persones individuals, que va de projectes col·lectius i compartits amb tota la ciutadania, i doncs per en aquest aspecte els relleus són una cosa habitual i jo tampoc tinc la voluntat d'eternitzar-me dins l'Ajuntament i tampoc tinc cap voluntat d'estar més temps al que està en Dani, i doncs per tant això és una cosa que continuarà sent així com és a la resta de municipis on la CUP té presència a les institucions. I d'això jo agafo aquest càrrec doncs amb la responsabilitat i amb la il·lusió de que ja fa uns mesos que vam celebrar una assemblea extraordinària per decidir aquest relleu, quan en Dani va comunicar que tenia aquesta voluntat de deixar de banda el càrrec, i doncs toca assumir-ho quan a mi se'm proposa com a candidat, ja no només per estar durant aquest mandat, sinó també per encapçalar les properes llistes municipals. Doncs per tant, amb coratge i amb responsabilitat per fer una CUP forta, transformadora i que de veritat tregui tot el potencial que té el nostre poble.
0: Per tant, ens confirmes també que està presa aquesta decisió de cara a la pròxima candidatura?
8: Sí, en un principi van ser votacions que es van fer de manera separada, perquè evidentment la CUP com a projecte viu també té altres membres que venen després de formular les llistes electorals, i en les dues va ser per unanimitat en una de les assemblees amb més participació que hem tingut a Cubelles des de que va ser fundada la nostra assemblea local. Doncs per tant, toca assumir aquest repte i anar-hi cap allà al maig de l'any vinent.
0: I també doncs com t'enfrontes a aquest final de legislatura en què, evidentment, doncs la política va pujant una mica de to, no? A més, segurament, no? A mesura que es va acostant aquesta data de les eleccions, quins creus que són els temes més importants que ha de treure la CUP en els plens o en aquests pròxims mesos?
8: Doncs evidentment ser el relleu del Dani doncs també és complicat, perquè sent el que havia de ser el partit més petit s'ha convertit en el cap de l'oposició, i nosaltres volem seguir liderant l'oposició, volem seguir liderant aquesta nova manera de fer, volem dir-li al govern que s'ha acabat el poder fer i desfer a la seva voluntat sense que ningú s'assabenti. Quan la CUP hi és, dèiem que passaven coses i han passat coses, tot això s'ha acabat, la corrupció ha de ser una cosa del passat, i ara volem construir una alternativa en propositiu per construir un poble millor i a la base de les veïnes i també de les entitats, del teixit associatiu que nosaltres creiem que dona vida a Cubelles i que el govern actual té totalment oblidat.
0: Bé, no sé si vol afegir res més.
8: Bé, doncs això, que el que queda de mandat, simplement, doncs la CUP estarem concentrades en fer aliances amb el teixit associatiu, en recollir les seves propostes, ja que nosaltres volem ser el seu altaveu dins de les institucions. Nosaltres volem ser una eina útil per a la ciutadania, i la ciutadania organitzada és la manera que tenim nosaltres de recollir la seva veu i les seves voluntats.
0: Moltes gràcies.
8: A vosaltres.
9: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
10: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
11: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
10: I quatre anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pobillet, un cop entres, crec que és impossible sortir, perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
11: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
9: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pobillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els vuit membres del pobillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
11: A lo millor passes de tenir a vuit persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a set persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'altra setmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
10: família.
11: Sí, en família.
10: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
11: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
9: Poden optar al pobillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adultes hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
0: L'Associació de Pacients de Sarcoma Asarga, a través de la seva vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional del sarcoma, aquesta entitat a Sarga reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que de mitjana poden arribar a ser de 6 anys. El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada. A part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Sarga, la vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
12: Que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Mm-hmm. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
0: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
12: Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb ASARGA, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
0: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona, i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge.
13: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les 4 estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, el bosc encantat en les 4 estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club, fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut, sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: I avui conversem amb dues persones que coneixen molt bé què significa representar Cubelles. D'una banda, la Paula Martínez, qui va ser pubilla de Cubelles entre 2022 i 2024 i que, un cop finalitzat el seu mandat, també ha continuat vinculada al pubillatge cubellenc com a delegada, acompanyant especialment el pubillatge infantil. També ens acompanya Jordi Lora, arauet de Cubelles, durant el període 2022-2024, que ha representat també el municipi en nombrosos actes arreu de, doncs, de Catalunya. Amb tots dos descobrirem què hi ha darrere d'una doncs, faixa o inclús doncs, bueno, aquestes bandes, no? I per què doncs, animen els joves i els infants de Cubelles a formar part d'aquesta gran família. En tot cas, comencem saludant-los. Paula, benvinguda a la ràdio.
2: Hola.
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: Tornem a ser aquí, no? El Jordi Lora, què tal?
3: Bon dia, què tal?
1: Bé, avui hem matinat una mica, la gent no ho sap, però estem aquí ben d'hora, aquí a la ràdio. I bé, en tot cas, pregunta per tots dos, no? Que us va motivar, primer de tot, no?, presentar-vos al pubillatge de Cubelles, perquè avui el que volem fer és promocionar una mica aquesta nova crida per fer el relleu, no?, d'aquells candidats o candidates que puguin optar, doncs això, a inscriure's al pubillatge, ja que d'aquí un mes, aproximadament, es tanquen aquestes inscripcions. Paula, Jordi, no?, que us va motivar en aquell moment, no?, ho dic per aquelles persones que ens estan escoltant, que els hi pot motivar també presentar-se al pubillatge de Cubelles.
2: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
3: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona,
2: sí,
3: de fet, que buscaven gent, i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. O sigui,
2: no.
3: Va ser, vols apuntar-te? Sí. O sigui, sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit,
2: i 4 anys més tard encara
3: seguim aquí.
2: Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera.
1: Bé, doncs, si haguéssiu de resumir una mica també aquesta experiència en tres paraules, no sé, quines serien, en el sentit que heu viscut moltes coses, no? I bé, quines paraules hi posaríeu a dir, ostres, és que per mi el pubillatge ha estat tal, tal i tal, no?
2: Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
3: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
1: De fet, la crida que feu és la família, no?, del pubillatge busca nous membres. Ja heu utilitzat doncs, també aquesta paraula. I en aquest sentit, no sé, què és el primer que canvia una vegada us posen la banda, no?, de pubilla o d'arauet, no? Què canvia quan us proclamen, no?, amb aquest càrrec?
3: Que potser passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entresetmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent, us convertireu en persones... O sigui, en
2: família.
3: Sí, en família.
2: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem, perquè un cop entres... És que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
3: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
1: Sí, que sempre hi ha una moguda o una altra, pel que
3: sí.
1: Esteu dient, no? Deies, Jordi, deies 7 persones. Estem parlant dels càrrecs del pubillatge. Fes-nos una mica la presentació, no? O sigui, si parlem de pubillatge cubellenc, aquesta gran família... Qui la forma?
3: Parlem de 8 figures, areu i pubilla adults i dama i fadrí també adults. 4 persones nascuts entre el 2003 i el 2009. I després parlem del pubillatge infantil, que són els mateixos quatre càrrecs però en infantil. Arauet Pubilleta i Demeter i Fadrinet, que són nascuts entre el 2015 i el 2019.
1: Molt bé, i aquesta és la crida que esteu fent ara mateix, no? És a dir, aquests serien els candidats o candidates a poder optar a formar part d'aquesta gran família. Què hem de fer? Perquè també és important, no sé si tothom s'hi pot presentar, si s'ha de ser d'aquí, quins serien una mica els requisits?
2: Es pot presentar tothom que compleixi amb el requisit d'edat i que visqui o tingui una segona residència a Cubelles. I doncs això, busquem gent que li agradi el poble, que vulgui sentir Cubelles i vulgui representar Cubelles com a per tota Catalunya.
1: Uh-huh. Bé, vosaltres quin record guardeu també del vostre mandat? És a dir, vosaltres vau estar, no? Heu coincidit també amb els anys. Quin record guardeu dels dos anys, no, de mandat?
3: No sé, és que jo crec que van ser tantes coses que es van viure aquells dos anys i, bueno, o sigui, i s'han seguit vivint, perquè jo crec que la nostra relació amb el Poviatge no ha acabat. O sigui, seguim aquí parlant del Poviatge. Però no sé, hi ha moltes sortides, molts dies, molts records que quedaran per sempre.
2: Sí, jo per mi crec que el Poviatge per nosaltres va començar a tenir forma i a tenir significat en el moment en què tots vuit vam connectar d'aquesta manera i vam convertir-nos en aquesta família del Poviatge que intentem transmetre a tothom, però que és impossible posar el sentiment en paraules i només s'entén un cop ho vius.
1: Les festes majors suposo que tenen un paper també molt important quan sou Poviatge o altres festes, en tot cas. Com es viuen les de dins, no? És a dir, clar, algú que no coneix què és el Poviatge i on assistirà i què farà al llarg dels dos anys, com ho explicaríeu això? Perquè crec que esteu convidats arreu, no? És a dir, aneu a molts llocs. Com ve això?
2: Amb el Poviatge tenim la sort de que ens conviden a diferents festes majors i festes de molts pobles. Ens conviden a conèixer, doncs, la seva història, la seva cultura i a viure la seva festa major amb ells. I normalment pel Poviatge adult, com sempre, també posen lloc per dormir, perquè sigui una experiència completa, que al final vius amb, ja has dit que hi havia una delimitació d'edat, per tant, vius durant dos anys, gairebé cada cap de setmana, amb gent que comparteix les teves inquietuds, amb qui teniu anat semblant i amb qui pots, doncs, viure moltes experiències, aprendre sobre tu, aprendre d'història, aprendre cultura i passar-t'ho bé, perquè ens ho passem molt bé.
1: Uh-huh. Bé, molta gent pot pensar que el Poviatge és només, no sé, portar la banda o portar la, no sé, la faixa, el que sigui, no? Només un dia, però no, no? Darrere d'aquesta proclamació hi ha moltes coses, no?
3: Sí, o sigui, hi ha també els diferents actes de Cubelles, o sigui, assistim a la barema, assistim xatonada, a la festa major petita, a la gran, o sigui, es fan tots els actes de Cubelles. I després a fora, a més, vas a les, com ha dit la Paula, a les eleccions, o sigui, a les proclamacions i comiats de cada poble. Però al final acabaràs volent anar perquè seran els teus amics els que s'acomiadaran i diràs, tinc una mica aquí, vaig aquí, després tinc una mica allà, vaig allà, i acabaràs anant a totes les sortides perquè, o sigui, no tant pel poble, per conèixer el poble, sinó perquè tens una relació amb les persones d'aquell poble i vols anar a conèixer on el seu poble.
2: I fins i tot, potser en un poble en concret no tens com ningú amb qui t'acabis de portar bé, però voldràs anar perquè hores a la teva resta d'amics dels altres pobles que sí que hi seran. Per tant,
1: heu dit que seguiu, no?, vinculats plenament, és a dir, que no és que hagueu deixat aquest mandat i ja res, no? Seguiu vinculats, no? Això, no sé si és fruit també d'aquesta experiència que us ha portat a formar part del Poviatge, si és que conserveu encara moltes amistats, no sé, aquesta vinculació, no?, aquesta importància de que no es mori, ho dic perquè, clar, és tot un repte, no?, donar continuïtat a un Poviatge, a aquestes tradicions, quan ja a l'abast, no?, tan joves que realment estan
2: no
1: més, potser més enganxats a la pantalla que a la tradició. Bé, què en pensem o què fem o... No sé si això també us fa, de dir, s'ha de treballar perquè això no es perdi o la importància d'aquesta tradició, que suposo que deu costar, no sé si teniu moltes inscripcions o no.
3: Per desgràcia no tenim moltes, i sí, o sigui, ja ens va costar a nosaltres passar del nostre any a l'actual i ja vam aconseguir que no es perdés cap figura. Ara estem intentant el mateix, o sigui, crec que perdre qualsevol de les 8 figures seria una pena, perquè al final estàs perdent part de la teva tradició, o sigui, que ja es porten viatjar des de fa molts anys, i som dels únics pobles que té tantes figures. Mantenir les 8 crec que ha de seguir sent l'objectiu de tot Cubelles, intentar, ni que sigui les 8, o sigui, no diem ni afegir, ni que hi hagi gent de sobres, però mantenir les 8.
2: Sí, jo crec que seria una llàstima perdre com aquesta identitat nostra del poblatge a Cubelles, que se sap que hi ha 4 figures adultes, 4 figures infantils, i al final no està sent fàcil, però jo crec que nosaltres som bastant insistents.
3: Sí, sí, sí.
2: I ho aconseguirem. Uh-huh. Confio molt.
1: Molt bé. Anem a la pregunta també ja, Paula, tu com a delegada també, no? No sé què és el que aportes als més petits, perquè suposo que fas una tasca, no? Com a delegada, quina és la teva funció?
2: Bueno, com a delegats el que fem és passar informació, estar en contacte amb l'Ajuntament, estar al costat d'ells, ajudar-los, doncs, sobretot al principi, a que escalfin motors, acompanyar-los a algunes sortides del principi, perquè després ells ja vagin rodats i, doncs, qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol cosa, ens truquen, parlen amb nosaltres. Si han de demanar alguna cosa o els hi falta alguna cosa, ara, per exemple, quan estem muntant l'acte de comiat, doncs estem nosaltres com a intermediaris entre Ajuntament i Poblatge per intentar que tinguin l'acte que ells volen i que ells es mereixen.
1: Mm-hmm. Jordi, no sé si també t'han donat algun càrrec dins de Poblatge, si és suport allò emocional, si és allò de dir, és que jo necessito seguir vivint, doncs, d'aquesta gran família perquè m'aporta molt.
3: No, un càrrec no tinc, o sigui, no sóc delegat, perquè és feina a Poblatge i l'hereu sortint. I, o sigui, jo els he seguit acompanyant a molts llocs, o sigui, i al final és que la Paula, l'Alejandro, amb tots, és com si fóssim família, o sigui, és que ens veiem moltíssim, o sigui,
2: cada setmana, jo crec
3: mínim un cop a la setmana ens veiem, i aleshores això fa que si necessiten qualsevol

0: De tot. Estem interessats a formar part del pubillatge. Què hem de fer?
1: Per inscriure't, el que has de fer és entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i omplir un formulari doncs, amb les teves dades personals, nom, cognom, adreça, etc. I un cop t'hagis inscrit, el dia 29 d'agost al matí hi han les proves. Per infantil diria que només són orals i per adults hi ha tant prova oral com escrita des de l'última proclamació. I doncs, bé, et pregunten una mica sobre pues, coneixement de Cubelles, bàsicament, saber pues, gegants, una mica les nostres festes, les nostres tradicions, coses que tothom que ha viscut a Cubelles realment coneix, i una part oral que et demanen doncs, més per tu, per conèixer-te una mica, per veure't com realment si estàs interessat o interessada, si com t'expresses parlant, i això. És bastant fàcil, t'ho fan sentir-te còmode, o sigui que no ens hem de posar nerviosos, ningú que es vulgui presentar perquè hi hagi una prova, vull dir...
0: Que no és un examen,
1: però és,
0: això,
1: és una part del procés.
0: Tampoc és un examen, no?
2: No.
0: Que s'hagi d'estudiar, vaja.
2: Bueno, o sigui, al final han d'haver-hi unes proves per decidir qui va a pubilla, qui va a dama i qui... O sigui, hi ha algú a lo millor que es queda fora, o sigui, no passa, és que no passa res, però s'ha de mirar, o sigui, no pot ser que sigui a dit. Ha d'haver-hi unes proves i aquestes proves són molt fàcils, o sigui, nosaltres no hem fet l'examen escrit, però l'oral l'hem fet. I vam veure, jo vaig veure l'escrit l'any passat i és molt fàcil, o sigui, és molt fàcil. Tothom que ha pogut, o sigui, tothom que té alguna relació amb Cubelles els sap fer facilíssim.
0: Una mica perquè, clar, si es presenten més de 8 persones, no, al final hi ha d'haver una criba, no? És el que diem, una selecció. En tot cas, si igual no entres a, doncs, a formar part directament, no tens aquell càrrec de pubilla, oreu, però ho pots seguir intentant, no? Que per això hi ha aquestes diferents franges, no?
1: De fet, durant la història del pubillatge a Cubelles hi ha hagut persones doncs, que s'han presentat en múltiples vegades. L'hereu del nostre any, per exemple, havia set fadrí fa unes quantes generacions i ara es va tornar a presentar i hi ha gent que es va quedar fora el nostre any i ho va tornar a intentar més tard i així.
2: L'hereu actual va ser...
1: Arauet.
2: Arauet. És que...
1: També és molt maco que aquí a Cubelles tenim el pubillatge infantil, que ajuda com a donar aquesta continuïtat a la tradició, perquè tots els nostres petits, aquí tenim el Jordi com a exemple, sí, estan esperant a fer l'edat per poder-se presentar com a adults. I això està molt bé, de fet, és això. Saber que hi ha una noia que va ser de pubilleta, que està desitjant tenir l'edat per poder ser d'amet i pubilla, i crec que es presenta aquest any. O sigui, hi ha aquesta continuïtat a Cubelles i això doncs, crec que ho fa molt especial. I és molt important el que deia el Jordi, que no ho perdem.
0: Perquè recordem-ho, les candidates i candidats a pubillatge infantil han de tenir entre 7 i 11 anys, nascuts entre el 2015 i 2019, i l'adult és dels 17 anys als 23, nascuts entre el 2003 i 2009. Per tant, hi ha aquells anys de descans, no, diríem, però que poden seguir vinculats com el Jordi, al pubillatge. I de tot se n'aprèn, no? Perquè al llarg de l'any hi ha també un certamen nacional, no?
2: Sí.
0: No sé si aquest any hi heu anat, si acostumeu a anar cada any.
2: Jo crec que nosaltres, des del primer any que formem part del pubillatge, jo he anat a tots.
1: Jo crec que sí.
2: I és, o sigui, és la festa major del pubillatge. O sigui, és el cap de setmana amb més...
1: Més intens.
2: I amb més nervis, o sigui, és molt intens. O sigui, tu vas a un poble, o sigui, cada any es decideix un poble que es fa el nacional. Aquest any va ser...
1: A Montserrat.
2: A Montserrat. I, o sigui, entre l'Ajuntament i Foment del Pubillatge Català organitzen l'acte, i aleshores tots els hereus i pubilles de tots els pobles es poden presentar, i entre tots els hereus i pubilles decideixen
1: l'hereu i la pubilla
2: de Catalunya
1: i de les quatre demarcacions.
0: Bé, són moltes les experiències, suposo que heu passat per molts llocs i també heu après molt, no? De totes aquestes experiències, que no us diré, dieu-me alguna, no? Però feu-me una mica el recorregut, no? Doncs els llocs així més emblemàtics, alguna cosa que heu, doncs allò, viscut de manera destacada al llarg d'aquesta vivència.
2: Hem visitat, jo no tinc calculat quants pobles hem anat amb el pubillatge, però són molts. O sigui... sortides com, i fins i tot Andorra, o sigui, sortides com Andorra, la Paula diu que 118 pobles ha visitat amb el pubillatge.
0: Ella ho té que haver comptat, això,
1: Bueno, potser els 118 no són de pubillatge, però 100, fàcil.
2: Sí.

0: La sortida d'Andorra és el o sigui, és el Nacional de Catalunya, però a Andorra. O sigui, allà, en comptes de decidir entre els Pubies i els hereus de cada poble, decideixen directament Pubia i hereu d'Andorra. I, o sigui, és tot un cap de setmana, també, amb sopar de gala, un acte també, molt, o sigui, amb molts nervis, molt intens. Perquè, tot i que no, potser no coneixes a la gent que es presenta, però ja l'ambient és de... O sigui, tothom està més nerviós, o sigui, és un acte molt, molt emotiu. O sigui, jo destacaria aquesta sortida a Andorra, és una sortida molt xula, també.
1: Sí. Coses que heu après, perquè jo sé que aquí ensenyeu a vegades a fer castells, no?
2: Sí.
1: O sigui, quan venen a Cubelles, perquè també hi ha aquesta rebuda, no? quan feu el canvi, no? El relleu, seria? O...
2: Sí, nosaltres quan hem anat a llocs, doncs, molts llocs ens han fet com ballar de sardanes, també durant les cercaviles del poble és bastant comú que toquin la polca i tant, doncs el pollatge la balli, i així com aprenentatge, jo diria això, a més de pues, coneixença de cultura,
0: hem visitat
2: de
0: molts
2: geografia,
0: museus, molts...
2: Sí.
1: Uh-huh. I van de fer una gran col·lecció, perquè sempre, clar, ho veiem, no? Que aneu com carregats a pins, no sé si això és una de les tradicions, si es porten altres coses també, o us han regalat coses allò que a vegades dius, ostres, mira,
2: sí.
1: Una cosa curiosa, o no sé.
2: Bueno, quan anem als actes, sovint doncs, hi ha un detall per cadascú, a més de la xapa del pobillatge que caduca, i sempre doncs, pots intercanviar pins amb el pobillatge de tots els municipis, jo què sé, no has coincidit mai amb el pobillatge de Massanet, doncs t'intercanvies el pin amb ells. I com a regals, jo me'n recordo del de Vilassar, que ens van donar un tàper ple de productes de la marca Dani. No sé, això em va marcar molt de dir, ostres, però normalment doncs, un van o un got, el Massilles crec que era, o algú així per Lleida, ens havien donat pomes i fruita...
0: Sí. Aquí a Cubelles donem un banc del pollatge.
2: Sí, i també vam anar, ostres, a la Fatarella o per allà, que els hi van donar un pot ben gran amb fruit sec.
0: Sí.
1: I que també hi ha producte, allò local. De degustació, sí. De proximitat, no? Molt bé. Bé, doncs, no sé, una mica també com a pobilla i hereu, eh? Quines qualitats creieu que ha de tenir una pobilla o que ha de tenir un hereuet, en aquest cas? Perquè, clar, hem de dir que el Jordi encara... Has estat hereuet, però sí. Faràs el pas algun dia potser a optar, no? Però vaja, de moment, pels càrrecs que heu tingut, quines qualitats creieu? Perquè clar, ara quan hi haurà un jurat, no? O que us va donar a vosaltres sort, creieu, en el vostre... el dia que vau passar per aquest examen que deu vosaltres, no? aquesta prova de selecció.
2: Jo crec que has de demostrar que tens ganes, que... coneixes Cubelles prou bé com per representar-lo, que és que al final tothom que hi viu ho pot fer, i que això, tens ganes de gaudir d'aquesta experiència, que la vols exprimir al màxim i que tens com una ment molt oberta a gaudir de totes les experiències que et vindran, perquè és que no ens les podem ni imaginar tot el que s'arriba a viure.
0: És que just el que anava a dir, o sigui, has de demostrar tenir il·lusió. O sigui, si tens la il·lusió, és que ja està. O sigui... És que si tens aquelles ganes per representar el poble, és que no...
2: Estàs dins.
0: Sí.
1: Per tant, què li diríeu a un noi que potser pensa que, no sé, que el pobillatge no és per ell o una noia, no? Què li diríeu per també fer-lo canviar? Que potser un pot pensar, ostres, és que no és per mi.
0: Que en el moment que es planteja que vol entrar, però que no és... O sigui, però ja el simple fet de voler entrar és que sí que és per ell. O sigui, el simple fet de pensar-t'ho és que allò és per tu.
1: Uh-huh. El fet de fer el pas, doncs.
2: Exacte, jo diria el mateix. Em sembla molt bona resposta.
1: Molt bé. Vinga, doncs va, aquest any es busquen aquests nous membres pel pobillatge, un missatge cap a aquests infants i joves que encara dubten a presentar-se, què els hi diríeu per acabar de convèncer-los?
2: No tingueu por. És una experiència que pot marcar les vostres vides i ho farà. Perquè és que és un sentiment que només entens un cop ho vius, i que tant de bo nosaltres us ho haguem com pogut expressar una mínima part del que el pobillatge va significar per nosaltres, perquè realment és una oportunitat pràcticament única i és que són 2 anys increïbles i plens d'emocions, d'aventures, de creixement, de coneixement. de cultura, de tradició, de diversió.
1: Per què val la pena, doncs, representar Cubelles, Jordi?
0: Val la pena perquè coneixes molta gent, perquè comences a fer coses que abans no haguessis fet i jo crec que creixes com a persona molt dintre del projecte.
1: Vinga, completem aquesta frase ja per tancar. Ser pubilla o hereu de Cubelles és...
2: un regal.
0: Sí, és que no hi ha altra paraula.
1: No sé si ens deixem alguna qüestió. Hem parlat de, doncs, els terminis, que ho hauríem de recordar, no? Paula, terminis fins al 22 d'agost. I a partir d'aquí l'examen està el dia 29, no?
2: Sí. 29 al matí, 29 a la tarda, a l'acte.
0: 29 a la tarda, a l'acte, a la plaça de Vila.
1: Val, per tant, al matí és aquesta selecció i a la tarda ja l'acte en si, no? Que com serà aquest acte? Més o menys, com ho recordeu?
0: Jo el nostre acte el recordo plorant tota l'estona. O sigui, vam plorar tots tota l'estona. Serà un acte molt emotiu, com tots els actes de pollatge. Al final deixes aquesta experiència que durant 2 anys ha marcat la teva vida i vas a formar part d'altra gent que té ganes també de formar part d'això. I aleshores això, jo crec que serà un acte que encara que no formis part, pots venir a veure'l, sí, perquè entendràs moltes coses de les que passen al viatge.
1: Perquè aquest dia, quan es fa aquest acte el 29 d'agost, no? Que serà a les 7 de la tarda, es proclama el nou pubillatge i es fa el comiat també del vigent, és a dir, que els que tenim avui, no? Que ja haurem gairebé esgotat aquests 2 anys de mandat, molt probablement s'acomiadi,
2: sí,
1: no?
2: Sí. El pubillatge actual s'acomiadarà allà i doncs donaran pas al següent. I això és una cosa que recordo, pues, amb molts nervis, amb molta emoció de dir, ara ho poden gaudir ells.
1: Més que res que dins del pubillatge pot ser qui vulgui optar, no? Com dèieu vosaltres, no? Que potser ets fadrí i vols optar, no? A Arauet.
2: Sí, exacte. Tant fadrinet com de meta, com fadrí i dama, podrien tornar-se a presentar per
0: si
2: continuar 2 anys més. Sí, exacte, mentre es compleixin amb l'edat.
1: Molt bé, per tant, també els animem, eh?
2: Sí.
1: Si volen fer el pas.
0: Ja estan ja estem animats una mica.
1: Val, perquè aquesta crida que estem fent nosaltres, suposo que durant l'any, no sé, acosteu també aquestes figures, no sé si als instituts, en sí, algun acte, que s'hagi fet aquesta crida, una mica, perquè, clar, on estan els joves? Si feu, no sé, un recorregut per les entitats, per anar pescant algú...
0: Hem fet instis aquest any, hem anat a l'Institut Cubelles.
2: Sí, vam parlar amb quart i batxillerat.
0: Que crec que és l'edat per sí fer-ho. O sigui, després, ara mateix amb el viatge que ja després ets molt gran i abans ets molt petit.
2: Jo crec que els 18 és com l'edat perfecta.
0: Sí.
1: Perfecte. I sobretot l'infantil, eh?
2: Sí, també.
1: Que els pares i mares saben que, clar, a vegades dius, ostres, l'he acompanyat per tot aquest... Bé, per això sou molts, no? Perquè...
2: Si no, pisa... és família. Calen d'un altre.
1: És família. Si no va un altre, la qüestió és anar durant l'any, no? Que tens aquesta opció, no?, d'anar-hi. I és més això que suposo que els regals, no? És més gaudir, no?
2: Sí,
1: de l'experiència.
2: D'estar junts, tots, clar, plegats.
1: I l'acte important, recordem-ho, perquè la gent potser no ho sap, no? Però tot això ve també de la festa de la Verema, que la tenim al setembre, que per tant s'estrenaran, doncs, així més oficialment, diguem-ho així,
2: sí,
1: a la festa de la Verema.
0: És la presentació.
2: Sí,
1: clar, la més oficial, no? I allà tenen l'oportunitat de trepitjar raïm, no?
2: Sí.
1: De viure plenament, no?, aquesta festa, que de fet d'aquí neix el pubillatge, encara que s'hagi anat una mica variant, no? La manera de proclamació i d'elecció i tot això, no?
2: Sí.
0: Nosaltres vam ser el primer any que es va fer a part de la Verema. Clar. Sempre a Cubelles s'havia fet un acte dintre del programa aquell cap de setmana a la Verema. I nosaltres, la nostra programació va ser la primera, que va ser la setmana abans, dintre del programa a la Verema, però apartada del cap de setmana a la Verema.
1: Si no, era massa llarg, també, no?
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs bé, si ja ho hem dit tot, ho deixaríem aquí. Com dèieu, amistat, tradició, aprenentatge, no sé, molta estima, no?, també heu dit, per Cubelles. I això és una mica el que he volgut transmetre també a la gent que ens està escoltant. Paula Martínez, Jordi Lora, després d'haver viscut doncs, el viatge des de dins, moltes gràcies per explicar-ho, no? Per apropar-ho. I recordem que si la gent que ens escolta, si tenen infants o ets infant de 7 a 11 anys o ets adult de 17 a 23, encara estàs a temps de formar part d'aquesta experiència i de representar el municipi, per tant, ben senzill, a la web municipal, a cubelles.cat o bé a l'oficina de turisme, podreu acostar-vos, no?, a fer aquesta inscripció, que és gratuïta, que ja ho hem de dir, i que teniu temps fins al 22 d'agost. Per tant, encara tenim molts dies per endavant. Esperem doncs, que la gent s'animi, no?
2: Sí.
1: Vinga, que segur que tenim un nou pullatge potent i tindrà feina el jurat doncs, per triar, no?, per fer aquesta tria, com sempre.
0: Tant de bo,
2: la veritat.
1: Moltes gràcies per la vostra presència aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra. Adéu.
0: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Anem a donar inici al ple 2026/7 de la legislatura 2023/27.
3: Les protestes veïnals i les de la policia local han marcat el ple de juliol celebrat aquest dimarts. La sessió ha quedat aturada durant un quart d'hora i amb la represa encara ha patit algunes interrupcions puntuals. El centre social Joan Roig i Piera s'ha omplert de gom a gom, coincidint amb el ple municipal, per una convocatòria espontània crítica amb el nou sistema de recollida de residus. La crida anònima s'havia anat compartint a les xarxes socials o en missatges de mòbil i n'havien fet difusió partits com Esquerra Republicana o la CUP en els seus perfils.
2: Em deixen parlar, sisplau? Sí!

0: L'enrenou a la sala ha obligat a suspendre temporalment la sessió per petició de la secretària i s'ha fet una reunió amb els portaveus dels grups municipals en un altre lloc. Al cap d'un quart d'hora, l'alcaldessa Rosa Fonoll, d'acord amb la resta de partits, ha decidit reprendre el ple. Malgrat que en l'ordre del dia no hi havia cap punt vinculat a la recollida de residus, després de la insistència dels assistents i els comentaris que havia fet l'oposició, el regidor Josep Maria Hugué ha parlat d'aquesta qüestió.
1: Ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret, amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, si permeten.
0: Des de l'oposició, tots els grups han donat suport als manifestants presents al centre social i alguns han responsabilitzat directament el regidor Josep Maria Hugué del que consideren una mala gestió del sistema de recollida de residus. Sentim, per exemple, els regidors Robert Monzonis de Junts per Cubelles, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular.
2: La veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat, que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
3: Estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard i molt malament, no van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no teníem aquest pollastre i aquí estaríem per la feina que hem de fer.
4: Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está como está. Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio y como tal hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle.
0: El regidor Hugué ha reconegut que calen millores i ha anunciat que estan treballant en l'augment de punts de contenidors, tot i que també ha demanat que es tracta d'un model que necessita la col·laboració de la gent.
1: Hi ha certs punts que cal millorar, i cal millorar, de fet, estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris.
0: A mitja sessió plenària hi ha hagut una altra protesta quan un grup d'agents municipals fora de servei han desplegat una pancarta on s'ha pogut llegir el lema "Policia de Cubelles oblidada pel govern". En relació amb les decisions que s'han votat al ple d'aquest dimarts, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha aprovat l'increment de l'aigua d'un 27%, un augment que, tal com ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, ja estava previst en les ordenances i estava també recollit en les condicions de la concessió, signades el 2024. A la pràctica, en un rebut mitjà d'una casa de Cubelles, que paga habitualment 64 euros trimestrals, per exemple, doncs notaran un encariment d'uns 3 euros aproximadament, és a dir, poc més d'un euro mensual o 12 euros en el conjunt de l'any. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic, ha afegit, a més, que l'actualització de tarifes ha d'ajudar a tenir més recursos per les inversions i millores previstes en el contracte.
1: Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mestreder una inversió de 1 milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mestreder. També està previst a principis del 2027 començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera.
0: Els grups de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, han votat en contra d'aquesta actualització de les tarifes de l'aigua. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha posat en dubte la capacitat del govern municipal per fer realitat les inversions vinculades al contracte.
5: Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi, només faltaria. El que passa és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Bueno, però tot i així, aquest govern torna a portar a ple una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs, i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers.
0: I Jorge Mena, el portaveu de Vox, ha subratllat l'increment acumulat des de l'entrada en vigor del nou contracte de l'aigua.
6: De la tasa de l'aigua, una subida que ja se aprobó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales en 2024 el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellens a tener que fregar los platos con whisky, que va a salir mucho más barato que con el agua.
0: En el mateix ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat la designació dels dies festius per l'any 2027, que seran el 30 de juliol i el 16 d'agost. I en l'apartat de les mocions, la proposta de la CUP de rebutjar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba s'ha aprovat amb els vots a favor d'Unitat Cubellenca, el PSC, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú i la CUP, les abstencions del PP i Junts per Cubelles i el vot en contra de Vox. L'altra moció, que reclamava l'elaboració d'un protocol municipal contra la multireincidència, proposta de Vox, no ha prosperat. En la part final del ple, després dels pregs i preguntes, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha presentat la seva renúncia i s'ha acomiadat de l'Ajuntament.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens reprodueix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 30.

0: after.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: en Finn.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: toca dir adéu. Ens acabarem tancant, no?
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Yo, wife. Yo, DJ Mac.
3: Yo, me on a beat, so.

Animar un mesor, el vent de l'Empordà ja torna a fer olor morta. Al bosc, el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc, bella dona, el rebost, witch foc. Surt fum del pot al cost, no fa favor.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Anem a donar inici al ple 2026/7 de la legislatura 2023/27.
3: Les protestes veïnals i les de la policia local han marcat el ple de juliol celebrat aquest dimarts. La sessió ha quedat aturada durant un quart d'hora i amb la represa encara ha patit algunes interrupcions puntuals. El centre social Joan Roig i Piera s'ha omplert de gom a gom, coincidint amb el ple municipal, per una convocatòria espontània crítica amb el nou sistema de recollida de residus. La crida anònima s'havia anat compartint a les xarxes socials o en missatges de mòbil i n'havien fet difusió partits com Esquerra Republicana o la CUP en els seus perfils.
2: Em deixen parlar, sisplau? Sí!

0: L'enrenou a la sala ha obligat a suspendre temporalment la sessió per petició de la secretària i s'ha fet una reunió amb els portaveus dels grups municipals en un altre lloc. Al cap d'un quart d'hora, l'alcaldessa Rosa Fonoll, d'acord amb la resta de partits, ha decidit reprendre el ple. Malgrat que en l'ordre del dia no hi havia cap punt vinculat a la recollida de residus, després de la insistència dels assistents i els comentaris que havia fet l'oposició, el regidor Josep Maria Hugué ha parlat d'aquesta qüestió.
1: Ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret, amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, ser... Si em permeten...
0: Des de l'oposició, tots els grups han donat suport als manifestants presents al centre social i alguns han responsabilitzat directament el regidor Josep Maria Hugué del que consideren una mala gestió del sistema de recollida de residus. Sentim, per exemple, els regidors Robert Monzonis de Junts per Cubelles, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular.
2: La veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat, que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
3: Estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard i molt malament, no van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no tindríem aquest pollastre i aquí estaríem per la feina que hem de fer.
4: Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está como está. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio. Y como tal, hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle.
0: El regidor Hugué ha reconegut que calen millores i ha anunciat que estan treballant en l'augment de punts de contenidors, tot i que també ha demanat que es tracta d'un model que necessita la col·laboració de la gent.
1: Hi ha certs punts que cal millorar, i cal millorar, de fet, estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i... ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris.
0: A mitja sessió plenària hi ha hagut una altra protesta quan un grup d'agents municipals fora de servei han desplegat una pancarta on s'ha pogut llegir el lema "Policia de Cubelles oblidada pel govern". En relació amb les decisions que s'han votat al ple d'aquest dimarts, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha aprovat l'increment de l'aigua d'un 27%, un augment que, tal com ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, ja estava previst en les ordenances i estava també recollit en les condicions de la concessió, signades el 2024. A la pràctica, en un rebut mitjà d'una casa de Cubelles, que paga habitualment 64 euros trimestrals, per exemple, doncs notaran un encariment d'uns 3 euros aproximadament, és a dir, poc més d'un euro mensual o 12 euros en el conjunt de l'any. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic, ha afegit, a més, que l'actualització de tarifes ha d'ajudar a tenir més recursos per les inversions i millores previstes en el contracte.
1: Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mastreder una inversió de 1 milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mastreder. També està previst a principis del 2027 començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera.
0: Els grups de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, han votat en contra d'aquesta actualització de les tarifes de l'aigua. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha posat en dubte la capacitat del govern municipal per fer realitat les inversions vinculades al contracte.
5: Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi. Només faltaria, el que passa que és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Bueno, però tot i així, aquest govern torna a portar a fer una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers.
0: I Jorge Mena, el portaveu de Vox, ha subratllat l'increment acumulat des de l'entrada en vigor del nou contracte de l'aigua.
6: De la tasa de l'aigua, una subida que ja se aprobó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales en 2024 el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellens a tener que fregar los platos con whisky, que va a ser mucho más barato que con el agua.
0: En el mateix ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat la designació dels dies festius per l'any 2027, que seran el 30 de juliol i el 16 d'agost. I en l'apartat de les mocions, la proposta de la CUP de rebutjar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba s'ha aprovat amb els vots a favor d'Unitat Cubellenca, el PSC, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú i la CUP, les abstencions del PP i Junts per Cubelles i el vot en contra de Vox. L'altra moció, que reclamava l'elaboració d'un protocol municipal contra la multireincidència, proposta de Vox, no ha prosperat. En la part final del ple, després dels pregs i preguntes, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha presentat la seva renúncia i s'ha acomiadat de l'Ajuntament.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
9: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: trobo el moment.
1: Vull veure el primer raig de llum parant una illa ben...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora. Benvinguts a la cita habitual de cada dissabte a les 11 del matí, a Can 60, un programa que repeteix els dimecres a les 7 de la tarda i en el qual m'acompanya la part tècnica, el Cintubel. Salutacions cordials de tots dos. En el programa d'avui parlarem bàsicament de dues coses. La primera, el 90è aniversari de l'esclat del cop d'estat feixista que va provocar la Guerra Civil Espanyola. Fet 90 anys ja d'aquell 18 de juliol de 1936. I també continuarem amb la sèrie que fa unes quantes setmanes que l'estem portant en antena, el comerç i els oficis de Cubelles. Bé, comencem doncs amb aquesta efemèride del 90è aniversari de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola i parlaré bàsicament del que va passar els primers dies aquí a Cubelles basant-me en el llibre que vaig fer jo mateix fa uns anys, un llibre que porta per títol El Círcul Cubellenc, 1890-1939, mig segle d'història de Cubelles a través de la seva entitat pionera. Agafaré doncs el capítol de la Guerra Civil i aniré llegint doncs les pàgines que tracten aquells primers dies de la Guerra Civil. Doncs bé, començo doncs dient que la revolta dels militars facciosos va tenir lloc el dissabte 18 de juliol, però a Catalunya, en concret a Barcelona, l'aixecament va tenir lloc l'endemà, un calorós diumenge de juliol, el dia 19, en què Cubelles va passar de viure en una tranquil·litat absoluta a escoltar amb neguit les notícies que anava donant la ràdio. Una de les primeres conseqüències que els cubellencs van notar va ser la interrupció de la circulació de trens, i encara que en els següents dies va regnar la calma, Cubelles tampoc s'ha salvat de les actuacions vandàliques que es produïen arreu del país a partir del 19 de juliol. El dia 22 es van presentar al poble un grup de milicians. Anaven en un cotxe i es van aturar davant de l'església. No feien massa bona pinta, segons els testimonis, i les males intencions que duien no van trigar gaire a manifestar-se. Sense rumiar-s'ho gens, van començar a saquejar l'interior del temple, obligant a col·laborar amb ells alguns homes de la vila, sobretot els que tenien carros, per llançar a la riera del Foix tot el que anaven traient i destrossant. També van saquejar la rectoria i al mateix temps van agafar el capellà, mossèn Jaume Rossell Bargulló, li van treure la sotana i el van lligar amenaçant-lo amb una pistola al mig de la plaça de la rectoria, actualment plaça de Santa Maria. Sortosament, el grup d'incontrolats va marxar sense fer cap mal al mossèn, de manera que Josep Adrià Guancé, el popular Zep Paleta, fill de l'antic alcalde i expresident del Círcul Cubellenc, Jaume Adrià, va deslligar el capellà, el va portar primer a casa seva i a la nit a Mas Palau, on el capellà es va amagar inicialment abans de passar a refugiar-se a un lloc més segur. Mossèn Jaume, després de la guerra, declararia que la intervenció de l'alcalde Ramon Estalella resultaria decisiva perquè els milicians no solament no l'assassinessin, sinó que fins i tot el deixessin en llibertat. I sobre els incidents ocorreguts, el capellà va donar la següent versió. El dia 22 de julio de 1936, después de haber celebrado el santo sacrificio de la misa, me sacaron de la iglesia y de la rectoría y me quitaron la sotana y me tuvieron en la plaza de la rectoría, entre la iglesia y la rectoría, por espacio de 5 horas y media sentado en una silla delante del motor de un auto, habiendo de contemplar cómo los sacrílegos destrozaban la iglesia y la rectoría y teniendo a mi lado izquierdo un hombre pistola en mano apuntándome en la cabeza, diciendo después de haber pasado por el pueblo infinidad de veces que el primer tiro que se oyere en la población, la cabeza del cura iría por tierra. Molts cubellencs van salvar de la destrucció imatges i relíquies que van guardar a llurs cases i que van retornar un cop acabada la guerra. Però aquella mateixa nit van arribar a la vila un altre grup de milicians que en aquesta ocasió van tenir la mala idea d'incendiar l'església amb gasolina. La versió de Lluís Avinyó Socia, a qui vaig entrevistar doncs, per parlar d'aquest capítol en el seu moment, és que aquell grup havia sortit de Vilanova i es dirigia a Saragossa per participar en el que ben aviat seria el front d'Aragó. A Vilanova, el cubellenc Artur Roca Nogués els va demanar si podia pujar amb ells fins a Cubelles, cosa a la qual els milicians van accedir. A aturar-se a Cubelles van sentir que les campanes tocaven l'hora corresponent i aleshores van entrar al poble. En veure que l'altar major havia resultat il·lès de les destrosses del matí, van decidir incendiar l'església.
Van anar a buscar la benzina a la botiga del Pep Federico, la botiga del carrer Major, amenaçant amb una pistola al botiguer, que inicialment, curiosament, els la volia cobrar. Van ruixar l'altar major amb el líquid inflamador i van calar foc. Segons el Lluís Avinyó, mossèn Jaume Rossell encara era al poble quan això va passar i, tot i que algun membre del Comitè de Defensa de Cubelles el va veure, no el va delatar. I això que els milicians insistien a preguntar on parava el capellà. El magnífic altar major, d'estil barroc florit, construït per l'escultor Gaspar Graiella, va quedar completament malmès per les flames, igual com el de la Mare de Déu del Roser. L'incendi, així mateix, va provocar l'esfondrament de la volta de la nau central del temple. Durant la guerra, l'església va servir de magatzem del sindicat agrícola i no cal dir que el culte religiós va quedar totalment interromput, no solament pel que fa a les misses, sinó també en el referent a batejos, casaments i enterraments.

Raimon, diguem no. Continuo amb la lectura d'aquest apartat sobre la Guerra Civil del llibre del Círcul Covellenc. I ara ve l'apartat que parla dels assassinats de Bardagí i Juncà. La tragèdia que va significar la crema de l'Església vindria seguida per una altra d'encara més gran, com van ser els assassinats de Narcís Bardagí i Remigi Juncà, a més de Josep Mercè Mestres. Aquest, dins el terme municipal de Cunit, juntament amb un germà seu i dos fills d'aquest últim. La llista hagués pogut ser més llarga si a mossèn Rossell no l'haguessin protegit gent de la població, tal com hem comentat, o si l'exdiputat a Corts, Frederic Travé, no hagués estat informat a temps per poder escapolir-se'n. Va ser el propi alcalde, Ramon Estalella Romeu, assabentat del perill que corria Travé, qui el posà sobre avís i li va fer un salt conduït per poder marxar a Barcelona sense problemes. Estalella vivia amb la seva família a Can Travé, on feia d'administrador de la finca. Les morts de Bardagí i Juncà es van escaure el 29 de juliol. El doctor Juncà ja havia estat detingut els pocs dies d'esclatar el cop militar, també pels anomenats incontrolats, tots ells de fora de Cubelles, però el van deixar anar. L'home va agafar por, òbviament, i va prendre la determinació de marxar del poble. Diuen que aquell mateix dia, en què es va reprendre la circulació de trens, va anar a l'estació amb la intenció de fugir definitivament. La seva muller, de fet, ja es trobava a Monistrol de Montserrat i Juncà portava un paper al damunt en què comunicava al Comitè de Defensa de Cubelles la seva partida. Malauradament, no va tenir temps d'escapar, però en el moment d'aquesta última detenció, el metge no es trobava a l'estació, sinó a casa seva. Després d'obligar-lo a pujar al fatídic cotxe de patrulla, el van fer baixar a mig camí de la carretera de Vilanova, entre el Mas de l'Escarrer i el Racó de Santa Llúcia, on el van matrallar i va quedar greument ferit a les cames. Algú el recolliria instant més tard, encara en vida, per portar-lo a l'Hospital de Vilanova, on no trigaria a morir. A Narcís Bardagí el van anar a buscar aquell mateix vespre, al voltant de les 9, a casa seva, al Molí de la Palma, i el van passejar, entre cometes, fins a la sortida del poble en direcció a Cunit, al costat de la carretera, a la banda dreta de la riera, on el van assassinar a trets. S'ha especulat molt sobre els motius, injustificables en tots els sentits, dels assassinats de Bardagí i de Juncà. El primer va tenir problemes amb algun dels seus masovers. Era un gran propietari i el cap visible de la Lliga a Cubelles. Però el poble, el Siset, tal com se l'anomenava, era una persona que en general no era mal vista ni pels seus adversaris polítics, i sempre ha existit el convenciment que el van matar per qüestions alienes a la seva actuació a Cubelles. Pel que fa a Juncà, en aquest cas també hi ha la creença que els que el varen assassinar venien a passar comptes per anteriors problemes que havia protagonitzat a Monistrol de Montserrat, on havia sigut alcalde. El cas del metge resulta paradoxal, ja que si bé havia mantingut un litigi amb l'Ajuntament d'Esquerres i havia col·laborat amb Bardagí amb la Lliga, pocs dies abans de morir encara va fer un petit favor al Comitè de Defensa Local redactant-hi un comunicat. Xavier Pons, en el seu llibre sobre el doctor Juncà, remarca la dificultat per entendre els motius pels quals va ser mort Juncà. Va dir: "El cert és que un defensor de la República de Catalunya va ser assassinat per raons que no podem arribar a comprendre, com qualsevol altra mort violenta, per molt que es vulgui embolcallar amb suprems ideals. Estem convençuts que Remigi Juncà també hauria tingut problemes si hagués viscut en acabar la Guerra Civil, ja que la seva trajectòria i els seus ideals poc tenen a veure amb l'aixecament d'uns militars feixistes que van trencar l'ordre constitucional de la República i la recuperació institucional i cultural de Catalunya".

Després d'escoltar el cant dels ocells per part de la Sílvia Pérez Cruz, continuem amb aquest capítol de la Guerra Civil a motiu del 90è aniversari del cop d'estat feixista. L'assassinat de quatre membres de la família Mercè, els germans Josep i Pere Mercè Mestres, i dos fills d'aquest, Pere i Josep Mercè Ferrer, de 23 i 19 anys respectivament, va tenir lloc el 18 d'agost de 1936 dins el terme de Cunit, on s'havien amagat. Josep Mercè Mestres, regidor de l'Ajuntament de Cubelles en el període 1930-1931, era el propietari de Mas d'en Pedro, on el 1935 es produïren els lamentables fets que hem comentat en un altre capítol. Bé, no ho hem comentat aquí a la ràdio, però sí en el llibre s'havia parlat d'aquest episodi. Bé, el seu germà i els dos nebots van fugir de Vilanova, on residien en el moment d'esclatar la guerra, per reunir-se amb ell en un amagatall, la cova coneguda com l'Avenc, que malauradament va ser descobert. Tornant a l'inici del conflicte, una vegada sufocada la rebel·lió militar a Barcelona, la Generalitat va decretar, el dia 21 de juliol, la creació a tot Catalunya dels comitès de milícies antifeixistes. De la constitució del Comitè de Defensa Local de Cubelles, amb membres de la Unió de Rabassaires i de la CNT, en feia referència al butlletí del Comitè de Defensa Local de Vilanova i la Geltrú en la seva edició del 23 de juliol de 1936, clar. Els seus integrants eren Salvador Ricard Dalmau, un home nascut a Cunit, conegut com el Puses, que vivia al Molí de la Palma i treballava a la fàbrica Griffi de Vilanova. Joan Ivern Trilles, masover de Mastrader. Francesc Raspall Bolet, masover del Molí de la Palma. I Josep Agustí Bonvei, conegut com el Tit, també treballador del Griffi. Encara que la publicació no l'esmenta, també en formava part d'aquest comitè Pedro Cuenca. La seva seu va quedar instal·lada en una casa del carrer del Mig que confronta amb l'actual carrer de l'Església, encara que també es reunien sovint a la rectoria i al cafè Armengol. Com va ser habitual a la majoria de pobles, el Comitè de Defensa va confiscar una sèrie d'edificis i finques, tals com Can Trevé, el local de la Societat L'Aliança i el de la seva cooperativa, la rectoria, el castell, Can Fabrés o Can Xicarró, com també es deia, les cases del doctor Juncà, després que aquest fos assassinat, i la casa de Joaquim Vila, al carrer que ara té el nom d'Àngel Guimarà, on hi ha la Caixa de Catalunya, els quals van ser ocupats per diversos sindicats. Així, de l'Aliança se'n va fer càrrec la CNT i del castell i de Can Fabrés, la Unió de Rabassaires. També van cobrar impostos a propietaris de certa importància. Quan els comitès de defensa van quedar dissolts, a l'octubre de 1936, la Generalitat va disposar que les finques confiscades quedessin a custòdia dels ajuntaments. En aquest sentit, el ple municipal va prendre l'acord, el 2 de desembre de 1936, que les finques urbanes de l'exmarquès del Ferrà, excepte el castell, que està incautat per la Unió de Rabassaires, passin a custòdia de l'Ajuntament i que es comuniqui als inquilinos de les mateixes l'obligació que tenen de satisfer l'Ajuntament el lloguer assignat a les mateixes. Això està copiat textualment de l'acord de ple. A la mateixa sessió, el consistori prenia la determinació de requisar les cases deshabitades del municipi per destinar-les a habitatge dels refugiats i d'intervenir al camp d'esports, tot i permetre que continua sent utilitzat pel club esportiu, amb la condició de fer-se càrrec de les despeses. Recordem que aquest club depenia del Centre Català de Cubelles i que l'esmentat camp d'esports, situat a la zona del Molí de Baix, havia estat construït per iniciativa de Narcís Verdagí.

Quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com el Vallès, no hi ha res.

Corrandes d'exili, el famós poema de Joan Oliver Pere IV, musicat per Ovidi Montllor, acompanyat a la guitarra pel seu inseparable Toti Soler. Bé, el tema de la Guerra Civil doncs, és molt llarg i, evidentment, doncs, aquí només hem volgut recordar coses d'aquells primers temps de quan va esclatar aquest episodi tan trist de la nostra història, un episodi del qual ara es compleixen 90 anys. Ja per tancar, doncs, canvio de llibre, agafo el diccionari de la Guerra Civil a Cubelles que vaig publicar l'any 2023 i hi ha l'apartat que diu víctimes mortals i farem doncs, un resum de les persones que van perdre la vida durant aquells 3 anys que va durar el conflicte. Dic les persones de Cubelles o vinculades amb ella que van morir a causa de la Guerra Civil espanyola es poden classificar de la següent manera. Assassinats a la rereguarda, Narcís Verdagí Torrevedella, Remigi Juncà Calvet i Josep Mercè Mestre. Morts o desapareguts al front, n'hi ha 11. Salvi Alba Giral, Pere Freixes Romagosa, Joan Granell Torrents, Joan Invernón Invernón, Luis Mendo López, José Muñoz Cano, Josep Pedro Rovirosa, Cirilo Poc Olivella, Julià Reventós Rius, Florenci Rossell i Fontanals i Artur Serra Nogués. En aquesta llista, en algunes llistes sobre cubellencs morts al front, apareixia el nom de Jesús Riera Clos, però no hem trobat que hagués nascut a Cubelles com s'havia informat ni que hi tingués cap vincle. Morts pels bombardeigs de l'aviació feixista que va tenir lloc tres dies abans de l'entrada dels nacionals, dels anomenats nacionals aquí a Cubelles, el 21 de gener de 1939. Josep Maria Carbonell Rovirosa i Jaume Estalella Mestres. Morts en centres de reclusió franquistes, Josep Busquets Ferrer i Pere Rovirosa Safons. Morts al servei militar poc després d'acabar la guerra, Florenci Fontanals Rovirosa. Morts a la Catalunya del Nord després de la retirada, Pere Freixes Ventosa. Executats pel règim franquista al camp de la Bota, Joan Ivern Trilles. Morts als camps de concentració nazis, Josep Agustí Bombuy, Romà Busquets Gelabert i Luis Camacho Ferre. I fins aquí, doncs, aquest capítol de la Guerra Civil, l'emotiu del 90è aniversari que va esclatar. Abans de passar a un altre tema, escoltem ara Lluís Llach amb un tema que té relació doncs, amb això de la guerra. Cançó sense nom.

Aquesta impactant cançó va ser gravada en directe en un dels dos recitals multitudinaris que Lluís Gallac va fer al Palau dels Esports de Barcelona el gener de 1976. Bé, i ara doncs, anem pel comerç i els oficis de Cubelles. Agafo l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i continuo amb aquest interessant, aquest magnífic treball que van fer el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda. La setmana passada vam acabar amb els mestres i ara comencem amb el metge. Diuen que la professió de metge és i era una de les més nostrades dins l'imaginari col·lectiu cubellenc. El fet que tots i cadascun dels veïns de Cubelles passessin amb més o menys freqüència per les seves mans feien d'aquest personatge un dels més populars del poble. El de Cubelles exercia també com a farmacèutic, car guardaven la seva consulta una farmaciola per poder dispensar a tots els malalts de la vila. Els metges, coneguts també com a doctors, portaven antigament un bastó capçat d'or, una xicra, una classe de barret, una peça llarga de roba, ulleres i bastó. Dos germans, nascuts a Aràbia i coneguts com els sants metges, són els patrons de tots aquells que es dediquen a la medicina. Són Sant Cosme i Sant Damià. I el 26 de setembre era costum de no visitar cap malalt, car hi havia la creença que els sants vetllaven per ells i els protegien. Les dites que sobre els metges han romàs en el refrany català, en el refranyer català, són: mal va el malalt que fa hereu al metge. Un metge cura, dos espatllen i tres maten. O bé, no hi ha millor curar que metge no consultar. Els metges que exerciren llur professió a Cubelles en els anys estudiat són els que venen a continuació, però això ho deixarem després d'escoltar una cançó del Paul McCartney que acaba de treure, per alegria de tots els Beatlemaníacs, un altre disc. Als seus 83 anys o 84, no sé si els ha fet, ha tret un nou àlbum amb el títol de The Boys of Dungeon Line. I d'aquest àlbum ha extret una cançó que és el que escoltarem ara a continuació, Days We Left Behind.

I vinga, anem a veure quins eren aquests metges que van exercir a Cubelles entre 1890 i 1940. Enric Roig i Rovira, el primer metge que apareix en els registres municipals, emet informes mèdics des de 1891 fins a 1893. Manuel Ibáñez, el metge que substituïa el senyor Roig va ser el doctor Ibáñez, segons apareix en els registres municipals de 1893. Benjamí Romo, aquest va exercir entre 1903 i 1912. Va ser nomenat metge per l'Ajuntament el 1903, mentre que el 26 d'abril de 1907 va ser sol·licitat per l'Ajuntament com a metge titular farmacèutic per revaluar els Mossos Cubellencs de la lleva militar. Va ser un membre actiu del Cor l'Espiga, on escrivia alguns couplets. Aurelio González va ser nomenat metge titular de Cubelles el 16 de juliol de 1912 i arribà fins al 1913, amb grans problemes amb l'Ajuntament, que no volia pagar-li el sou. Lluís Sanz i Agramonte. L'any 1913 es casà amb Mercè Pedro i Ramírez, declarant l'ofici de metge. El 1914 va ser ell qui va fer la revisió mèdica dels Mossos de la lleva d'aquell any. Jaume Hernández i Ferrer, que va exercir entre 1914 i 1923. Era menorquí, nascut a Maó. Es casaria a la nostra vila, tot declarant l'ofici de metge el 1918, i tres anys més tard, el 1921, tindria el seu fill Santiago Hernández i Pascual a Cubelles. Remigi Juncà i Calvet va exercir des de 1926 fins a 1936, en què va ser assassinat. Nascut a Barcelona l'any 1883, el doctor Juncà arriba a Cubelles el 1926, on ocupa la plaça de metge fins al seu cruel assassinat per incontrolats el juliol de 1936. Durant l'any 1935 va ser temporalment cessat per un expedient de l'Ajuntament que l'acusava de no haver volgut atendre un ferit. La justícia li donà la raó al senyor Juncà i fou readmès en el seu càrrec. També va exercir de jutge de pau en els períodes 1930-31 i 1935-36. Josep Vinyeta i Font, 1935, 1936 i 1937. Va substituir el doctor Juncà quan aquest darrer va ser cessat el 1935. Després, un cop començada la guerra, tornà a esdevenir metge de Cubelles fins que, pel que sembla, va ser enviat al front de guerra. Ribot, Miret i Echeverria. Durant la guerra del 36, els tres metges que exerciren a Cubelles, Ribot, el doctor Ribot, el doctor Miret i el doctor Echeverria, venien de Vilanova i la seva estada a la nostra vila va ser temporal. Joaquín Arespacochaga Caunedo, que va ser metge des del 6 de novembre de 1939 fins al 30 d'agost de 1941, quan arribaria el doctor Rossend Domingo i Pont. Cal destacar que en Ramon Dacs i Andreu, malgrat ser metge conit, també va atendre els ferroviaris cubellencs abans de la guerra.

Ara hem tingut el goig d'escoltar Queen amb el tema The Show Must Go On. I ara canviem d'ofici, deixem els metges i anem al secretari municipal. Segons la llei municipal de 1877, vigent entre aquell any i 1923, tot ajuntament tindrà un secretari pagat del seu fons. Les funcions del secretari municipal eren assistir a totes les sessions municipals, tot aixecant actes, preparar expedients, entendre minutes, certificar els actes oficials de l'alcalde i del consistori. He dit entendre minutes, no, és estendre minutes. Custodiar l'arxiu municipal i portar registres d'entrades i sortides de cabals. A Cubelles, a més, feien de secretaris del jutjat de pau. Per ser funcionari calia

I vinga, anem a repassar aquests secretaris que va tenir Cubelles. Josep Escardó i Balaguer vivia al carrer Major de Cubelles i figura com a secretari en el llibre de matrícules. Per tant, pagava contribució ja el 1890 i resta oficialment fins al 1893. Joan Pedro i Calvet, advocat cubellenc, exercia la seva activitat de secretari l'any 1900, segons el llibre de matrícules. Emperò, el 1894 ja hi figurava en el llibre de batejos de la parròquia com a secretari. Això és perquè, segons el registre civil del jutjant municipal, inicia la seva activitat l'any 1891, potser en interinitat amb en Josep Escardó, i la va desenvolupar fins al 1904. Va morir molt jove a Barcelona, diuen que atropellat per un tramvia. Durant el seu exercici professional, l'any 1895, en Joan Sanahuja i Gomis va estar en règim d'interinatge. El senyor Sanahuja es declarava pagès en el llibre de matrimonis de 1907. Càndid Basili Bosch, durant uns mesos de 1904 i 1905, va estar com a habilitat en el càrrec de secretari de l'Ajuntament. Josep Pedro i Sirvent. El pare d'en Josep Pedro i Calvet va haver d'ocupar-se'n de la secretaria per la mort del seu fill l'any 1905. La seva avançada edat li va permetre tan sols de restar-hi fins al 1909. Llorenç, Armengol i Creus. Com abans hem esmentat, sovint eren artesans i negociants els que feien de secretaris municipals. És el cas del fuster Llorenç, Armengol i Creus,

desenvolupar aquesta tasca entre 1909 i 1913. I per últim, Joan Pedro i Ramírez. Nat a Barcelona, era fill i net de secretaris i va ocupar la plaça des de l'any 1910 fins al 1913, com a interí, i des de 1913 fins a 1944, com a titular. Era germà de la fornera Matilde Pedro i Ramírez. En Joan Pedro va declarar algun cop l'ofici d'escrivà, com l'any 1910, quan així apareixia en els llibres eclesiàstics.

Han estat els Beatles amb el tema Slow Down. Ja per tancar aquest programa d'avui, escoltarem un dels clàssics del soul, Sam and Dave, amb la cançó Hold On, I'm Coming.

0: Bé, doncs això ha estat tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot al centre del dia, i amb cel més clar fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una visibilitat avui clarament millor. El temps, la temperatura es mantindrà molt alta i es mourà entre els 25 graus que hem tingut o hem fregat de mínima, mentre que la màxima avui estarà entre els 32 i 33, amb una humitat més baixa i menys fuor, ben feble de gregal al matí i de xaloc més reforçat a la tarda, fent que la mar augmenti de maró a marejol al migdia. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos a primera del matí i a partir de mitja tarda, amb un cel més clar al centre del dia, amb una temperatura que aquesta nit recularà una mica i quedarà per sota dels 25, voltant els 24, sense nit tòrrida, i voltant demà els 32 de màxima, amb una humitat que tornarà a pujar i amb un ambient una mica més xafogós que avui. Vent feble amb terral a primera hora del matí, marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Inicia el ple 2026/7 de la legislatura 2023-27.
0: Les protestes veïnals i les de la policia local han marcat el ple de juliol celebrat aquest dimarts. La sessió ha quedat aturada durant un quart d'hora i amb la represa encara ha patit algunes interrupcions puntuals. El centre social Joan Roig i Piera s'ha omplert de gom a gom, coincidint amb el ple municipal, per una convocatòria espontània crítica amb el nou sistema de recollida de residus. La crida anònima s'havia anat compartint a les xarxes socials o en missatges de mòbil i n'havien fet difusió partits com Esquerra Republicana o la CUP en els seus perfils.
3: Em deixen parlar, sisplau? Sí!

0: L'enrenou a la sala ha obligat a suspendre temporalment la sessió per petició de la secretària i s'ha fet una reunió amb els portaveus dels grups municipals en un altre lloc. Al cap d'un quart d'hora, l'alcaldessa Rosa Fonoll, d'acord amb la resta de partits, ha decidit reprendre el ple. Malgrat que en l'ordre del dia no hi havia cap punt vinculat a la recollida de residus, després de la insistència dels assistents i els comentaris que havia fet l'oposició, el regidor Josep Maria Hugué ha parlat d'aquesta qüestió.
1: Ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret, amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, ser... Si em permeten...
0: Des de l'oposició, tots els grups han donat suport als manifestants presents al centre social i alguns han responsabilitzat directament el regidor Josep Maria Hugué del que consideren una mala gestió del sistema de recollida de residus. Sentim, per exemple, els regidors Robert Monzonis de Junts per Cubelles, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular.
2: La veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat, que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
3: Estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard i molt malament, no van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no teníem aquest pollastre i aquí estaríem per la feina que hem de fer.
4: Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está como está. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio y como tal hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle.
0: El regidor Hugué ha reconegut que calen millores i ha anunciat que estan treballant en l'augment de punts de contenidors, tot i que també ha demanat que es tracta d'un model que necessita la col·laboració de la gent.
1: Hi ha certs punts que cal millorar, i cal millorar, de fet, estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i... ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris.
0: A mitja sessió plenària hi ha hagut una altra protesta quan un grup d'agents municipals fora de servei han desplegat una pancarta on s'ha pogut llegir el lema "Policia de Cubelles oblidada pel govern". En relació amb les decisions que s'han votat al ple d'aquest dimarts, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha aprovat l'increment de l'aigua d'un 27%, un augment que, tal com ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, ja estava previst en les ordenances i estava també recollit en les condicions de la concessió, signades el 2024. A la pràctica, en un rebut mitjà d'una casa de Cubelles, que paga habitualment 64 euros trimestrals, per exemple, doncs notaran un encariment d'uns 3 euros aproximadament, és a dir, poc més d'un euro mensual o 12 euros en el conjunt de l'any. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic, ha afegit, a més, que l'actualització de tarifes ha d'ajudar a tenir més recursos per les inversions i millores previstes en el contracte.
1: Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mastreder una inversió de 1 milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mastreder. També està previst a principis del 2027 començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera.
0: Els grups de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, han votat en contra d'aquesta actualització de les tarifes de l'aigua. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha posat en dubte la capacitat del govern municipal per fer realitat les inversions vinculades al contracte.
5: Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi, només faltaria. El que passa és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Bueno, però tot i així, aquest govern torna a portar a ple una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs, i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers.
0: I Jorge Mena, el portaveu de Vox, ha subratllat l'increment acumulat des de l'entrada en vigor del nou contracte de l'aigua.
6: De la tasa de l'aigua, una subida que ja se aprobó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales en 2024 el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellens a tener que fregar los platos con whisky, que va a salir mucho más barato que con el agua.
0: En el mateix ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat la designació dels dies festius per l'any 2027, que seran el 30 de juliol i el 16 d'agost. I en l'apartat de les mocions, la proposta de la CUP de rebutjar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba s'ha aprovat amb els vots a favor d'Unitat Cubellenca, el PSC, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú i la CUP, les abstencions del PP i Junts per Cubelles i el vot en contra de Vox. L'altra moció, que reclamava l'elaboració d'un protocol municipal contra la multireincidència, proposta de Vox, no ha prosperat. En la part final del ple, després dels pregs i preguntes, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha presentat la seva renúncia i s'ha acomiadat de l'Ajuntament. Ramon García ha estat confirmat com a cap de llista de la CUP el 2027. Qui prendrà el relleu de Dani Pérez com a regidor en els plens el que queda de legislatura ha estat escollit també com a candidat dels independentistes a les eleccions municipals. Hem pogut parlar amb els dos protagonistes, tant en Ramon García com el fins ara regidor Dani Pérez, uns minuts abans del ple municipal d'aquest dimarts. El ple d'aquest dimarts, corresponent al mes de juliol, és l'últim de Dani Pérez com a regidor de la CUP, el que ha ocupat doncs, aquest càrrec des de que va començar a tenir representació la CUP a l'Ajuntament de Cubelles, doncs farà el relleu de cara a les sessions que quedin per acabar la legislatura. Per tenir-ne més detalls i també doncs, que ens faci una valoració de com ha anat tot això i els motius de la renúncia, doncs parlem amb Dani Pérez, regidor de la CUP fins aquest dimarts. Gràcies per atendre'ns.
7: Hola, moltes gràcies a vosaltres. A veure, els motius de la renúncia són clars per la CUP d'això, de ser regidor, o ser un càrrec públic, ja sigui aquí o en altres administracions, no és ni una feina, ni una manera de fer, ni res. És un pas provisional per servir directament a la ciutadania, per no acomodar-se i sempre estar amb l'esperit aquest lluitador i reivindicatiu i amb totes les piles carregades per l'objectiu que és treballar per la ciutadania única i exclusivament. Aquest és el motiu de la renúncia. O sigui que, en veritat, no és que sigui ben bé una renúncia, sinó que és un relleu cap a un altre company o companya, no? Què hem estat fent fins aquí durant aquests 7 anys? Bueno, doncs vam estar els dos primers anys de legislatura una mica a l'expectativa, veient com, clar, érem nous, jo no m'he dit mai això, jo no sabia com funcionava i veure com funcionava tot. Després, per sort o per desgràcia, vam tenir l'oportunitat d'entrar a govern, que aquí sí que ja va ser una època d'aprenentatge molt bona, perquè vam saber i vam conèixer de primera mà com són les persones que hi ha allà, quins són els seus objectius, les seves prioritats, com es treballa, com ho fan de bé o com ho fan de malament, quines trampes fan servir doncs, per dissimular o intentar quedar bé. I aquests 2 anys d'aprenentatge van ser durs, però han sigut molt fructífers perquè ens ha portat que aquesta segona legislatura, que també hem sortit, doncs saber ja quines pedres havíem de picar per trobar informació, per trobar documentació, intentar, doncs, aportar aquestes irregularitats que estan demostrades, però que al final un jutge haurà de verificar si són penalment verificables o no, i això és el que hem estat fent. Resumint, em sembla que totes les CUPs de tot arreu sempre diem que venim a obrir claixos i aixecar catifes i treure la merda, i això és el que realment hem fet a Cubelles, però literal, i ara jo crec que pel que conec el Ramon, si s'esperen que les coses aniran millor, a mi em sembla que aniran a pitjor, per ells, però molt millor per a la ciutadania.
0: Bé, doncs parlem amb en Ramon García, que serà el pròxim regidor de la CUP de Cubelles. Bé, en quin moment doncs preneu la decisió que siguis, no, l'encarregat de rellevar Dani Pérez, tenint en compte doncs que a la llista encara hi havia doncs alguna altra persona entremig? No sé, expliques també com vau prendre aquesta decisió i també doncs com t'ho prens.
8: Bé, doncs el projecte de la CUP és un projecte viu, és un projecte que va més enllà de les persones individuals, que va de projectes col·lectius i compartits amb tota la ciutadania, i doncs per en aquest aspecte els relleus són una cosa habitual i jo tampoc tinc la voluntat d'eternitzar-me dins l'Ajuntament i tampoc tinc cap voluntat d'estar més temps al que està en Dani, i doncs per tant això és una cosa que continuarà sent així com és a la resta de municipis on la CUP té presència a les institucions. I dit això, jo agafo aquest càrrec doncs amb la responsabilitat i amb la il·lusió de que ja fa uns mesos que vam celebrar una assemblea extraordinària per decidir aquest relleu, quan en Dani va comunicar que tenia aquesta voluntat de deixar de banda el càrrec, i doncs toca assumir-ho quan a mi se'm proposa com a candidat, ja no només per estar durant aquest mandat, sinó també per encapçalar les properes llistes municipals. Doncs per tant, amb coratge i amb responsabilitat per fer una CUP forta, transformadora i que de veritat tregui tot el potencial que té el nostre poble.
0: Per tant, ens confirmes també que està presa aquesta decisió de cara a la pròxima candidatura?
8: Sí, en un principi van ser votacions que es van fer de manera separada, perquè evidentment la CUP com a projecte viu també té altres membres que venen després de formular les llistes electorals, i en les dues va ser per unanimitat en una de les assemblees amb més participació que hem tingut a Cubelles des de que va ser fundada la nostra assemblea local. Doncs per tant, toca assumir aquest repte i anar-hi cap allà al maig de l'any vinent.
0: I també doncs com t'enfrontes a aquest final de legislatura en què, evidentment, doncs la política va pujant una mica de to, no? A més, segurament, no? A mesura que es va acostant aquesta data de les eleccions, quins creus que són els temes més importants que ha de treure la CUP en els plens o en aquests pròxims mesos?
8: Doncs evidentment ser el relleu del Dani doncs també és complicat, perquè sent el que havia de ser el partit més petit s'ha convertit en el cap de l'oposició, i nosaltres volem seguir liderant l'oposició, volem seguir liderant aquesta nova manera de fer, volem dir-li al govern que s'ha acabat el poder fer i desfer a la seva voluntat sense que ningú s'assabenti. Quan la CUP hi és, dèiem que passaven coses i han passat coses, tot això s'ha acabat, la corrupció ha de ser una cosa del passat, i ara volem construir una alternativa en propositiu per construir un poble millor i a la base de les veïnes i també de les entitats del teixit associatiu, que nosaltres creiem que dona vida a Cubelles i que el govern actual té totalment oblidat.
0: Bé, no sé si vol afegir res més.
8: Bé, doncs això, que el que queda de mandat, simplement, doncs la CUP estarem concentrades en fer aliances amb el teixit associatiu, en recollir les seves propostes, ja que nosaltres volem ser el seu altaveu dins de les institucions. Nosaltres volem ser una eina útil per a la ciutadania, i la ciutadania organitzada és la manera que tenim nosaltres de recollir la seva veu i les seves voluntats.
0: Moltes gràcies.
8: A vosaltres.
9: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
10: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
11: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, Jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
10: I quatre anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que de debò que el món del pobillet un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
11: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
9: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pobillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els vuit membres del pobillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
11: A lo millor passes de tenir a vuit persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a set persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'altra setmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent, us convertireu en persona, o sigui... En
10: família.
11: Sí, en família.
10: És que gairebé els veia més tan vells que mons pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
11: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
9: Poden optar al pobillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adultes hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
0: L'Associació de Pacients de Sarcoma Asarga, a través de la seva vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional del Sarcoma, aquesta entitat, Asarga, reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que, de mitjana, poden arribar a ser de 6 anys. El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada. A part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Sarga, la vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
12: Que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè Només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Mm-hmm. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
0: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
12: Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb ASARGA, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i amb inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
0: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona, i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge.
13: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les 4 estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, el bosc encantat en les 4 estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club, fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut, sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
17: Hola,
16: de
17: amics,
16: Ràdio
17: què
16: Cubelles.
17: Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
16: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Avui conversarem amb l'Isidre Rosset. Ell és doctor en Història de l'Art, articulista de diferents mitjans de comunicació comarcals, treballa dins del grup de treball de memòria del Color Sitges Link, on també va ser expresident i ha estat comissari de diferents exposicions, entre elles el de l'exposició de Pepito Zamora, un artista de revista. Bon dia, Isidre, gràcies per venir. Volem parlar amb tu sobretot del tema de la memòria històrica. Bé, sabem que tothom coneix Sitges com un punt emblemàtic del món LGTBI, que això no és nou d'ara, que ve històricament de molt enrere, i volíem doncs, comentar no, aquesta situació del poble de Sitges amb tu, que ets molt coneixedor de lo que va passar, i que ens expliquis doncs, una mica quan es va iniciar no, aquest moviment.
1: Hola, què tal, Gemma? Doncs buscant documentació, el que he trobat jo és que a partir del 1920 hi ha una novel·la que es diu L'octava pica del capital, que allà surt el nom de Sitges com un lloc on hi va la gent de Madrid a estiuejar i on hi ha pues, coses que passen, no? La novel·la és una mica enrevessada, però surt el nom de Sitges i hi ha també uns bombons afrodisíacs i uns gravats eròtics i hasta aquí puc llegir.
0: Doncs o sigui que hi ha aquesta, bueno, aquesta referència d'aquest llibre no? que comentes.
1: És un llibre de l'Álvaro de Retana, una novel·leta així verda, diríem, no? de la Ola Verda. Són uns artistes que es deien els Sicalíptics, doncs que entre ells hi havia aquest Álvaro de Retana i després també hi havia una ballarina que es deia Carmen Tórtola València, que tenim un quadre al museu aquí a Vilanova, i aquesta ballarina doncs, també té una història molt rocambolesca perquè ella era lesbiana i es va tenir de casar, bueno, casar, va tenir d'enfillar-se la seva parella, que era molt, molt més jove, perquè era l'única manera que podien viure juntes. Clar, estem parlant de l'època del franquisme, quan hi havia molta repressió i està clar que Franco, doncs, tot això del carnaval i tot el que fos les festes aquestes de carnaval, doncs ho va tallar, no?
0: Val, perquè és el que comentaves, no? Abans d'aquest moment del franquisme, no? de la guerra civil que desemboca amb aquesta crua dictadura, no? podríem dir, amb aquest moment previ, doncs amb aquests inicis del segle XX, els anys XX, doncs és el que has comentat d'aquest llibre, realment hi havia ja un cert moviment?
1: Els anys 20 i els anys 30 és molt bèstia, diguéssim. O sigui, és quan es destapa la olla i surten tots els grills, perquè no només a Madrid, sobretot a les grans capitals, no? A Madrid, a Barcelona, a València també, però i si anéssim a Europa, doncs, per exemple, París i Berlín serien també unes capitals on el món gay, sobretot el teatre, no? El que és el cabaret i també doncs, el teatre, el teatre musical, de fet, és on apareix, on tota aquesta gent, doncs, tota la gent que són maricons i lesbianes, poden trobar un refugi. I a partir d'aquest món del teatre, doncs es va normalitzant de mica en mica, no? Però molt de mica en mica. I sobretot a Espanya va ser horrorós perquè tenim que pensar que hi havia camps de concentració, a Canàries hi havia un camp de concentració, després a Badajoz també n'hi havia un altre. Si tu eres maricón en aquella època, doncs et podia agafar la policia, et rapaven el cabell al zero i et portaven amb un camp de treball que en deien i et fotien allà, pues, jo què sé, 2 o 3 anys.
0: Sí, realment, doncs, és el que comentes, no? que tota aquesta explosió que va haver-hi a Europa i que també va haver-hi aquí a l'estat espanyol va quedar trencada, no? Va quedar trencada per tot el que és el franquisme, tot el que suposa, no? Ara, precisament, que darrerament hem acomplert no? aquests 50 anys de democràcia i aquests 50 anys també de la mort del dictador Franco, tot el que va suposar, no? Això comentaves aquests camps de concentració. Llavors, Què va passar, doncs, amb aquest moment de... intern, no?, del franquisme, a part de totes aquestes repressions que tenia el col·lectiu, no?, arreu de l'estat espanyol, com seguia el moviment? Com seguia estant?
1: El moviment gay no s'organitza fins pràcticament als anys 68, perquè és el que coneixem com a l'Stone Age, no?
0: Uh-huh.
1: Aquí a Espanya, doncs, també hi havia certes ciutats o pobles turístics, a Marbella, amb el passatge Begoña, o a Sitges, doncs, també, a la Costa Brava, doncs, que es van obrir el turisme, i aquesta arribada del turisme també permetia que hi hagués una mica de màniga ampla, no? Però també quan hi arriba la democràcia, no tot són flors i violes, perquè el que anomenem la transició democràtica,
0: sí,
1: doncs, va ser un període bastant complicat. Tenim que avançar, doncs, que hi havia el cinema, sobretot, no?, que feien pel·lícules de destape, el que es deia les pel·lícules S, no?
0: Uh-huh.
1: Però també el prototip de gay, de mariquita, no?, també es va com a enquistar, perquè l'estereotip de gay era aquest la mariquita, no?, l'home que li agradava la cançó folklòrica,
0: sí,
1: que li agradava la Sara Montiel, que, bueno, si es disfressava per Carnaval, pues es travestia, no? Hi ha un cas a Sitges que és molt curiós, perquè a l'any 73,
0: sí,
1: que encara faltaven, pues, 3 o 4 anys perquè morís Franco, no?,
0: uh-huh,
1: doncs hi va haver una redada, que en diuen la redada de Violetes, que eren uns nois que es van disfressar, perquè era Carnaval, era diumenge de Carnaval, van anar amb una espècie com de discoteca, de club,
0: mm-hmm,
1: i aleshores, pues, els van denunciar, va arribar la policia, la Guàrdia Civil, els va agafar i els van portar a Vilanova. És curiós perquè aquests nois es havien vingut a disfressar a Vilanova,
0: sí,
1: van anar a Sitges de festa i després van tornar a Vilanova, però ja manillats i cap al quartelillo. I en Cabat hi va haver una publicació, que era com el Caso, una publicació sensacionalista, que es deia Por qué?, que va publicar la foto d'ells vestits de dona, i a sota un titular molt molt gran que deia «Són hombres».
0: Fixa't. O sigui, tot això en el Carnaval, no?, que no deixa de ser una de les festes d'aquí de la comarca més viscudes, no?, que també va ser, doncs, en un lloc que es podia, més o menys, doncs, fer algunes coses,
1: sí, clar,
0: no, en aquest
1: el Carnaval
0: sentit.
1: Era una vàlvula d'escapament, i era un moment, doncs, que, sobretot, no tant tampoc a Sitges, perquè també a Vilanova hi havia molt, i a tota la comarca, però a Vilanova, bàsicament, hi havia la nit dels mascarots i també el que era el pòsit dels mariners, el pòsit de pescadors, on hi havia molta efervescència, sobretot la nit del dissabte, el dissabte de mascarots. Era una nit que venien gent de Barcelona. Hi ha fotografies, tot això, clar, ho hem anat documentant, ho hem anat buscant imatges que ens donguin la veracitat, no? Perquè n'hi han de fotos molt xules i que reflexen aquesta diversitat que ja hi havia als anys, parlo en aquest cas dels anys 70.
0: Doncs sí, això que ens expliques és interessant, i vull recordar també que, com hem dit al principi, tu ets membre del grup de treball, no?, de memòria històrica del Color Sitges Link, per recuperar tota aquesta memòria del moviment LGTBIQ+, aquí, sobretot a la comarca i amb tota la zona aquesta nostra. I això que comentaves, que aneu fent un recull, no?, de totes aquestes dades periodístiques, fotogràfiques, no?, que tot això que esteu recollint.
1: Va començar perquè a Sitges hi ha molt de turisme, ja ho sabeu, això, i sobretot turisme gay, encara que l'Ajuntament digui que és un turisme familiar. Als anys 80 hi va haver una discoteca molt important, igual que hi havia el Patxà, que el Patxà va començar al 68. Clar, el Patxà era una discoteca heterosexual, però en una discoteca passen coses i pues no, tampoc es pot classificar una cosa o una altra. Però
0: sí,
1: en Cabat sí que hi va haver una discoteca que ja va ser clarament gay, que era el Tràiler.
0: Vale, pues arribat a aquest punt, fem uns petits moments musicals per recordar precisament músiques que sonaven en aquests locals.
1: Vinga.

0: Doncs després d'aquests minuts musicals que són són músiques, no?, d'aquests anys 80 que sentíem, que sonàvem amb els bars musicals de Sitges, parlem d'aquests anys 80. Isidre, explica'ns una mica com va seguir el moviment.
1: Bé, doncs a Sitges hi havia molts bars, sobretot, que es deien bars d'ambient. Aquest nom de bars d'ambient és prové, de fet, dels psicalíptics, d'aquells que hem parlat abans, dels anys 20, d'aquells escriptors que feien aquelles novel·letes com a eròtiques i verdes, que llavors hi havia una novel·la que es deia Cuestión de Ambiente. I aquest Cuestión de Ambiente era una paraula, doncs, que volia dir això, no?, que era un lloc d'ambiente, pues, uns bars. Aleshores, doncs, però la comunitat no existia tampoc, era una comunitat una mica fictícia, perquè a l'estiu sí que hi havia moltíssima gent, però era gent que venien de tot el món, estrangers, bàsicament, sí, no? Bueno, i també del país, perquè de la resta d'Espanya, doncs, també venia molta gent a Sitges, atrets per aquesta fama que tenia, doncs, d'un lloc on, que era permissiu, que hi havia molt ambient, justament, no?, que hi havia música, que hi havia festa. Teniu que pensar també, doncs, que eren les que no només hi havia el tràiler. El tràiler és del 81, però el Patxà, per exemple, ja és de l'any 68, i el Patxà era un lloc doncs hetero, però que tot i que era hetero, doncs, també hi havia gent de LGTBIQ+, està clar, perquè estan per tot arreu, o estem per tot arreu, no? Aleshores, doncs, després d'aquesta obertura de la discoteca, pràcticament la discoteca es va obrir el 81 i pràcticament al cap de 5 o 6 anys, doncs, va arribar aquí a Espanya, a Sitges, de fet, la SIDA, l'UVH. La SIDA va ser un abans i un després, o sigui, penseu que també la comarca del Garraf va ser una de les més afectades per aquesta pandèmia.
0: Caram.
1: Que ara ho veiem així, no?, que va ser una escabetxina i que la majoria de la gent, dels meus amics, pues, estan morts, perquè allò era... De fet, encara no hem acabat amb la SIDA. A Barcelona també hi havia molts bars i moltes discoteques i hi havia aquest impàs, no? O sigui, aquesta ambivalència. A l'estiu la gent venia molt a Sitges, inclús també per Carnaval les discoteques de Barcelona tancaven i venien a Sitges el dimarts de Carnaval, clar, per exemple, clar. Tancaven el Martins o totes aquestes discoteques i tenia que pensar això, no?, que hi havia aquesta ambivalència entre Barcelona i Sitges. Sitges va patir una crisi també molt gran, perquè l'any 96 hi va haver una redada

0: gent, després hi havia gent, i quan s'acabava la discoteca, doncs tots acabàvem allà a fer el cancaneo, que deien. Doncs resulta que la policia municipal va
1: Sí?
0: fer una llista, va llistar i va fitxar amb tota la gent que s'anava passejant per allà.
1: Això el 96, estàs comentant?
0: Això és l'any 96. Hi ha el monument contra l'homofòbia, el triangle invertit rosa, doncs que recorda aquests fets de l'octubre, no? I llavors, pues, hi ha una inscripció a la base del monument que diu 1996, 2006, mai més. Perquè aquests 10 anys són els anys que l'Ajuntament de Sitges va estar, diguéssim, en contra de tot el que suposava ambient.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, i després aquest monument el podem veure nosaltres quan fem el passeig pel passeig de Sitges, tocant a mar, no? Podríem dir a la banda de mar. És un triangle rosa invertit, com dius tu, que per la gent que ens està escoltant potser no caben o no sabien, o alguns sí, que és aquest símbol, no?, que posaven els nazis, els homosexuals, per assenyalar inclús...
0: Els jueus homosexuals. Bueno,
1: Exacte,
0: sí,
1: els jueus i els
0: si
1: homosexuals.
0: ets jueu portaves el triangle groc i després
1: Exacte.
0: el rosa damunt. I
1: Exacte.
0: llavors era com un doble oprobi. Tot aquests símbols d'oprobi durant l'època del SIDA es va reclamar, no? Hi va haver un canvi, hi va haver tots uns artistes, per exemple, Keith Haring, no? Keith Haring va arribar a Barcelona, era un activista, i ell pues, va fer un mural que
1: Sí.
0: deia, pues, acabem, entre tots podem acabar amb la SIDA. I aquest mural el va fer en el lloc més paupèrrim i depauperat de Barcelona, que en aquell moment era el barri xino, on hi havia doncs, totes les putes, hi havia tot el comerç de droga, no?
1: Sí,
0: Era un
1: sí.
0: lloc molt
1: Bueno, molt
0: perillós,
1: underground,
0: diguéssim,
1: no? Podríem dir.
0: totalment. I després aquest lloc, bueno, el van esponjar amb les Olimpiades, no? I van crear també el MACBA, i justament el MACBA amb una paret és on hi ha aquest mural que l'han recuperat i l'han canviat de lloc i està allà, no? A Barcelona
1: Bueno, i com molts altres actes, no, que es feien en aquell moment, jo recordo aquells tapissos també que es feien, no, en memorial, doncs, a totes les persones que desgraciadament van perdre la vida amb aquest virus, no? I que com bé has dit, no, va ser un punt d'inflexió de la festa, de la relació, de tot el que hi havia, no? Vull retornar una mica amb el que ens has comentat del Triangle Rosa, del que va passar, perquè, o sigui, va haver-hi aquest conflicte amb l'Ajuntament, amb la gent del poble, o sigui, realment va haver-hi aquesta confrontació?
0: Mira, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que justament també ara ha complert 50 anys de la seva creació, doncs va convocar a l'any 96 una manifestació en contra del que era aquest abús d'autoritat, perquè si tu anaves passejant, encara que fossin les 3, les 4, les 5 del matí pel passeig, ningú tenia de demanar la documentació
1: Clar.
0: i menys fitxar-te amb una llista negra, no?
1: Sí.
0: Aleshores, el FAC, que era l'única associació que defensava els drets dels homosexuals, perquè a Sitges no hi havia una associació a favor dels homosexuals. Penseu que el Color Sitges Link té 15 anys, com a molt, no? I això és molt... és el...
1: Sí, que fa poc, fa poc.
0: I estem parlant del 96. En aquell moment, a la comunitat... que existia era la comunitat de Barcelona, que venien a la platja, que venien a ballar a la nit, no? I que venien a les discoteques i que després pues, s'entornaven. I aleshores van ser ells els que van convocar i organitzar aquesta manifestació que va sortir de l'estació i va anar fins a l'Ajuntament. I quan van passar pel carrer Jesús, pues, els veïns del poble els hi van tirar ous i els hi van dir pues, de maricón per arriba, o sigui,
1: Caram, o
0: tot,
1: sigui,
0: no?
1: això al 96, és que vamos.
0: I llavors, fins al 2006, que no es va muntar, que no es va fer el monument, que el monument també era... actualment està al passeig molt visible, però fa pues, 10 anys ben bé que estava al, a l'espigó

0: dintre del mar,
1: sí,
0: i una mica difícil de l'accés, i quasi, no diria invisible, perquè estava visible, però estava en un lloc que era de difícil accés i que era com una mica raconat. Acabat, doncs, aquest monument es va traslladar, un monument que és un triangle, tal qual, no? Amb una peanya, i actualment pues, està allà, i allà és on se celebra el 17 de maig el Dia contra l'Homofòbia, però també d'una manera així molt espontània, quan hi ha hagut pues, agressions a Orlando, o quan hi ha hagut una cosa que pues, ha afectat el col·lectiu, de manera espontània, doncs la gent han portat allà flors o espelmes, no?
1: Sí, sí, sí.
0: És bastant identificatiu, no? I no ben bé anecdòtic, al contrari, vull dir, és una cosa molt, molt significativa, que és un lloc allà ara sí que és un lloc de trobada.
1: Doncs han passat 25 anys, no?, amb aquesta situació que ens parlaves del 96 a Sitges, i ara vist amb perspectiva fins ara, sembla mentida que hagués passat tot allò, però clar, fa 25 anys enrere la situació era molt diferent, no? Realment era
0: passat
1: una situació absolutament tancada, el tema LGTBIQ+, no tenia els drets que tenim avui en dia, estava tot molt més tancat.
0: Bueno, no et pensis, Sitges sempre ha sigut un lloc privilegiat, un paradís, i un lloc on la gent també, el col·lectiu ha idealitzat molt aquest Sitges,
1: sí,
0: com un lloc, com el paradís, no? I ben bé no és això. Jo, ara, quan tu deies que ha canviat molt, fa, no sé, 3 anys que per Cap d'Any jo vaig sortir i vaig ser... No em van agredir a mi per pura casualitat, perquè hi va haver una agressió, suposo que ho recordareu,
1: sí.
0: I jo estava allà, a davant, i realment quan passa una cosa d'aquestes no saps ben bé com reaccionar, no? I és això, que també sembla que tot siguin flors i violes, però no ben bé, no? També en la ruta, que és una de les accions que hem portat a terme des de diverses rutes que hem fet, la ruta Rainbow, la ruta Arc de Sant Martí o la ruta ara a Lorca, doncs en aquestes accions marquem, no?, també els espais que han patit doncs, agressions o que han estat llocs on la gent... Justament la ruta acaba en el Triangle Rosa.
1: Moltes gràcies, Isidre. Jo crec que has de tornar, de tornar amb un nou programa, perquè tens molt a explicar-nos. Ens has obert moltes perspectives, moltes visions de lo que tenim aquí a la comarca, de lo que hem viscut. T'agraeixo moltíssim la teva participació avui i esperem retornar-vos ben aviat.
0: Moltes gràcies, Gemma. Vinga, endavant.

0: Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar aquesta molt bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí, eh? A Ràdio Cubelles i al 107.5 FM, com sempre dic. Avui farem, doncs això, el programa especial ja de final de temporada, especial en el sentit de que és un programa, com que ja acabem la temporada 25-26 i iniciarem un període petitet, concretament petit, més o menys, de vacances, doncs, bueno, doncs la qüestió serà poder-ho celebrar-ho o arribar a aquest punt el més alegre possible. I com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, doncs mira, després anirem començant i comentant cosetes, va. Doncs comencem, va.
1: Blossom special. 1, 2, let's do it.

Chimpum. Molt bé, mira, hem començat amb molta alegria, eh? Aquesta cançó que ens tocava concretament, que és una, això és una James Bond, eh? Aquesta cançó concretament ens la tocava el Danny DeVito amb la Nashville Band. I el títol d'aquesta cançoneta concretament era Orange Blooded Special. I ara a continuació escoltarem el Remy McDowell, que ens cantarà Sweet Me Saturday Night Special.

Oh, yeah. Molt bé. Sí, senyor, vinga, doncs, mantenim l'alegria que ens caracteritza. I ara a continuació escoltarem el senyor Alan Jackson, que ens canta You Never Know.

Ui, molt bé, bueno, bona marxa, eh? Bé, però ara escoltarem una coseta més tranquil·la, perquè també convé doncs, anar-nos relaxant de tant en quant, només que res per anar recuperant una mica la respiració, eh? I ara a continuació escoltarem a la Miranda Lambert, que ens canta Love You Memory.

Ai, bonica, eh? Bonica i tranquil·la i agradable, aquesta cançoneta que ens ha cantat la Miranda Lambert. Molt xula, sí senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Mark Ford que ens... i el Neptuner Club, que ens cantaran Last Time Around. Ai, ai.

Perfecte, vinga. Molt bé, i ara a continuació escoltarem a l'Ashley Monroe i Black Stelton, que ens cantaran You Ain't Tolin and You Ain't Porter. Aviam si podem començar, que això encara sembla que no es vulgui acabar. Sí, ara sí, comencem.

0: But my blue eyes still sparkle.
1: Bé, amic, jo voldria només fer un petit comentari, doncs, de les circumstàncies que es donen ara. Aquest programa concretament és l'últim programa del 2025-26. Aquesta temporada l'hem acabat i l'acabem avui concretament, i és la 19a temporada de música country. O sigui, són 19 anys de fer música setmanalment en aquesta gran emissora que és Ràdio Cubelles. Això, doncs, per mi sempre ha sigut, i ja us ho he dit mil vegades, ha sigut un plaer, una immensa satisfacció poder estar aquí cada setmana i donar, doncs, una miqueta de lo que a mi m'agrada, i esperar, doncs, que la gent que m'escolta, la gent que escolta habitualment Ràdio Cubelles, doncs, també li pugui anar agradant, que és la música country. Bé, doncs, això vol dir que ara ens agafarem un temps de descans, que serà aquest mes d'agost, aquestes vacances d'estiu, i farem, doncs, això, una mica de repòs, recuperarem una mica la memòria musical, a veure si podem anar descarregant i buscant novetats per la propera temporada, si Déu vol. I també us haig de dir, doncs, que els programes que es aniran emetent durant tot aquest mes d'agost i possiblement part del setembre seran reposicions, programes que ja s'han emès en aquesta gran emissora, i llavors, doncs, bueno, es aniran reeditant per poder-les escoltar i anar mantenint el temps musical d'aquesta emissora. Recordeu-vos que la programació és el dimecres de 9 a 10 i la repetició del mateix programa és dels dissabtes de 10 a 11. Per tant, vull dir, perquè ho tingueu present, doncs, que podeu escoltar un dels espais musicals d'aquesta, o dos espais de l'emissora, eh? Dos horaris. Res, jo era això, només comentar-vos, doncs, això, que aprofitant, doncs, aquestes vacances mirarem de carregar les piles vosaltres, que m'escolteu, i jo també, eh? Doncs va, vinga, com que jo voldria, bueno, aquesta cançó que estem escoltant així de fons, ens la canta el Trency Hopkins, eh? Perquè puguem anar-la disfrutant. I ara, a continuació, doncs, escoltarem Nashville Anderson, que ens canta Moby On.

Molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Tim Murphy, que ens... Sí, ja ho dic bé, ja, el Tim Murphy, que ens cantarà el The Silence i Can't Stand.

0: doggy biscuits.
1: Bueno, sí, ja. Si pagues tu, el whisky ens el podem prendre quan vulguis. Va, vinga, com no pot ser d'una altra manera, va, que els catalans som així, home. Què carai. Va, sí, ara a continuació escoltarem el Robert Mitchell, que ens cantarà Louisiana Saturday Night.

Molt bé, xula, eh? Sí, sí. Vinga, i ara a continuació escoltarem a Jody Jokins, que ens cantarà When They Come to Love.

Molt bé, sí senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem l'Antonic McPrince, que ens cantarà Imma Jackson.

bé, molt bé. Portem un ritme bastant agradable, eh? Penso que està molt bé. Tranquilet, no molt estrident, no molt tranquil, però bueno, està bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Brantley Walker, que ens cantarà Life of Love.

Bueno, perfecte. Sí, senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Kenny Chesney, que ens cantarà Tennessee Whiskey.

Bé, amics, no comença el programa altra vegada, eh? No us penseu. És la sintonia d'aquest programa que espero i desitjo doncs que al setembre la puguem escoltar tots altra vegada. Estem ja en període de vacances, començarem ara aquest mes de descans segurament i un mes hi ha alguna més, no serà el mes d'agost i poder alguna de setembre, i llavors, doncs, mira, ens tornarem a retrobar, espero, retrobar-vos a tots, segur, hi serem tots, segur, perquè si no passaré llista i llavors, bueno, votarem falta qui no hi sigui. Bé, amics meus, ha sigut un plaer una vegada més estar aquí amb tots vosaltres, i ja ho sabeu, ens trobem al setembre, esperant i desitjant doncs, que tingueu unes molt bones vacances, que passeu un molt bon estiu, o el que quedi de l'estiu, que superem la calor de la manera que sigui, i de res, doncs a disfrutar-ho i a gaudir amb la família, amb els amics, amb la nòvia, amb els nòvios, amb el que qui sigui, amb qui sigui, amb els fills, sobretot, amb els fills també. Doncs bé, amics meus, ha sigut un plaer un dia més estar aquí amb vosaltres i em despedeixo fins al setembre, si Déu vol. Adéu-siau!

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau. Amb les

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donem inici a un nou fil que se'ns allargarà uns quants capítols. Es tracta d'un tema que l'Ignasi ens presenta ara mateix.
0: Doncs sí, buscant temes respecte als quals presentar-vos cançons i explicar-vos històries al seu voltant, us hem parlat en capítols anteriors de viatges, de menjars, ciutats o països, i l'últim tema que vam presentar-vos va ser la música per ballar. Doncs bé, heu pensat que segur que hi havia moltes cançons per fer l'amor.
1: I això és el que farem en els propers programes, presentar-vos un bon grapat de cançons per fer l'amor, en el sentit més ampli de l'expressió, per enamorar, seduir, incitar i, naturalment, també per fer l'amor, esclar.
0: La sèrie s'hagués pogut titular 69 cançons per fer l'amor, però en realitat ens ha faltat poc per la cinquantena. Començarem amb aquelles que creiem que són les que... el terreny. Let's...

0: Aquest que estem escoltant és Charlie Patt amb el tema Marvin Gaye, que no és precisament una cançó extraordinàriament romàntica o sensual, però que la seva lletra ens suggereix algunes estratègies que ens poden ajudar a això que dèiem, a preparar el terreny.
1: Sí, perquè a la lletra diu, entre altres coses, tenim només per nosaltres aquest llit king size, com aquells enormes llits d'alguns hotels, donant a entendre que una bona forma per començar és fer-ho en un entorn còmode i acollidor. Però el que més ens interessa és el que diu al respecte de la música.
0: Doncs sí, efectivament, i és que ja en el títol en Charlie Patt fa esment a Marvin Gaye, i la lletra, de forma gairebé explícita, assenyala una cançó d'aquest cantant, la que es titula Let's Get It On. Escoltem-la.
1: A veure.

0: A la seva cançó, el Charlie Puth proposa a la seva parella que deixin sonar la cançó de Marvin Gaye fins la matinada i que vagin fent, com la mateixa cançó diu.
1: Aquest tema, Let's Get It On, ja el podem incloure a la llista de bons temes inicials.
0: Vinga,
1: sí,
0: apuntat.
1: Mira, té algunes característiques pròpies i un ritme lent que el fan ballable en parella o ideal també per acompanyar un sopar romàntic. Les veus també són molt insinuants i la melodia és molt suau.
0: Mm-hmm. I un aspecte final a tenir en compte. Aquesta peça té una durada de gairebé 5 minuts, la qual cosa està en consonància amb el ritme necessari i apropiat en aquesta fase del tema. Una fase en què estem establint l'atmosfera i en la qual, naturalment, no són bones les presses.

0: Un altre bon començament ens el pot oferir True, del grup britànic Spandau Ballet. La peça també té una durada considerable. Aquesta és de més de 5 minuts.
1: Mira.
0: I l'inici amb uns acords de guitarra molt suaus i el murmuri de les veus dels cors amb un a-a-a insinuant són un bon presagi per començar una vetllada romàntica.
1: No en va, Spandau Ballet se'ls considera un dels exponents més destacats del nou romanticisme del pop anglès que va aparèixer a final dels 70s i que va tenir la seva època daurada al llarg de pràcticament tots els 80s, formant part del que es va anomenar la segona invasió britànica als Estats Units. I clar, si el que volem és crear una atmosfera romàntica i propícia, res millor que el ball lent en parella.

0: Aquest tema té un ritme lent i constant, enfatitzat per la bateria que facilita el ball en parella. I que, una altra vegada, gràcies a la durada de més de 4 minuts, permet que la situació vagi fent un xup-xup així lentament, i anar progressant en la direcció desitjada.
1: Molt bé. El títol d'aquesta cançó és Slow Dancing in a Burning Room. És a dir, ball lent en una habitació en flames. I sembla que ens vulgui indicar de què va la cosa, però, ai, amics, no ens hem de deixar enganyar. A vegades, les cançons que ens semblen les més romàntiques no ho són en realitat.
0: Doncs mira, a la lletra, l'autor de la cançó, en John Mayer, que és qui l'està interpretant, li diu a la seva parella que la relació s'està enfonsant i que sembla mentida que ella no vegi que estan condemnats, com si estiguessin ballant lentament en una habitació en flames.
1: Clar que tot això no cal que li diem a la nostra parella si no sap anglès i no volem trencar la màgia que la resta... Clar, aquesta màgia que la resta de característiques del tema aporten a la nostra ballada romàntica.

0: A tot això sempre podem tirar mà dels clàssics i continuar ballant al mateix temps i suggerir uns primers contactes com amb aquest Bésame Mucho.
1: Hem escollit la versió de Diana Krall perquè d'aquesta manera li donem un cert aire de modernitat a aquest bolero compost l'any 1940 per la mexicana Consuelo Vázquez i que han versionat infinitat d'artistes de totes les èpoques.
0: Per cert, que la durada d'aquesta versió de la Krall és encara més llarga que els temes anteriors. Aquesta dura gairebé 7 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
0: Deu ser que els cantants són conscients que aquestes coses de l'amor s'han de coure a foc lent.
1: Sí, senyor, això del xup-xup que deies abans.
0: Sí, exacte.
1: Doncs bé, si el suggeriment que ens besin no acabés de funcionar, sempre podem seguir insistint en temes dolços i romàntics que ens ajudin a transmetre-li a la nostra parella que és meravellosa. Una mica d'adulació, amics, sempre pot anar bé.

0: I aquí tenim a Eric Clapton amb aquest clàssic Wonderful Tonight, en què a cada ocasió que la parella li pregunta com la troba, ell respon: estàs meravellós aquesta nit.
1: A més de la romàntica melodia, la cançó inclou solos de guitarra que ens donaran peu a incloure el nostre propi repertori de floretes cap a la nostra parella.
0: En aquests casos és molt aconsellable que planifiquem bé la nostra llista de reproducció. I podria ser que un cantant masculí no sigui el que més ens interessa. En aquest cas, hem de tenir alternatives femenines, com aquesta.

0: Aretha Franklin ens ofereix un tema ballable molt lent amb la seva poderosa i al mateix temps sensual veu en aquesta cançó titulada Do Right Woman, Do Right Man.
1: Aquest tema va ser inclòs per la revista Rolling Stone en la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps. I també molts crítics la consideren una cançó sensual i relaxant.
0: Fixeu-vos que no hem dit romàntica. I això és perquè en la seva lletra aquesta cançó fa una defensa de la igualtat que hi ha d'haver entre la dona i l'home en una relació, encoratjant-lo a ell a ser lleial, responsable i sexualment sensible.

0: Recordem que estem creant un entorn, una atmosfera, i que per tant les peces lentes i les lletres romàntiques ens poden ajudar molt. Però al mateix temps no hem de deixar que per massa lentitud la cosa s'acabi refredant.
1: No, clar, clar, clar. Potser ens podrien ajudar amb cançons com aquesta de Boys to Men, I'll Make Love to You, que directe i obertament ja diu en el títol Et faré l'amor. I ho reparteix al llarg de tota la lletra dient aquesta nit és la teva nit, posa el vi, encén el foc i et faré l'amor com a tu t'agrada.

0: I en la línia d'això que dèiem, i perquè no es refredi l'entorn que estem creant, ens podem ajudar de cançons amb referències cinematogràfiques, com per exemple les de la banda sonora de la pel·lícula 50 ombres d'en Grey, basada en la novel·la del mateix títol.
1: Tant la novel·la com la pel·lícula van provocar en el seu moment un cert revolt, especialment entre una part del públic femení, i aquest tema de The Weeknd, que estem escoltant, Earned It, en va ser una de les peces principals de la banda sonora, igual que també ho va ser aquesta que ve a continuació.

0: Estem escoltant la versió d'Annie Lennox del tema I Put a Spell on You, un títol que significa et vaig posar un encanteri, i amb què podem començar a pujar de mica en mica el foc per anar incrementant la temperatura del moment.
1: Aquest és un tema de l'any 1956 que també van versionar en el seu moment Nina Simone o Creedence Clearwater Revival. La versió que apareix a 50 ombres d'en Grey, aquesta de l'Annie Lennox, es correspon a l'estil de temes que faran augmentar la distància entre els membres de la parella per poder fer balls individuals més provocatius i sensuals.

0: En la mateixa línia hem escollit un parell més de temes per acabar el programa d'avui. Tots dos són temes ballables, però ja no en parelles estretament abraçats, sinó evolucionant un al voltant de l'altre, buscant aquests contactes furtius, però propers, que van augmentant la temperatura de la situació.
1: En primer lloc, tenim a Grace Jones amb Libertango, que alterna en la seva lletra l'anglès i el francès, que no sé per què, però és un idioma que té com una sensualitat en si mateix.
0: És un tema que la Grace Jones superposa un tango clàssic del compositor i bandoneonista Astor Piazzolla, el ritme reggae i sons i melodies pròpies de la chanson francesa. D'aquí l'ús d'aquest idioma.

0: I acabarem amb Slave to Love, de Brian Ferry, un dels primers singles en solitari del cantant de Roxy Music.
1: Es tracta d'una peça amb un ritme una mica més viu, més ràpid i animat, que ens ha de portar mica en mica cap a l'acció. Però d'això n'haurem de parlar la setmana que ve, ja.
0: Sí, senyor. Doncs mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: I dediquem ara uns minuts a parlar de qüestions relacionades amb el consum, drets, informacions, consells, i ho fem acompanyats, com és habitual, de les nostres col·laboradores de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies.
1: Molt bon dia, què tal? Gràcies.
0: I també ens acompanya Imma Laborda, tècnica de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui sobretot, doncs, com que estem en una època en què doncs, és una qüestió habitual, que és la dels viatges, volem parlar doncs, de temes relacionats amb, com a consumidors quan volem viatjar, agències de viatges, vols, tiquets de transport i qüestions d'aquestes doncs, en què ens podem trobar una mica en conflicte o també consells a tenir en compte abans de comprar o d'adquirir qualsevol d'aquests consums, no? D'un vol, d'un viatge, de qüestions d'aquestes. Bé, sí que doncs, hi ha gent que opta per muntar-se el viatge pel seu compte, gent que va a agències de viatges. No sé si des del punt de vista de consum hi ha uns consells pels qui fan d'una manera i uns consells pels qui fan d'una altra. Vaja, doncs... perquè així ja comencem primer dividint, no? El consumidor que s'ho munta tot ell del consumidor que va a l'agència de viatges, no?
2: Les agències de viatges, que per això estan tan regulades, ara sí que és veritat que va canviar la normativa i per ser agent de viatge ja no t'exigeixen l'assegurança, perquè abans era una assegurança bestial per les agències de viatges, ara això va canviar ja fa uns quants anyets, però si tens un viatge combinat, recomanem agència de viatges, pel que he dit abans, del tema de l'assegurança. I si a més pot ser una agència, encara que sigui per internet, però que tingui una seu social a Europa? Ai, a Europa, sí, a un estat membre, però i més a més nosaltres diem a un estat membre, encara millor, perquè si després s'ha de fer algun tipus de reclamació, doncs hi ha uns mitjans que per nosaltres, el Servei Públic de Consum, o a nivell ja d'Europa, que també l'Agència Catalana de Consum té una secció especialitzada quan hi ha aspectes ja més que són europeus, perquè gràcies en aquest cas a nivell de la Unió Europea és un dels que té un dels serveis més que estan una regulació molt més específica i amb una protecció molt més alta que altres països amb el tema dels consumidors, no?
0: Que és combinat, quan parlem de viatge combinat, què vol dir? Doncs allotjament, més activitats, més...
2: Avió, hotel, vehicle, per exemple. Uh-huh. No?
1: Aquest seria... o avió, hotel.
2: Sí. Sobretot combinat i quan hi hagi una pernoctació de més d'un dia, també, eh? Vull dir, perquè és aquesta una mica la regulació.
1: Doncs, bueno, tant si fos que ho comprem nosaltres directament perquè estem buscant per internet, a través dels navegadors, o bé perquè anem amb una agència de viatges, sempre hi ha els requisits que hauríem sempre de tenir en compte, no? Sempre, ja sigui una agència de viatges o bé internet, hauria de ser de confiança, unes plataformes de confiança o una agència de viatges que sàpiguen, perquè també hem sabut, no?, a través de les notícies d'agències que han tancat, que s'han agafat els diners de les persones i han tancat i han deixat a les persones sense res, no?, sense il·lusió, sí. Per aquell estiu. Doncs sí, sempre confirmar que és una plataforma de confiança, un establiment de confiança. Després, no guiar-se només pel preu, perquè moltes vegades és la manera que fan servir a través del màrqueting enganxar-nos, no? Perquè, ostres, mira, que me'n vaig al Carib i em surt només 600 euros. Bueno, potser no és tot això, no? Has de començar a veure què és el que t'entra, què no t'entra, si hi ha les taxes, si el vol, si no... Bueno, s'ha de fer aquesta feina de llegir la lletra petita.
2: Sí, perquè aprofitant amb això que dius, el que parlàvem dels viatges combinats, en aquest cas, un viatge combinat, si el preu, és a dir, si està en el contracte, diem que el preu és, val, no?, que has dit, 600 euros, sí. Que podria ser, no? Jo compro aquest bitllet en aquesta època i ara, perquè... No va dir Venezuela, queda una mica així, no? Perquè volia anar a Venezuela, però vas a un país que després i et volen incrementar el preu perquè, o mira, amb el tema del petroli, no?, que estava pujant molt el preu o alguna cosa. Només et pot superar el 8%. Si et supera més del 8%, com a persona consumidora pots cancel·lar aquell vol, aquell viatge.
1: Sense cap penalització, sí.
2: Exacte, no? Això sí que són, veus, petits consells que hem de donar perquè la gent ho sàpiga. Perquè, ostres,
0: hi pot haver un increment de preu, però com a molt del 8%.
2: Del preu que tenies tu estipulat en contracte. Sí. Ojo, perquè no vol dir que si la publicitat era 600, no, és si jo ja l'he contractat, no me'l poden incrementar un 8%. És a dir, no si hi havia 600 euros i ara ens posa 1.800 perquè ha pujat el preu, pot ser, per això hi ha el lliure mercat i ho poden fer, ho poden pujar, perquè si els incrementen els costos, però si tu ja has pagat o ja has signat, aleshores sí que és només un 8%. Però això a vegades és tan interessant quan es compren, fer aquesta compra que ens agrada tant de dir, no? Aquesta compra planificada, pensada, perquè tens aquests drets que et garanteixen poder tenir després algú, no?
0: Vale, dubtes, doncs, ara a mi que em surten. Com saps que allò que has signat és el contracte i no una prereserva, una fiança o això, no?
1: Bueno,
0: Ho has de saber, com ho pots diferenciar. Que després no et diguin, no, és que clar, no, tu vas pagar 600 per tenir una plaça, però el cost al final són 800, no?
1: Això seria com quan compres un producte, exactament igual, tu veus les condicions, has de demanar les condicions on vegis que és el que t'entra el vol, sortint de Barcelona, te'n vas a tornem-hi al Carib, arribes a Santo Domingo tal dia, després tornes, agafes aquest hotel, entres a aquesta hora, a l'altra, o sigui, que t'especifiqui clarament els dies, les hores, tot allò que t'entra, i els pagaments, i si ja has pagat, doncs ha d'haver una factura que et conforma i que diu que tu has pagat, en quin dia, i...
2: Sí, perquè encara que sigui un pagament per avançat, per això són les factures de pagament a compte.
1: Sí.
2: Però, per exemple, mireu si és important lo de la normativa europea que dèiem, perquè quan estem buscant bitllets, no? Ara hem parlat d'una agència, però parlem de que ens ho fem nosaltres mateixos. La normativa europea nostra ens protegeix perquè les companyies aèries estan obligades a mostrar el preu final abans de fer la compra, sí, i no poden haver-hi després recàrrecs. Això és interessant perquè a vegades vas dient i després és, i si vols aquest preu, i si vols et van afegint, i sí, quan arribes dius, ostres, que en teoria això estava inclòs i no està. Llavors mirem-ho molt bé, pel que he dit abans, i que si pot ser, i si el vol a més surt de la Unió Europea, també tenim a més la normativa, el reglament que no s'ha vist modificat, que encara és el del 2004, que protegeix justament amb el tema dels viatgers, no? Des de vols cancel·lats, retards, anul·lacions, és a dir, tot això ja hi ha una normativa específica que està a tota Europa i, al tanto, que Londres, Anglaterra, no està a l'Europa, eh?
0: Sí, sí.
2: No. És que res, bueno, perquè la gent diu, me'n vaig a Londres, em penso que està tot igual, i després vaig allà i em cancel·len el vol i potser llavors no em fan cas.
1: Que ara ja estan parlant de tornar, o sigui...
2: Ah, bueno, doncs mira, que ens escoltin, sí, però... que ens escoltin.
0: Avui en dia, no. No? Sí, sí. En un moment que la gent senti això, en principi no, encara no, doncs... no hauran tornat. Parlant més, doncs, concretament de vols, no? Que és una part del viatge, però això, no? Hi ha qui té el pack del viatge i hem donat aquests consells. Gent que es compra el vol pel seu compte, doncs, perquè va a una ciutat o perquè va a un lloc concret o s'ha agafat l'hotel per la seva banda. Què és això a l'hora de comprar el bitllet? Què ha de tenir en compte? També, doncs, allò serà el bitllet final, el preu que paga, sí, en aquell moment serà el preu definitiu, i a què té dret també, no? Allò si pot pujar la maleta o no, que és aquesta discussió que cada vegada, doncs, sobretot amb les low cost, i és més, no? Si realment és un dret o no, tant de, et poden cobrar per la bossa.
2: Ah, si poden, si poden cobrar per la bossa?
1: Per l'equipatge.
2: Sí, clar. Ells poden posar el preu que vulguin. Això és lliure, no és un servei públic estandarditzat com potser podria ser la Renfe, que sí que ho té atorgat i que dius, no, ha de seguir una normativa i només és un únic operador. Bueno, ara la Renfe n'hi ha diferents, no? Però volia dir Rodalies. Però en aquest cas són lliures mentre estigui la informació. Aquí el més important és la informació. Si la informació està facilitada, t'ho poden dir. El que sí és, seguint el que parlàvem de la normativa europea, que perquè això sí que ens hem trobat, ara estava pensant en un cas que vam tenir, que s'aplica vols que surten d'un aeroport de la Unió Europea encara que la companyia no sigui
1: europea.
2: Europea, eh? Vull dir, potser és no sé, no?
0: Turkish Airlines.
2: Sí, exacte, llavors sí, sí. Ho tens. I també els vols que arribin a la Unió Europea des d'un país de fora, eh? Si però la companyia és europea.
1: Exacte.
2: En aquest cas, no? I si a més té escales, encara que siguin fora de la Unió, però si tu t'ho compres tot amb el mateix, també et serveix. Aquestes cosetes a vegades
1: sí. Mm-hmm.
2: Ens ha arribat. També és molt important, estic pensant en el cas d'una persona que reclamava que no era de la Unió Europea i que no li accept... i que va haver-hi una... Sí, ara anava a dir si qui era, Ryanair era... No li acceptaven per volar un DNI, me'n recordo. Sí que no li acceptaven un document d'identitat, que ella deia, no, no, és que aquest document a mi em serveix, i li deia, no, no, m'has de portar el passaport. I li deia, no, no, que jo sóc resident i tot, però estava anunciat. Uh-huh. Llavors li vam haver de dir... és que estava a les condicions que tu vas rebre quan vas comprar el vol, quina documentació havies de portar per poder pujar o no pujar, com el tema de que hi ha... Tu potser no tens l'obligatorietat de que el teu fill, filla, tingui el DNI fins als 14 anys, però si aquella companyia obliga que aquell menor tingui, vagi amb un passaport o un document d'identitat, mana la companyia.
0: Clar, clar.
2: Però com sempre és la informació que estiguem dient, no? Llavors, sí. Si seguim, tenim llavors doncs, quines totes les casuístiques que es poden donar, sobretot ara aquests dies que hi ha tants viatges, no? Vagues. Podem tenir...
0: Sí, vagues de no? controladors, pilots, o el que sigui.
2: Sí. Mm-hmm. Doncs
1: diferenciar, no?, entre una indemnització, un retard, o potser la cancel·lació. Clar, aquí hi ha diferents estadis. Quan cancel·len t'han de donar una opció, t'han de o recol·locar-te en un altre transport perquè puguis arribar en un termini d'entre 3 i 5 hores, o... però és que cada cas és una... Mira, aquí tenim el retard de si superen les 5 hores del passatger, doncs el passatger podria decidir, en el cas de que no li sigui convenient, perquè clar, si et retarden 5 hores potser estàs pensant arribar a les 9 del matí a Madrid i ja no et val, doncs pots decidir cancel·lar-ho.
2: Sí, en aquest cas això és si es
1: l'import del bitllet.
2: Clar, si es cancela,
1: hi ha diferents casuístiques.
2: Si es cancela o hi ha un retard que és superior a 5 hores, sí que és veritat que hi ha un escalat. Si el retard és entre 3 i 2 hores, si és entre 3, però diem 5, que és el sumatori total, no? Que és el més gran, perquè pot haver-hi que dius, ostres, no han arribat a les 5, perquè moltes vegades ho fan, d'esperar-se, sí. I de just et surt els minuts abans per no haver de pagar de vegades indemnitzacions. Però llavors pots triar recuperar els diners o transportar alternatius, que és el que et diuen, no? A vegades, o amb l'overbooking, quantes vegades, no?
0: Sí,
2: que
0: estàs
2: a dalt i diuen, oferim un passatge pel següent i et van donant doncs uns diners, no?
1: Sí. Bueno, això per exemple, si fos...
0: Però en l'overbooking et poden donar l'alternativa, però a més tens
1: t'han una... T'han de pagar una indemnització.
0: Exacte, t'han de pagar una recompensa, no?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, és diferent al que estem parlant, que si fos una vaga de personal o bé de terra o bé d'aeri.
0: Sí, en cas de vagues, no? No sé si... T'han de tornar els diners o...
2: Sí, és el mateix. En aquest cas, si el vol es cancel·la o arriba amb 3 hores o més de retard, que és el que estàvem dient ara de lo de les hores, que sigui atribuïble... Aquí ja comencem també amb el tema. És a dir, si la vaga és del propi personal, és atribuïble a la companyia.
0: Uh-huh.
2: També perquè pot ser que digui no, una vaga de taxistes que m'han bloquejat tot. Et poden dir, no és nostre, eh? Aquí hi ha les casuístiques que ens podem anar trobant. Però si és atribuïble a la companyia, aleshores pot tens una indemnització que va entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. 250 si és europeu, 600 euros quan és fora de... quan ja és transoceànic, no? Però si la cancel·lació es comunica amb 14 dies d'antelació o et fan un vol alternatiu, llavors potser no t'han de compensar. Llavors sí que ens hem d'anar mirant molt bé tot, mira molt bé els missatges, i si el que deia més, si és aliena, com
1: a la
2: has dit
1: no?
2: abans, has parlat dels controladors, no?
0: Sí.
2: O del personal de seguretat, llavors el passatger segueix tenint dret d'assistència, et poden reembolsar el bitllet o un transport alternatiu, però no hi hauria la de compensació econòmica.
0: Uh-huh.
2: És a dir, sí que no et deixen a terra, sí que et busquen, no? Això, quantes vegades passa que estàs, és un retard, llavors et diuen aquesta nit, doncs et pago l'hotel i et pago els menjars perquè estàs fent escala i perquè puguis sortir demà. Però llavors no pots demanar l'indemnització.
1: Sí, però aquest seria el dret d'assistència, però ja no seria la indemnització, sí, exacte.
2: Sí, i llavors què passa si ens passa? Perquè això també passa, no? Que estàs allà, estàs en el moment, estàs neguitós, com el tema de l'equipatge, no? L'equipatge també en tenim bastants. Doncs es fa, has de presentar la reclamació a la companyia. Oh, però és que no hi ha ningú, és que és la una del matí, que no estan, llavors què fem? Com sempre, com qualsevol reclamació, hem d'intentar que quedi constància, no? Si hi hagués l'aeroport, que hi hagi una manera de demanar el full oficials.
1: Si no, per escrit o mitjançant un sistema que deixi constància, el correu electrònic, qualsevol que li posi un segell conforme.
2: Sí, i en aquest cas, l'Agència Europea sí que ja no és a part dels canals habituals que dèiem que tenim els serveis públics de consum, que facin la... Com ara, és que ara mola, perquè ara amb els mòbils i les fotografies va tot més ràpid, no? Doncs tu tens allà i veus la pantalla, vol cancel·lat, vol anul·lat, vol, vull dir que pots demostrar que és una realitat, a més tenen aquest vol.
1: No, i que hi ha un registre on l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria, coneguda com a ESA, pues, que t'ho confirmen, et diuen sí, aquest vol ha sortit amb aquest retard i no hi ha manera, no poden sortir-se'n.
2: I ho paguen, eh?
1: Sí, realment, sí, paguen.
2: Sí, realment la veritat és que ho paguen, sí. Tornen els diners, sí. No, és una de les reclamacions que menys mal, aquestes, sí. És que, com he dit abans, porta des del 2004, no ha canviat la normativa.
1: A vegades triguen, eh? Hem tingut alguna situació amb Iberia que sí, que ho reconeixen, però després triguen a pagar, donen voltes, no? Que el compte no és el correcte, no? Que la persona no és la sol·licitant, però finalment paguen.
2: Els consells finals, no? Deien, doncs, com què hem de fer? Com tot.
0: Exacte,
2: conservar sí. Sempre la targeta d'embarcament, la reserva de vol.
1: Clar.
2: Tots els rebuts de les despeses, perquè també ens ha passat, no? Això no ens va passar que hi havia una persona que reclamava que la maleta li costava, que reclamava, però un dineral perquè deia que era moltíssim. No, per les maletes també ja està estipulat.
1: El tema de l'assegurança.
2: Sí, està estipulat també unes quantitats, no? Però que s'ha de guardar tot, conèixer, guardar molt bé tot, mirar les hores de sortida i hores d'arribada per la compensació, perquè això moltes vegades la gent no n'és conscient, que pot després, com a mínim, dius, mira, almenys he tingut el neguit, però mira, m'han retornat els diners, he tingut una compensació i potser doncs, me'n puc anar en una altra data. Però molt, sobretot molt de compte, com sempre, en aquestes dates assenyalades, perquè també és quan poden haver-hi, és quan s'aprofita perquè la gent els seus
1: sí,
2: drets,
1: per
2: no? Per fer vagues. I aquí sí que...

0: Bona tarda i benvinguts a l'11è programa de Pilars del Vent. Avui presenta Pol Martínez amb els convidats Pol, Nil, Nogui i Jordi. Benvinguts al vostre programa.
1: Sí. Bona tarda.
2: Jo aquí m'he perdut d'alguna cosa. No sé per què ha presentat ella.
3: Està passant avui?
2: Ens ho pot explicar o no?
4: El convidat presenta des de quan?
5: Jo vinc com a taula avui, o què soy?
6: ¿Dónde está la carta del uno?
4: ¿Qué somos?
5: Explica'm, Paula, què fas aquí? Què està passant?
0: Bueno, vosaltres sempre entrevisteu a la gent, però mai heu pogut com explicar què feu vosaltres a la colla i parlar una mica més sobre, bueno, els vostres interessos i les vostres opinions. Per tant, aquesta tarda tindreu pues, l'oportunitat de fer-ho. Com esteu?
5: Pues aquí estem, no? Jo molt bé.
4: Jo estic bastant
0: bé. Esteu nerviosos?
2: Bueno.
5: Jo estic cansat.
6: Jo estic nerviós.
4: Tenim

0: Tots molt de son, sí, s'estan veient.
1: Per què teniu son? Que ho vau celebrar gaire ahir?
0: No gaire, però...
2: No, no, derrota per Vilanova, pel que sigui.
3: Va ser una nit...
4: Ni te va celebrar?
5: Sí.
3: No. Bueno, deixem una mica el futbol de part.
0: No, perquè pel que tinc entès, avui parlarem bastant de futbol.
3: Bueno,
0: després.
3: Cap problema.
1: Just.
3: Doncs si et sembla bé, Paula, comencem per les preguntes del Nogui. Però no les farà el Nogui aquest any. Aquest cop.
2: Aquest any. Clar, aquesta vegada
3: les farà...
1: Pues les faré jo.
3: I si voleu... És que això la gent no ho sap, però abans de començar el programa, que és un programa especial, hem dit que cadascú prepararà una secció. La meva secció és durant tot el, saps, tot el programa. Vale, llavors, això ells no ho saben, però he fet un bingo per cada un de nosaltres. Ara us passaré les vostres... Bueno, jo no l'he fet, l'he fet el xat GPT.
0: Llavors, o sigui, a ara, comparat amb la teva, quina merda secció hem fet, eh? O sigui...
3: Bueno, llavors, jo ara mateix us aniré passant individualment, això la gent del WhatsApp, no, o sigui, la gent del programa no ho sabrà, però us passaré per WhatsApp individualment el vostre bingo. Llavors vosaltres haureu d'omplir el vostre. Vale?
2: Ok, perfecte.
3: Mentre que la Paula va fent les preguntes, jo us el passo, si vols començar per la resta.
2: Però
3: si creiem
2: bingo quan tinguem totes, o vens al Pilar, o un va que està molt bé, què vols que cridi?
3: El que us vegeu.
0: Va que està molt bé.
2: Crosses dins.
3: Escubidubidú.
0: Pilar de vent.
2: Huesca.
3: El que us vegeu vosaltres.
0: Vinga, va, Paula.
1: Va, comencem amb el Jordi, que el tinc al costat. De què treballes o què estudies?
0: Estudio tercer d'ESO, o sigui, quart d'ESO passarem.
1: I de què vols treballar?
0: Vull estudiar periodisme.
1: Mira, ja estàs fent pràctiques aquí. Explotat des dels 15 anys.
0: Sí,
1: vale,
0: sí.
1: Va, quina és la teva primera diada o primer record casteller? No, com a part de la colla.
0: Vale, jo crec que el concurs del 22, perquè sí, jo aquí ja tenia més vinculació amb els castells, coneixia... pel viatge, com vam parlar amb el teu programa, coneixia tant a la Leire com a la Júlia i sabia que estaven allà i el vaig estar... Aquell any va ser el primer any que recordo que vaig mirar tota l'estona el concurs i no sé, crec que Vilafranca va fer 3 i 4 de 10 com cada any i en aquell moment vaig dir aquí vull formar part d'això. I ja va ser començar a insistir.
1: Quant temps vas haver d'insistir?
0: Molt de temps.
1: Però vas en sortir. I què et va endinsar aleshores al món dels castells?
0: Doncs això, la Leire, la Júlia i el Biel, que eren els meus companys de pujatge infantil, i vaig anar a veure'ls a una diada que feien a Vilafranca, i aquella diada amb... El David Capdepinyes em va dir el següent assaig vens. I el següent assaig vaig venir i ja no he deixat de venir.
2: Poc se'n parla, eh? Més gent que diu que ha vingut pel Poviatge.
0: És que el Poviatge ha portat gent, eh?
1: És que el Poviatge marca vides.
0: Hòstia, que si es marca.
1: Experiència molt recomanada.
0: Sí, sí, 29 d'agost. 29 d'agost a Can Través, sí, sí. Em sembla
2: que busqueu a la...
0: Busquem
1: no, a la plaça de la Vila.
0: A la plaça de Vila, perdó.
1: Sí, sí, clar, busquem gent. Tothom és benvingut.
0: Les edats, Paula.
1: Fins i tot castellers. Edats.
2: Com que fins i tot castellers?
1: Home, clar que sí. Tot es pot compaginar. Mira aquests nanos.
2: Efectivament.
1: Edats, els petits que de 7 a 10, 11
0: no
1: anys,
0: sé, ho podeu
1: així.
0: Mirar.
1: I els grans, els 17, els 23. Però ho podeu mirar tot a la web de l'Ajuntament, que està molt ben explicat. Seguim, Jordi.
0: Vinga.
1: Si només tinguessis un mocador, te'l posaries amb alguna de les dues mans, a la faixa, a quina mà...
0: No, mai portaria només un mocador.
1: Imagina't,
0: perquè porto un munt sempre.
1: Tu portes 500, però t'has deixat la faixa.
0: A la faixa.
1: T'ha deixat algú una faixa i només hi ha un mocador.
0: A la faixa.
1: Només una faixa, vale. Si fossis un gelat, de quin sabor series?
0: Buah, és que no me les havia pensat, aquestes.
1: Pues mira que te les saps. Mira que
2: són les de sempre, eh?
0: És que anava veient i... Jo crec que seria... No sé, un calipo. Perquè és l'únic que m'agrada, també t'he de dir.
1: Molt bé, vale. I quin animal series?
0: Dintre la fauna una colla.
1: Bueno, això sí, no ho posa aquí.
2: És que està posat
1: molt
2: per sobre.
1: Manal,
5: això ho diem al cada programa, eh?
0: Sí, si t'has escoltat...
2: Has posat pel programa i no te saps les preguntes, eh?
0: Seria...
1: Dos programes he escoltat.
2: A veure si adivino quals, el teu i el de Carvajal, sí o no?
1: Sí.
3: Bueno...
0: I aquest se l'escoltarà també aleshores.
3: Esperem
1: no,
3: sí.
1: No, jo a mi no m'escolto. O sigui, m'escolto el meu perquè l'he viscut.
0: Seria, no sé, ajudeu-me. Què seria?
3: No ho sé, això ho he de respondre el meu. Tu has de respondre el teu.
1: Inventa't algun.
0: Un ocell, no ho sé. Algo, no sé.
1: Bueno, bueno, next. Quina pedra series?
0: Tiro a la bàsica d'una pedra a riu perquè... No, no, va. Una pedra, una roca, saps? De les del mar.
1: D'aquestes grosses, sí. Per què?
0: No sé, perquè... Perquè són molt intens, no? I perquè, bueno, no sé.
1: És una paraula molt adient, sí. Noi.
2: A veure, atacat per les meves pròpies preguntes,
1: Tu mateix, tu les has fet.
3: Les teves preguntes.
1: De què treballes?
2: No, les primeres són meves. Les últimes 3-4 són les dels nens.
1: 4. Té la més imaginació que tu,
2: Sí, efectivament.
1: De què treballes, aleshores?
2: Ara mateix treballo de monitor d'extraescolars.
1: I de què?
2: Llibre i temps llibre. I estudio pedagogia.
1: I de què volies treballar quan eres petit?
2: Pues mira, de petit volia ser paleontòleg. Després volia ser treballador del zoo, rotllo cuidador d'animals de zoo. Després vaig voler ser paisagista, que són els que s'encarguen de fer els parcs i tot el disseny d'espais verds de les ciutats. I evolucionant una cosa per l'altra, vaig voler després ficar-me a fer de guia de muntanya, que vaig fer el cicle, i vaig voler fer INEF. No amb la mentalitat de ser professor de gimnàstica, sinó de ser professor del cicle que vaig fer, perquè van ser els millors anys de la meva vida, jo crec, l'etapa de fer el cicle mig i el superior al Cabanyes, els d'esports. I ara per ara, per no vaig entrar a INEF, se'm va obrir la porta de pedagogia, que era també una cosa semblant i que a mi m'agradava, i vaig entrar, i no me'n penedeixo.
1: Pues molts ànims a la carrera.
2: Sí, sí.
1: Vale, i quina és la teva primera diada o el teu primer record casteller?
2: Jo crec que alguna vegada ja ho he comentat aquí al programa. Jo de normal, sempre he sigut molt del folclore català, de la festa major i de tot en general, sobretot de Vilanova, i era molt friqui de tot. Hi havia un apartat a mi de festa major que sempre m'havia donat molt igual, que eren els castells, els valencians i tot el que portés estructures. Em semblava molt avorrit anar a una diada d'estar 3 hores veient castells. El que va passar és que va arribar un dia, un any, que per circumstàncies em vaig començar a portar amb un grup d'amics en el qual estava l'Unai, que ja hem parlat alguna vegada d'ell, que és bordegàs, i ell és tot el contrari, és molt friqui dels castells. Per tant, aquestes quedades entre nosaltres, dies d'anar a prendre alguna cosa, eren absoluta i totalment parlar de castells. Castells, castells, castells, castells. I això es va coincidir amb l'any de concurs. Que si no sé què, que si tal. I jo aquí vaig començar a tenir aquesta sensació de... Ostres, m'interessa aquest món. I va ser l'any que van intentar fer el 4 de 8 aquí. Després d'un Canet Rock, que jo estava rebentat amb els meus amics, van venir... I va ser, això m'acaba d'agradar encara més la sensació. No pel que va passar, sinó per aquest intent de superació, de anem a fer-ho, va, que es pot, no sé què. I jo crec que el moment culmen va ser el dia que jo tenia, no sé si és una sortida amb el drac o tenia batucada, alguna cosa tenia, que sé que vaig arribar just a la fragata de Sitges per veure el 4 de 8 allà a Sitges. Vaig arribar just per veure-ho i jo crec que aquell moment va ser el moment de... Això és diferent, això és una altra cosa. No és veure un drac encès fent voltes, no és un gegant enmig de molta gent fent voltes i ballant, és una cosa completament diferent, que és una sensació que fins que no la vius, no la sents, no pots explicar a una altra persona el que sent.
1: O sigui que va ser un bordegàs qui et va endinsar en aquest món.
2: Sí, efectivament.
1: Bueno, seguim. Si només tens un mocador, a quina mà o a la faixa? On te'l posaries?
2: A la mà dreta. Perquè és la que em fa més mal al canell. Llavors, com moltes vegades estic de primeres mans, si ve la força cap a mi, a l'esquerra no em passa, però la dreta em fa molt de mal. Llavors, em va molt bé sempre tenir les dues ben apretades. De fet, a la faixa no em poso. No la veig útil. Per mi, almenys, a la meva posició no la veig útil.
1: Si fossis un gelat, de quin sabor series?
2: Jo et diria que seria un Magnum de xocolata blanca.
1: Justifica la teva resposta.
2: perquè està molt bo, està molt bé, el menges amb moltes ganes, però hi ha vegades que arriba un moment que ja empalaga. La part de dintre empalaga, és com... Pff, aquesta part em sobra. Jo crec que... Quan més em coneixes, a vegades foto més pal.
1: Que bé t'estàs venint. Vale, i quin animal series de la fauna d'una colla?
2: Jo crec que... Mira, diré tres animals, però perquè són bastant semblants en el que vull referir, que són un elefant, un rinoceront o un hipopòtam. Pel fet que és un animal gran, que si vol es pot imposar, però que de normal no ataquen. A menys que necessitin atacar, estan tranquils a la seva, banyant-se, fent el que li ve de gust, i passant-s'ho bé. Ja està. Que quan cal imposar-se, s'imposen, quan cal atacar, ataquen, però si no, no molestarà ningú.
1: Com tu, als assajos.
2: Efectivament.
1: Vale, i per últim, quina pedra series?
2: Mira que he fet moltes vegades aquesta pregunta, hem fet molta tonteria amb aquesta pregunta, i mai he parat a pensar en aquesta pregunta. O sigui, les altres sí que més o menys les tenia pensades, però la pedra no. Jo crec que et diria... És complicat, és que no
1: potser t'has de replantejar les teves preguntes.
0: Potser sí,
2: no, és que igual per això és bona, perquè et fa pensar bones, aquesta pregunta. Jo et diria que un fòssil.
1: Un fòssil.
2: Perquè...
3: Viejo!
2: No, però un fòssil no pel fet de la pedra com a tal, sinó perquè és una pedra que si mires dins és quan trobes l'important.
1: Oh, que maco. Ho has defensat molt bé per no saber-ho. Això ho tenies preparat.
0: Home, és que les preguntes són seves. No val.
3: Les té preparades del primer dia que vam dir vam tindre la idea de fer el programa. Ja les té pensades allà, des d'aquell moment.
1: Preguntes i respostes.
2: Ojalà, sí. Serien millors.
1: Nil, et toca.
4: Vale, espera, vull preguntar abans. Pol.
3: Digue'm. El bingo ha fet el ChatGPT.
4: Ja, bueno,
3: ah, vale, no.
4: Sí, evidentment.
0: Això és que es notava mal, eh?
2: Jo em vull reclamar que no tinc el meu mòbil. No sé si he fet bingo en alguna cosa.
1: Ara ho comprovem. No
4: et preocupis, si són coses que no tenen sentit.
3: No,
0: però una pregunta, ho dic i ho dic, ho marquem, eh?
3: Sí, sí.
4: Però jo puc anar a dir-ho tot.
3: No, home, clar, cabron, però no serveix que jo digui les meves coses.
1: O sigui, no vale, podeu sí. dir el que hi ha al vostre bingo.
0: Sí, no tens el teu mòbil?
3: Per això ha sigut
2: privat. Que té ella.
0: Vale.
3: Per això ha sigut privat i ho he enviat, no pel grup, sinó per...
4: Però la del mig la tenim tots.
3: No, la del mig és... És lliure, no, no
1: sí,
3: res.
1: Sí, la teniu tot.
4: Ah,
3: no, la
4: jo pensava
3: no
4: que doncs la meva estratègia era, quan em faltés només aquella, dir Catalunya.
3: No,
4: que fos lliure.
3: No, el mig és la imatge de... És...
2: Què és aquella? Ah, vale, pone lliure. Vale, ara entenc.
1: Sí, vols fer.
3: Vale,
2: això ho podrem penjar a Instagram perquè vegin el que és el bingo nostre.
3: Sí.
1: Jo crec que no ho heu de penjar, perquè...
4: És impossible que ho hagués fet al Pol perquè està molt currat.
3: Bueno.
1: Però si ja ho ha dit.
3: No, si jo des del principi ho he dit.
0: Sí, sí. Vinga,
3: i després us dic una cosa als oients. Si voleu fer alguna cosa amb els vostres amics, els heu d'explicar, bueno, si són igual que els meus, els heu d'explicar tot el que heu de fer, perquè si no s'entenen de res.
2: Està molt bé perquè són frases que diem tots.
3: Per això.
0: Ah, però cadascú té d'un color.
4: Doncs serà el teu.
2: Sí. No, jo tinc frases que sé qui diu cada escola.
3: No, però és que després és una cosa que...
0: Ah, pues les meves no té cap mena sentit.
3: Després,
0: eh?
3: Això és una cosa que... I és que jo al·lucinaré, si més endavant, si voleu, podem parlar de la IA. Qui l'he posat? Saps quin és el programa de ràdio Piles al Vent? I em diu, sí.
2: Tu sap i t'ho explica, sí. Perquè...
3: Jo, o sigui, ara ho sap perquè jo li he preguntat...
0: Vaig a preguntar-li a ChatGPT que...
3: Jo li he preguntat moltes coses meves, o sigui, quan abans hem de fer algun post o tal i la poso perquè em corregi les faltes o perquè m'ho posi més d'allò i tal, i em diu, sí, tu m'has parlat molt d'això, per això, això. Però és que m'ha dit fins i tot els noms, que m'ha dit els noms. M'ha dit el Nil, el Marc, el Jordi, el Poli, o bueno. I m'ha dit, i tu ets presentador barra col·laborador, jo no ho crec.
2: Quan posem el... Això desvalem aquí un secret. Quan ho posem al Spotify, sóc un vago i li demano que faci més o menys el mateix que havíem fet, però és que... Quan no les tenim pujades ni a Ràdio Cubelles ni a l'Spoti, no reacciona. Però quan ja està pujat a Ràdio Cubelles a la pàgina web, et sap explicar sobre què temes hem parlat i quins punts s'han tractat.
3: No, sí.
2: O sigui, seria lo de la IA, em comença a fer por.
3: Bueno, jo crec que és, va molt bé per tothom. Nil, les preguntes per tu.
4: No ho he pogut evitar.
3: No.
1: Ho has intentat.
3: Ho he intentat.
4: Sí. No sé què respondre.
1: De què treballes? Aquesta és fàcil.
4: Bueno, estic estudiant pedagogia musical.
2: una cosa que no pos aquí, però que sempre ho estaven fent és...
1: De què treballes
2: si es, si es podia, no, si es podia implicar dins del món dels castells.
1: Bueno, pues ara ho explico tots.
2: Bueno, quan
1: tenim
2: fem
1: temps,
2: tots,
3: clar. La ronda, sí.
1: Podeu fer un debat, tenim dos pedagogs, o sigui que...
2: Sí, dos tipus de pedagogs diferents, sí. No?
4: Jo puc ensenyar els graies de segons quina colla.
3: Ho dius per alguna cosa? Però en directe alguna
4: no,
3: colla?
4: No, hi ha més d'una, hi ha més d'una.
3: Ah, vale, vale.
2: Masses.
1: I volies fer això de petit?
4: Sí.
1: Quina és la teva primera diada o el teu primer record casteller?
4: Però crec que una diada de les neus, però ni idea. És que no li dono mai res d'importància als castells, la veritat. Mai m'havia cridat gaire. Sempre anava al principi al foc i al final a la banda.
1: I aleshores què et van dinsar en aquest món?
4: Els dos que tinc al meu costat, el Pol i el Nogui. No diré... O el Nogui i el Pol.
2: No dirà un perquè si no el Pol s'enfada.
4: No diré ningú perquè si no em quedo sense un amic i no em queden gaires per culpa del castell.
1: No estàs venint gaire bé la colla així, eh?
4: No, però és en totes les colles.
3: És més per dir de no puc, tinc castell, no?
4: Efectivament. Però ara estic començant a fer que vinguin.
3: Clar, això és veritat.
1: Això està molt bé.
0: Ningú pot perquè té castells.
4: Exacte. Ens veiem tots a castells i ja està. Però tothom pot.
1: Vale, aleshores, si només tinguessis un mocador, a quina bata el posaries o el posaries a la faixa?
4: A la faixa.
1: Per què?
4: No sé, ho faig sempre. Ho vaig fer el primer dia. A més, me'l vaig ficar malament el primer
2: dia.
4: Fas
2: pel postureo, veritat?
4: No, me'l vaig ficar el primer dia i...
1: Tradició.
4: Sí. I a més és més fàcil, perquè ho faig malament. Jo no l'enrotllo, la majoria de gent, com que el doblega bé. Jo l'enrotllo com donant-li voltes. Que en dos segons...
1: No es pot fer així.
0: Jo també.
1: Que ho hem de fer bé.
4: La gent ho fa bé perquè es vegi el logo, però...
1: No cal. Vale, quin animal seria de la fauna... Ah, no, bueno, mea. Quin animal seria de la fauna d'una colla?
4: Algun bastant bipolar. Perquè depèn del dia, tinc molta energia o depèn del dia, només em vull sentar.
1: I quin gelat series?
4: Un de xocolata blanca perquè m'agrada. No sé.
3: Bueno.
4: És que no me les havia pensat. Seguides, eh? Jo pensava que parlaria d'altres coses.
1: Bueno, després...
2: jo no pensava que féssim avui les preguntes, però aquí estem.
3: No, és que de fet el Jordi et va dir que li passessis
0: sí,
3: les preguntes.
0: Sí, vaig demanar-vos.
2: Ah, pues no
3: i
2: tu
3: has passat.
1: Home,
0: gent, us ho vaig demanar divendres. Doncs
2: sí, sí. Pues no ho vaig llegir.
0: No, divendres en persona.
2: Ah, pues vaig no m'interessa.
1: El vas ignorar.
3: O sigui, sí.
1: Vale. I quina pedra series?
4: Ni idea. Em va agradar el Magí que va dir la pissarra. No me'n recordo per què, però me'n recordo que em va
3: perquè agradar. Perquè li agradava els Pirineus.
4: Doncs mira, ja som dos. No, és veritat, m'agraden molt els Pirineus.
1: Pues ara sí. I si no, també.
4: Sí, i si no, ara ho defensaria igual. Li diria que sí.
1: Molt bé, ben salvat.
3: No.
1: Pol.
3: Em toca a mi ara, vinga, va.
1: Va. De què treballes o què estudies?
3: Bueno, ara l'última feina que he tingut, que a l'estiu s'ha de parar, perquè no hi ha escola, és monitor de menjador, de nens petits. Estàvem, bueno, fet de tot, amb quart de primària, sisè, els més petits, i tres i quatre, una mica amb tots els cursos, anava canviant de setmana i dia, anava canviant.
1: I ja volies fer això de petit?
3: No, jo, bueno, ara quan em diguis de què volia treballar, jo crec que... De masses coses. Jo crec que bueno, vaig començar volent ser guarda forestal. M'agradava molt la natura i tal, i volia ser guarda forestal. Tothom de petit em deia que se'm donaven, ja quan jo era petit em deien que se'm donaven els nens i que acabaria sent professor, i jo crec que ha sigut una mica pel que he estudiat, que ha sigut educació infantil, i no aniré per aquí, caminaré per un altre. Però he tingut moltes feines. Des que vaig començar la meva vida fins ara he pogut ser moltes coses diferents.
2: Donem fe. Hem vist el Pol en totes les facetes possibles.
3: Sí, sí.
1: I les que li queden.
2: I les que li queden, efectivament.
1: Vale. Quina és la teva primera diada o el teu primer record casteller?
3: Jo crec que aquí és complicat perquè jo vaig començar fent falcons amb 7 anys i mig, 8, vaig començar a fer falcons i quan jo vaig entrar a falcons es va imposar una norma entre... Jo, falcons de Vilanova, i es va imposar una norma no escrita a falcons, entre falcons i bordegassos, que si ets canalla, és a dir, a partir fins als 18... fins al 16, perdó, no podies fer falcons i castells alhora, o sigui, falcons i bordegassos alhora. Llavors jo sempre els castells he dut com una mica d'odi, perquè entre falcons i bordegassos, ara crec que va bé, però era un secret de gust que no es portava molt bé, llavors jo castells és com que no, mai m'ha agradat, fins que un dia vaig dir, pues, igual això tampoc estava malament, perquè vaig començar a fer més castells a falcons, hi ha una estructura, és fer un castell, i vaig dir, pues això és el meu, i fins ara ha arribat aquí.
1: I què et van dinsar aleshores al món dels castells?
3: Les diades que es feien per la tele, Santa Úrsula, Sant Fèlix, Tots Sants, totes aquestes diades, jo crec que eren les que m'agradaven veure de petit.
1: Si només tinguessis un mocador, a quina mata el posaries? O a la faixa?
3: Jo aquí no faré com el Jordi, jo no actuaria. Si no tinc quatre mocadors no puc actuar, perquè cada mocador té un significat especial ben per dit, mi, i si no el tinc no actuaria. Perquè és més...
2: Sou uns friquis.
3: No, però no és per res, perquè és superstició. Jo, si no tinc els meus quatre mocadors, jo penso que el castell cobra. Perquè són els meus quatre mocadors. Cadascú té una història, cadascú el porto per alguna manera, pues, a per una cosa especial i diferent. Llavors no podria actuar.
1: O sigui que no tindríem diada.
3: Jo no. Jo no actuaria.
2: Espero que mai perdis la faixa amb els mocadors.
3: Espero. Espero el mateix.
1: Seria un drama, eh?
2: Coneixent-lo, arribem a l'últim capítol d'aquesta temporada i diem que l'ha perdut.
0: No ho vull pensar.
3: No.
1: Tu creus?
2: Sí, en algun moment la perdrà.
1: Quants anys portes amb la faixa?
2: Jo diré...
3: Amb la meva faixa? Des que vaig començar.
2: Jo diré que hi ha una persona que ha perdut la camisa al meu cotxe i se la vaig tornar abans de la diada, i hi ha una persona que actualment té la seva camisa, la seva faixa, els seus mocadors al meu cotxe i encara no me l'ha reclamat.
3: De fet, us puc estar tranquils perquè la meva faixa... Jo tinc, o sigui, tinc la faixa, doncs, que ho sàpiguen, la tinc lligada, vale? I tinc la de Falcons i la de Castells, la blava i la negra. Tinc dues faixes en una, i la faixa blava no és només una faixa, són quatre lligades. O sigui, t'ho imagina't, des que vaig començar. O sigui que no m'has perdut. Per almenys la faixa no la perdré.
2: Un record molt bonic de les primeres diades aquí amb el Foix, de tu canviant-te la faixa i la camisa, fent una diada de Foix i Falcons, a l'esprint, girant cap a un costat, traient-se la faixa, girant cap a l'altre per posar-se-la, actuar, deslligar-la, lligar-la a l'altre.
3: Sí, sí.
1: I no va morir.
2: I no va morir.
3: Quasi, quasi.
1: Mal. Si fossis un gelat, de quin sabor series?
3: Jo crec que serà el més random que diran la gent aquí, però seria un frigopia.
1: Un
3: frigopia. Perquè és un gelat molt estrany que dius, t'estàs llamant a un peu, però realment està bo. Llavors, era estrany, però està bo alhora.
1: Molt bona. I quin animal series de la fauna d'una colla?
3: Un mico, molt fàcil. No, perdó, pues, els jocs de petit heu fet, per això em van portar falcons, perquè anava per la Rambla i em pujava els arbres, em pujava les casetes i tal, i em deien, pues, igual falcons o gordades hauria de tocar. I la meva família feia falcons, però pues, em va tocar falcons.
1: Pues va tocar. I quina pedra series?
0: Ha tingut més estona per pensar-ho,
3: sí, és que no, anava pensant,
1: pues
3: també... Jo crec que una... La pissarra també, perquè jo de petit anava als Pirineus, o si no una pedra de riu, però perquè jo sempre estiuejava a Sort, que hi ha el riu. I
2: bueno,
3: crec
2: que no sigui aquí ningú original, eh?
1: Tothom
2: copia.
1: Quanta originalitat, eh?
0: Jo he dit una roca de...
1: Després ha dit pedra de riu.
2: Has dit pedra de riu i després ha dit una roca de mar.
0: Un espigón, saps?
4: Jo no sé com ho feu, els entrevistats.
3: Jo tampoc ho entenc.
4: És molt difícil.
3: Sí.
2: Vale, ara em sorgeix una pregunta.
3: Sí.
2: En aquesta secció de normal... Ve la pregunta del convidat anterior.
0: La fem entre tots. No me'n recordo.
2: No me'n recordo quina era.
3: Ostres.
2: Això t'estic mirant, Jordi.
1: No,
2: crec que
1: teniu apuntat.
2: No va quedar bueno. Mal. Avui és quan es penja la pregunta.
0: I aquesta setmana anem tard.
3: Jo crec que sí, sé quina era.
2: Va preguntar... Què va preguntar?
3: No, anava a dir que és més complicat ser junta tècnica, però això la va respondre.
2: Sí.
6: Aquest... El desert programa de Pilar Salvent, contra tot pronòstic, ningú pensava que arribaríem al desert programa. I ens queda la millor part de totes, que és que el nostre convidat deixi una pregunta pel següent.
2: Crec que me'n recordo.
6: Quina pregunta vols deixar?
2: Tinc por.
6: Si tu estàs en una colla amb els teus amics i els teus amics deixen la colla, tu et quedaries a la teva o t'aniries amb els teus amics?
3: Ostres, que guai aquesta pregunta.
0: Per què ens ha tocat a nosaltres?
2: Quina pedra, tu.
1: A més,
2: parlant
1: aquí els
2: pedres,
1: amics.
2: Parlant de pedra, quina pedra.
1: Doncs pues vinga, respongueu.
0: No.
1: Vinga, no, va, que Jordi, però ja, no respons o no marxaries?
0: No marxaria. O sigui, és el que parlàvem abans. O sigui, si tu marxaries, és perquè no és perquè t'estimaves la colla, és perquè t'estimaves a l'estar a la colla amb els teus amics. Aleshores, si els teus amics marxen i tu també, és que no t'estimaves la colla, ni fer castells, t'estimaves al compartir moments amb aquella gent, que és igual de vàlid, eh? Però sí, jo no marxaria.
1: Vinga, l'altra cara de la moneda.
4: Ah, no, jo és la mateixa, jo no marxaria.
3: Jo crec que tampoc. Ho hauré de mirar, avaluar amb el moment i aprendre,
0: o sigui,
3: la colla que
0: marxin. O sigui, hauria de ser...
3: Clar, si em diuen que marxen a, per exemple, els Bordegassos, que jo per motiu personal no puc tornar,
0: no,
3: però no
0: jo,
3: vull tornar.
0: Jo crec que el que doncs igual... era marxen i deixen de fer Castells.
3: Ah, llavors,
1: no,
3: vale,
1: però
3: diu
1: a una altra colla.
3: Si vaig anar als Bordegassos, no, però si vaig anar a Sant Pere i Sant Pau, per exemple, primer m'ha vingut al cap, doncs pues igual,
0: sí,
3: no sé.
0: Sí, a Sant Pere i Sant Pau de cap.
2: Jo, sincerament, crec que hauríem de ser one man... Com se dice? One club man? Quan sí. Estàs a una colla, a menys que sigui perquè la colla es dissol o perquè la colla no va bé i tu estàs mal personalment, molt greu, o sigui, molt greu, de no puc estar perquè és un perjudici per mi a nivell mental, llavors sí que pots sortir, o sigui, sí que veig normal anar-te'n. Però anar-te'n perquè els teus amics se'n van...
0: Sí, anar-te'n, no. Marxar...
2: O sigui, jo crec
0: jo
2: que quan tu entres a una colla castellera... És la colla que et fa créixer com a, néixer com a casteller, créixer com a casteller i viure com a casteller.
0: Però marxar per d'una colla.
2: Marxar d'una colla pel fet de els meus amics se'n van, però tiraré una de mare. Si tus amigos se tiran d'un puente, te tiraràs? No. Bueno, jo crec que t'has d'enfonsar amb el
3: bàsic. Jo tinc l'experiència que jo he estat a dues colles, tres,
2: però
3: si
2: mogut,
3: vols
2: però
3: comptar.
2: Però t'has mogut per mals rotllos o t'has mogut per amics?
3: Mira, no, m'he mogut per problemes a la colla.
2: Claro,
3: ja, la colla.
2: En aquesta pregunta, que és... Per amics, jo no marxaria
3: no,
2: mai.
3: Perquè,
2: o sigui, si els meus amics se'n van a una altra colla, que vagi molt bé. Jo he tingut l'experiència, per exemple, amb el Drac, de la Geltrú, que hi ha molta gent que s'ha piratat Diables. Molt bé, que vagi molt bé. Si tens molt mal gust, està molt bé que vagis a Diables. Fes el que tu vulguis. Però jo no m'aniré d'una colla que m'estimo. I si jo m'estimo la meva colla, pel molt que els meus amics se'n vagin, jo em quedaré a la meva colla.
0: Jo el que amb relació al que deies, entenc que algú pugui marxar de la colla i deixar de fer Castells, o sigui, entenc que o sigui, per motius pels que siguin o perquè no vols ja fer més Castells, deixes de fer Castells. Però si tu portes fent una trajectòria amb una colla i et canses d'aquella colla, perquè sí, i passes a una altra,
1: no t'estàs
2: pues no. Parlant de quarts amunt, sí. de la gent de col·leccionista de camises. Jo aquesta gent no la suporto. Entenc si te'n vas perquè has tingut un mal rotllo. Però la gent de... Aquí ja no puc exprimir més per així dir la colla, rotllo...
0: O sigui,
2: ja he fet
0: tot el que volia
2: fer. Me'n vaig a una altra? No. També et diria...
0: Això ja no creixerà més, o
2: claro,
0: sigui...
2: També et compraria si, per exemple, estàs a una colla gran, per exemple, Vilafranca, Sant Pere, Sant Pau, aquest tipus de colles que van a castells màxims de gamma molt alta...
0: Però aquesta cara quan s'ha anomenat a Sant Pere, Sant Pau i Castells de Vilafranca com a colla gran.
3: No, cap problema. Sant Pere, Sant Pau cau molt bé. Cau, o sigui, molt bé. S'ha fet molt bona
2: temporada,
3: però...
2: Que fan castells molt grans, vale? Jo entenc que pugui arribar un moment que amb els teus amics diguis, mira, jo m'agraden els castells, però no aquest nivell d'exigència. Anem a una altra colla.
1: Més petita,
2: més tranquil·la, a fer castells i a passar-ho bé. No amb aquesta mentalitat de hem d'estar... tocar el cel literal amb la mà sempre, ho puc entendre. Però que sigui perquè només els teus amics se'n van, no. O sigui, el fet d'anar-te'n perquè les teves amistats no estan a la colla, no passa pel meu cap. També diré que jo, per exemple, vaig entrar a la colla en un moment vital en el que jo no tenia molta gent en qui importava per coses que van passar i he fet molts amics dintre de la colla. Llavors, jo no tinc una mentalitat d'uns amics que se'n vagin perquè, com a tal, jo he fet els amics dintre de la colla.
3: Clar. Són punts de vista diferents de cada persona i jo crec que s'ha de respectar totes les decisions. T'agradi més o menys, s'han de respectar. Si algú vol marxar, que marxi, no hi ha cap problema.
2: Quin maló de pregunta, Quin maló.
3: Sí.
1: Avui haureu de deixar vosaltres una pregunta. Després.
2: De la que s'ha lliurat el convidat que anava a venir.
3: Sí, és veritat.
2: Que això podríem explicar també per què estem fent aquest programa avui.
3: Clar, estem fent una prova especial perquè... Després, o sigui, el dia que es grava avui, que és el dilluns 18,
2: el dia que es grava i el dia que s'escolta, perquè s'escolta demà,
3: sí, clar,
2: i demà també.
3: Avui estem a 20, dilluns 20 de juliol i tenim un, després tenim un torneig organitzat per l'Espai Jove, el Jordi, la Paula, de fet, i jo, juguem...
1: No, el Nil, el Jordi no.
0: No, el Nogui.
3: Ai, no, el Nogui, Nil, el Nogui, Paula i jo, perdó.
0: Jo us animaré, però
3: Jordi
0: si em poso a jugar...
1: Perdrem igual, o sigui que no passa res.
0: No.
3: Tenim el torneig. Tenim el torneig de 6 a 10 i els programes sempre els gravem a les 6 i mitja, tenim el convidat ja pactat i perquè nosaltres no hem pogut gravar el programa aquí a hora, hem hagut de fer això.
1: Bueno, i si qui l'escolta demà vol venir a animar,
3: perquè,
1: pot
3: sí,
1: venir.
3: També. I també perquè ens dona molta mandra buscar una altra persona que pugui venir a aquesta hora. O sigui, no hem preguntat a ningú més, sinó una mandra i hem dit anem a fer això i ja està.
2: Perquè encara teníem aquest comodí. Ara ens estem quedant sense comodí de fer el programa nostre. Eh?
0: No, ens queden comodí. Tot.
3: Sí, ens queden comodí. Ens queden parell.
2: Pol, si, però si tampoc crec que he dit una frase sense voler del bingo, sense haver mirat el bingo, me la puc tatxar?
3: Sí. És que no, si no la sabies, no l'has fet de memòria,
2: no,
3: te la
2: no,
3: pots
2: no,
3: tatxar.
2: No, és que no l'havia vist i crec, ara que he mirat el bingo, crec que he
4: ja
2: dit una cosa semblant.
4: Exactament.
3: No.
0: Clar,
3: exactament,
0: el bingo.
3: Exactament, és molt complicat també.
4: Catalunya, lliure!
0: La Paula, què tenies preparat per preguntar-nos? Què volies?
3: La teva secció, les teves
0: mare
3: preguntes.
0: Mare meva, obre el mòbil i tot, quina por.
3: No, sí, jo quan... Vale. Sí. Vinga, Paula.
1: Què, voleu dir alguna cosa?
3: No, jo quan li diem, pots fer les preguntes que vulguis, i obre el mòbil, és que estem molt pensades, ja estem molt preparades.
1: He anat pensant coses, no ho tinc tot ben escrit, però mira, volia tornar un tema que ha dit abans el Nogui.
2: Veuràs.
1: Aquests que col·leccionen camises.
2: Ai, va.
1: Què hi penseu? Perquè jo sé que hi ha colles on te l'has de guanyar, per exemple, la nostra, no cal. Què hi penseu en relació a això?
2: Jo crec que això és una cagada nostra.
3: Però pots,
1: sí.
3: Pots,
1: sí, no.
3: Pots tornar a repetir, perdó? Que
1: o sigui,
3: al mòbil, no.
1: Hi ha colles on tu t'has de guanyar la camisa. La nostra, per exemple, tu vens un dia, pagues i la tens. Què hi penseu al respecte?
3: Començo jo?
0: Sí,
3: jo
2: crec que també.
1: Jo puc dir la meva també, però vull que parleu vosaltres primer.
3: Jo crec que a les altres colles la camisa te la guanyes i després hi ha colles que te les guanyes i igual hi ha colles que després has de pagar. Però te l'has de guanyar. I la nostra és, pagues això i pagues el soci. Llavors jo crec que, o sigui, s'han de diferent moltes colles, el que he dit. La nostra és, pagues camisa, pagues soci. Hi ha colles que guanyes la camisa i si et vols fer soci, et pagues soci, i llavors la camisa l'estàs pagant fent-te soci.
1: Però aquí també pots pagar la camisa sense ser soci.
3: Sí, clar, això. Hi ha altres colles que et fan això. El soci és gratuït, o et val mensual, i t'has de guanyar la camisa i després igual te la poden fer pagar. Te la poden arribar a fer pagar amb el temps. Jo crec que el problema nostre és que qualsevol persona que vingui pot comprar la camisa i després no tornar mai més. Aquest era el problema. Jo crec que la majoria de gent quan es compra la camisa és perquè es vol quedar a la colla i si no ves per temes personals o per tema de feina, com hi ha hagut molts amics nostres que han vingut, s'han comprat la camisa i no han pogut seguir per temes de feina. Però crec que el problema és que te la puguis comprar. Sí, te l'has de guanyar... O sigui,
1: que bé, després sí, jo crec que... de pagar està bé, però te l'has de guanyar primer.
3: O sigui, la colla vol que es compri la camisa, perfecte. Però que al mínim hagi de vendre unes diades, ha de vendre
0: vale.
3: Uns assajos per poder fer això.
0: Jo crec que no pot ser és que tu arribis a un assaig divendres...
3: El primer dia.
0: I divendres li vagis a qui, o sigui, qui sigui
3: sí.
0: I li diguis, compro la camisa. I ja tens la camisa i potser vas a la dia de diumenge i ja no vas
1: i no
0: més.
1: I no tornes més.
0: No.
3: Jo crec que no.
1: Sí, jo crec que també, si nosaltres ens plantegéssim te l'has de guanyar, podríem donar-li més valor a la colla
3: sí.
1: I més valor al ser casteller del Foix.
3: Sí, sí.
1: I potser com que ens posaria, ens situaria diferent per al poble mateix.
2: Sí. No tindríem col·leccionistes com han tingut.
3: De fet, a zona tradicional es fa així, t'has de guanyar la camisa.
2: És que...
0: I no som tant zona tradicional? Sí. En teoria.
3: Jo crec que això. Nil?
4: Jo no vull ser de la zona tradicional.
0: Jo tampoc.
3: No, llàstima, estàs literalment al mig de la zona tradicional.
4: Ja, però bueno, sempre hi ha una ovella negra.
3: Sí.
1: Les coses de la nostra manera.
0: I hem de ser nosaltres, no? Doncs ja està, no passa res.
3: Sí.
2: La teva opinió de lo de les camises que portes?
4: Ah, no, és que és el mateix. Sí, seria repetir. T'has de guanyar la camisa, si no... Sí, que està... Que
0: sí, jo entenc que el pagar...
4: Però...
0: O sigui, jo entenc que el pagar...
1: Entenc que l'hem de pagar, sí.
0: Per, bueno, pels motius que siguin. Però crec que si no te la guanyes...
2: Però jo crec que podríem tenir alguna camisa, rotllo de la colla, per així dir-ho, per la gent nova que ve a una diada que la pugui tenir, però que tenir ell una seva...
0: No, fer la samarreta.
3: Samarreta.
2: També, però és que no tenim samarretes com a tal.
0: No tenim
1: però
0: samarreta.
1: Però aleshores ens falta això.
0: Ens falta la samarreta.
1: Fem una samarreta, tu vens, abans que te la guanyis, tens la samarreta, i un cop te la guanyes, bueno, la pagues o el que sigui, però valorar
3: sí,
1: el ser que...
2: Totalment, estic d'acord.
1: No havíeu parlat d'això?
4: Jo sí que vaig anar amb samarreta.
0: No havíem comentat això.
2: Jo vaig anar amb samarreta. Però les nostres no ens la va donar la colla.
0: No,
1: les que les vau
0: demanar.
3: Les va donar la Júlia.
4: Som una mica rates.
2: De fet, vas anar tu amb una camisa...
0: Bueno, és que...
2: Ah, no, ets sobre la camisa.
0: Però tu tens ara posada una samarreta d'una colla.
3: Van a tu com l'araia.
0: Que et van deixar.
2: És ambigu això.
4: Sí, em van deixar.
2: L'havia de tornar, n'ha tornat. Aquesta bueno. És la dada.
4: O sigui, abans de que acabés la diada, jo em vaig ficar...
0: Però que no, per això no hem dit quina colla és.
3: Sortirà
2: la foto, tio, sortirà la foto. Després hi ha foto.
3: No diré quina colla és, que està al costat de la dreta de l'Eixample.
2: La que sempre diu el Pol, si és que la que sempre diu el Pol.
0: L'havíem de mencionar avui.
4: Cada cop que me la poso, penso en el Pol. Oh, dic, toma.
0: Que maco,
3: que bonic això, que jo no la tinc. Ja, ja aniré algun dia a fer pinya més.
2: Pol, em mataré.
3: No us preocupeu.
1: No estic entenent els meus apunts, però no passa res.
2: Ah, mare meva, que porta apunts i tot.
3: Amb mòbil, amb paper i boli...
2: Paper, mòbil no, ja està, i una ja. Cara de...
1: No, és que no, no entenc.
3: Si no està en el programa ara, ja no l'han tancat mai més.
0: Ja, pues no sé, Paula, què vol dir això.
1: Ah, sí, sí.
0: Ui.
3: Bueno.
1: No, la vostra llista de preguntes. La voleu fer ara, la voleu fer més tard?
2: Jo vull fer primer una pregunta
0: al Pol. La bateria després, no.
2: L'he pensat ara.
1: La bateria.

0: una xorrada, però ho he pensat ara.
1: Digue'm.
0: Pol, tu que ets una persona que allò del número parell i número imparell...
1: Sí.
0: Com tractes això de fer castells que siguin imparells? I veure-ho escrit a l'app i aquestes coses.
2: Com?
0: O sea, sí, que... explico per la ràdio. El Pol, quan jo poso la música al cotxe, si no poso un número parell,
2: jo he vist
0: el Pol posar-se malalt per aguantar 10 minuts amb un número imparell a la ràdio, però que es posa un moment i es treu. I ell sabent que era imparell posar-se malalt. Llavors, com és per ell veure a l'app un 3 de 7? I
2: wow. Haver
0: de viure amb un 3 de 7? No,
1: o sea, jo aquí tinc...
3: Es centra en la torre de 6.
2: 3 més 7, 10.
1: No, no, a part del que diu el Jordi, jo faig molts càlculs mentals perquè no, perquè els números siguin parells. A part d'això, jo crec que el meu problema no és amb els números imparells, que també, és amb els números imparells que jo sé que puc alterar. És a dir, si estic escoltant el volum del cotxe i el puc posar, està a 31 i el puc posar a 32 o 30, i això ho puc canviar. Però quan és algú que està escrit, per exemple, a l'hora, més igual que siguin les... aquest moment són les 4:29. Pues sé que aquest número no el puc canviar fins que no passin 60 segons. Llavors aquest número no m'afecta tant com altres, perquè no es pot canviar. I el meu problema és els números que jo mateix puc alterar.
2: Bueno, el 3 de 7 el podríem fer de 8.
1: Sí, home, clar, i el 4.
3: Sí, ara mateix.
2: He dit el 3, no el 4.
3: Jo crec que és més fàcil tornar al 3 de 6 que pujar el de 8.
1: Ja bueno. Està, és aquesta, la meva resposta és aquesta.
0: Ja està, és que ha sigut una tonteria, però m'ha vingut ara.
3: No, està bé, està bé. Vale, jo vull adaptar la teva pregunta que has estat fent anar arrel del Mundial amb les seleccions, però he pensat categories individualitzades per cadascun de vosaltres. Sí. Començo pel Pol. Començo pel Pol. Quines categories t'havia dit? Vale, bueno, et diré quatre categories i has de fer pues, una analogia amb colles castelleres.
1: Perfecte.
3: Vale. Falcons de Vilanova?
1: S'ha dit el símil al castellà.
3: Eh?
1: S'ha dit Falcons de Vilanova i el símil castellà.
3: Sí, exacte. Falcons de Vilanova, el drac escatat de mar.
1: Perfecte.
3: Les comparses i...
2: Faltava una, m'ho has dit abans.
3: Sí, t'ho he dit. Alguna cosa més.
2: Sí, hi havia alguna cosa més, segur.
3: Bueno,
1: això són categories personals.
3: Sí, sí, sí, m'he inventat una per cadascun de vosaltres. I el drac de la Geltrú. Aquesta me la podem inventar ara mateix.
1: Vinga, va. Comencem per que has dit Falcons.
3: Sí.
1: Jo crec que la millor colla de Falcons de Vilanova, la millor colla del món casteller, la colla vella. Ja està, fàcil. Per comparació, no entra Falcons de Vilafranca, que vam estar malament. Quarts amunt ho sento, però he portat Falcons de Vilafranca. Ho sento, que els he hagut d'escoltar.
0: Puc obrir la boca?
2: No, millor que no.
3: Hola. Deixa el que parli, és el vostre programa.
0: Per què van portar a Vilafranca?
1: Perquè Falcons de Vilanova van a respondre.
0: Igual,
1: òbviament.
4: El problema no us van tirar pals tots, eh?
1: I Falcons de Vilafranca.
0: Perquè sou
1: sorpresos. Òbviament. I no respondré qui va anar de cada colla perquè això es queda per mi.
2: Vinga.
1: L'escatat de mar, pues la colla que... La meva colla, pues amb els castells de Cubelles, la colla que jo pertany, l'escatat de mar i els castells de Cubelles, castells del Foix de Cubelles. Després dir les comparses. Vinga, aquí una d'estop als meus amics de l'Arbós. Cubelles és tradició. El primer documentat del castell és l'Arbós, pues castells de l'Arbós. Es comparses és tradició, Arbós és tradició, pues això. I l'altre havies dit...
2: El drac de la Geltrú.
1: El drac de la Geltrú. Colla que tinc molt apreci, colla que jo crec que és la millor colla de foc de la ciutat de Vilanova. Perquè és la colla que més m'agrada. I diré... Ostres. Vinga, va, amb la colla de la ciutat, Bordegassos.
3: Vale. Uau. Teniu algunes objeccions?
0: No. Però juntar Bordegassos i drac de la Geltrú...
1: No, no és bona, però és el...
0: No, és un comparació per mi,
1: el drac de la Geltrú, el drac de la ciutat... No, sé. Però és el drac de la ciutat, la colla de la ciutat, doncs pues això.
2: Vale.
0: El drac de la ciutat ha hagut de sentar tan bé a Castellsant Blau, por ahí.
1: Bueno, ja ens escoltaré, entenc qualsevol cosa, no passa res, mai. Una abraçada des d'aquí, ben forta.
3: Després... de llegir la seva pregunta, no?
0: Què?
3: Més endavant.
2: Ah, bueno, sí, haurem de llegir preguntes que ens ha fet l'audiència.
1: Ah, sí.
3: Vinga, va. Continuem amb el Marc.
0: Va.
3: Tu has de triar, has de fer la mateixa analogia, amb quatre equips de futbol.
0: Vale.
3: Tenim el Huesca.
0: Vale.
3: Uah. El Vilanova.
0: Vale.
3: La Huesa.
0: Noia Esportiva Sant Andreu?
3: Sí.
0: Vale.
3: I el Nàstic de Tarragona.
0: Vale.
3: M'ho estudiat, això.
0: Vale, un moment. Ho tens apuntat?
3: Sí, sí, sí.
0: Vale.
5: N'estic
0: per tenir-vos...
5: Huesca, o sea, per i Vilanova.
0: Vale.
3: Has dit Huesca dos cops.
0: No, Huesa i Huesca.
3: Vale, vale.
1: Intenta fer ràpid, la Huesa, que no ens quedem sense temps.
0: La Huesa, Vilafranca. Perquè sembla que quan es parla del futbol català només existeix la Huesa. I són els únics... i es passa de tothom, i està aquí un equip al costat de color blanc i blau que es diu Europa, que treballa igual o millor que la Huesa i només existeix la Huesa. Per seguir, la societat esportiva Huesca, comptant que ara han baixat de divisió, que van estar la temporada anterior just quasi pujant, diria la Colla Jove de Sitges. Colla Jove de Sitges perquè ho fan molt bé, fan molt bé, tenen molts castells de 8 i de sobte, de cop i volta li treuen 3 jugadors bons i bueno, a fer castells per sota perquè no poden fer més.
1: Jo pensava que anaves a dir els del Delta.
0: No,
1: una colla que t'agrada molt però que no,
0: no
1: per
0: tirar,
1: falta de gent no poden fer castells.
0: Vaig a tirar punyals, o sea, no. Què em queda? El Nàstic de Tarragona.
3: Sí.
0: Nàstic de Tarragona, et diria que són intents de Tarragona. Vull dir, xiquets. Per això mateix, perquè ho intenten molt i no surt malament, o sea, surt malament sempre, que et guanya el Huesca a la Copa del Rei i perdre un playoff amb el Màlaga, pues ja fa molt que pensar. I què era en faltava? Ah, bueno, algú em pot dir alguna colla de castells que siguin uns borratxos i un farloperos?
3: Alguna universitària.
0: Alguna?
1: Pues,
0: pues la que vulgueu d'universitàries per dir el Vilanova. Perquè és el...
3: Voleu fer primer?
2: I com vulguis.
3: A mi m'és igual.
2: Nil?
4: Vinga.
3: Nil, va. Tu, ho farem amb instruments.
4: Hòstia.
3: Tenim...
4: Jo és que estava pensant en grups de música, dic, a veure, tirarà per grups de música, no sé què.
2: Oh, també és bona.
3: També era bona, no passa res, si necessiteu un altre programa especial, ho tornem a fer.
2: Vinga.
3: El saxo, la trompeta, la gralla i la bateria.
4: Vale. La bateria és que és l'única que m'ha vingut així de sobte. Seria... les joves.
1: Joves de baix?
4: Efectivament.
1: Perquè fan mal de soroll i no fan res després. O...
4: perquè estan locos.
5: És que...
4: la gralla seria la vella. Perquè són massa tradicionals.
5: Massa.
4: Sí, Pol?
1: Sí, no, sí, sí.
4: Vale. Després hi havia el saxo i la trompeta, era?
3: Sí.
4: Vale. Hòstia, és que no sé què dir, perquè és... la trompeta és un instrument que destaca molt, però... bueno, potser diria la... potser diria Vilafranca, perquè són els típics que sempre quan algú veu un instrument diu ah, mira, mira, toca la trompeta, i quan un castell sempre pensa en Vilafranca. I el saxo és que bona idea, eh? Diré el Foix perquè hi ha dos Nils que toquen el saxo al Foix. I ja està.
3: Bueno, i l'última, Jordi?
2: Pues sí.
3: Tu ja saps el que has de fer?
2: Sí, però vull que
3: tens
2: em diguis
3: por?
2: Les quatre. No.
3: Vale.
2: O sigui, estava pensant perquè em cauran pals de la gent de Cuelles.
1: Bueno, no et preocupis.
3: Tu diràs la veritat.
2: Sí, sí, la diré.
3: O sigui que, bueno, comencem per la teva. Pastorets?
2: Pastorets és... castellers del Foix. Perquè...
0: literal.
3: Sí, sí, sí. Hi ha la colla.
2: Literalment.
1: Fet, sí.
3: És la mateixa gent.
2: És la mateixa gent, sí, sí.
3: I pugeu.
2: I pugem. I també ens discutim. Bueno, també... o sigui, és que és igual. És la meva colla, tant una com l'altra.
3: La draga?
2: La draga és... és que li anava a desitjar... una cosa molt lletja a la draga, però no,
3: la draga
2: no. No, la draga l'has de cuidar. La draga són castells de Vilafranca. O xicots de Vilafranca, estan ahí.
0: Ostres.
2: Podrien ser un o un altre, perquè són aquella, o sigui, aquella mítica colla que hauria d'estar fent grans coses. I per o sigui, Vilafranca no és perquè per falta de gent. O sigui, jo diria xicots de Vilafranca que per falta de gent potser no està fent el que voldria fer. Que en el cas de draga sortia a ballar.
3: Per tant, fes una crida.
2: Que demanem gent. Xicots de Vilafranca ja demanarà gent, ja ells. Demanem gent per sortir de draga.
3: s'ha de recuperar.
2: S'han de recuperar tots els balls de la grupa.
3: Si us plau. I després et queden dues. Te les dic juntes i tu tries.
2: Digues.
3: Va, Panderos i La Bessonada. Ja tu veuràs què fas aquí.
2: Panderos és...
3: Cuidado el que dius, eh?
2: Buah, és que és molt difícil, Paula.
0: Claro, detallet. Paula, tu balles ara mateix.
3: Panderos... Jo ballo Panderos des de que era petit.
2: Panderos, o sigui, és xiquets de Tarragona. Perquè són...
1: Per el cau, no?
3: No
1: dic xiquets, xiquets, xiquets.
2: No, perquè són aquella... O sigui, són una colla de tota la vida que porta molts anys. Mm. Però bueno, no, no destaquen com
1: Panderos,
2: els
1: altres. Panderos té local?
2: Per aquí també van iguals, eh?
1: Sí.
2: Però aquí també estem iguals nosaltres.
1: No, això és veritat.
2: No destaquen. O sigui, ni uns ni els altres. Ho sento. Que a mi m'agraden, eh?
3: I la que et queda? No, és el millor ball del món, però bueno.
2: Bueno, això ho podríem discutir. La millor colla quina és? Castells del Foix, no? Doncs pues el millor ball. No hi ha molt a dubtar.
3: Ah, sí? Penses això de veritat?
2: No. No, no. I La Bessonada. La Bessonada són bordegassos.
3: Dilo.
0: Per què?
3: Justifica la teva resposta,
2: bueno,
3: ara.
2: Bueno, pel fet de voler tenir el protagonisme a totes les places on van, també t'he de dir. Sí. Bordegassos, o sigui, és veritat, i ells han de ser conscients que volen ser els millors, o sigui, ells es creuen els millors a cada plaça on van.
1: Sí, sí.
2: Per molt que facin 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7, com van fer aquest cap de setmana, sí. Ells es pensen que, o sigui...
1: La teva dura, a les 8 de la tarda.
2: Sí. I amb intencions d'anar amb el castell de 8. Sí. O sigui,
4: super tradicional, eh?
1: No sé. Bueno. No van actuar a Vilanova, per tant.
2: Bueno, això i La Bessonada crec que és així. Que crec que és una colla...
3: Que vol ocupar més espai
2: que vol ocupar més espai del que li toca. També.
1: Perfecte.
2: Que no tenim res en contra, eh? Ni cap a bordegassos, ni cap a...
0: I amb La Bessonada sí, claro. Tinc en contra.
3: Jo també.
2: No, i tot.
0: Pensava que estaves dient...
2: I amb bordegassos tampoc.
0: Pensava que estaves dient bordegassos perquè La Bessonada és una copiada intentant ser Vilanova i la Geltrú. Perquè són els bessons, bé, la cançó, la idea i tot.
2: Bueno,
0: són els bessons de la Geltrú.
2: Et diran que és inspiració.
0: Sí, no, inspiració, vull. Però la cançó és Indies del Drac de la Geltrú.
2: Quina
0: cançó fan?
2: És que per sort...
3: Perquè són nens de 3 anys tocant el timbal, què vols que faci?
0: És la mateixa cançó. I el de fer uns bessons és cosa de la Geltrú.
1: Ja dic, sort que no ha vingut el Magí i no n'has posat aquests 4 baix, eh? Perquè si no...
2: No, no, perquè si no el Magí, bueno...
1: Bueno.
2: Bueno, és que el Magí és una colla de foc. És que aquí tenim el problema, el Magí... Les colles de foc també es creuen que són Vilafranca. I la les colles de foc són la colla vella, que es creuen els millors i no són ningú.
1: Millors,
2: no.
1: No,
2: perquè
1: ja,
2: i, i arriben les... després les bastoneres que són Vilafranca i et guanyen.
1: Són els que lideren perquè el rànquing casteller, la vella.
2: Per ara.
1: Bueno, estarà quasi 9.000 punts.
2: Per ara. Perquè després arribarà el concurs igual.
1: No, sí, home, ja.
2: I guanyarà Vilafranca, evidentment.
1: És com el Madrid està fatal, arriba a la Champions i la guanya. No te jode, clar, home. És el meu equip, no? La guanya, sí.
2: O no.
1: Bueno.
3: Pol, com anem de temps?
1: Jo, doncs, portem 50 minuts, que eren uns 9 minuts.
2: Jo aniria
0: a t'anava a dir, volem no, parlar de la diada?
1: De la que hem fet i la que farem?
0: De la, sí,
1: sí, efectivament. Sí.
3: Aprofiteu.
0: I, després... I ja seguim després.
2: I la bateria la deixem...
0: Per
1: el següent programa.
2: Ok.
1: Perfecte. Bueno, després gravarem un altre per al nostre Spotify. També, si ens voleu seguir tant a xarxes que és Spotify com a
4: Instagram,
1: busqueu Piles al Vent i sortim.
0: Però, Pol,
3: per...
1: sigui el que sigui.
0: Spotify o que el deixem per un moment on necessitem aquest programa? Què hem acabat de parlar abans?
1: Però estarà a Spotify.
3: Bueno, això sempre.
2: En algun moment.
3: En algun moment sobre la continuació d'aquest programa.
0: Entenc el que està dient, entenc el que està dient.
1: Estarà a Spotify, jo dic que...
2: En algun moment, no diem ara.
1: Està fent ploma al nostre Spotify, que la gent vagi a escoltar, tampoc, no...
2: Hi haurà una segona part d'aquí uns quants dies d'això.
1: Sí,
0: això és el que volem dir.
1: D'unes setmanes hi haurà una altra segona part d'aquest programa nostre especial i el trobareu tant a Ràdio Cubelles com a Spotify. Però a Ràdio Cubelles, la gent ja ens està escoltant per Ràdio Cubelles. El meu desto era fer una propaganda a nostre Instagram i a nostre Spotify. Doncs si voleu comencem per la diada d'aquest cap de setmana, no? De què ja hem fet. Que va ser a Masquefa.
0: Efectivament.
2: Vam anar a Masquefa amb xicots de Vilafranca, que serien la similitud de què he dit.
3: No, de la Draga.
2: De la Draga. I...
1: Que de fet em vaig enterar, no era no xicots era, com a tal, era l'escola de castells de xicots.
0: Sí, que de fet estava de cap de l'escola o com se llama, un company de la meva germana.
1: Sí, sí.
0: Sí. Però bé, l'únic, doncs... l'única queixa que tindria aquesta diada és que van banyar-se a la piscina i no ens van avisar.
1: Sí, és veritat.
2: Correcte.
1: És veritat.
2: Hi ha alguna altra, però bueno, ja la deixem per nosaltres. Ja... Vale, nosaltres vam fer el 2 de 6, perquè si no fem el 3, fem el 2.
1: Sí.
2: És el que hem dit les últimes setmanes. Amb un canvi, o sigui, amb unes trenadosos.
1: Sí.
2: I després vam fer el 3 de 6.
1: També amb alguns canvis a alineació per anar rotant la gent també.
2: I a última ronda a tercera ronda vam estrenar el Pilar per Soto, que no fèiem des de mitjans de la temporada passada.
1: Sí, i també va ser canvis
2: canvi gairebé sencer.
1: Bueno, de fet, terços
2: en Xaneta.
1: Sí, terços en Xaneta, sí, sí.
0: Ens tu, Pol, que tu estàs sempre.
2: Sí, ell sempre.
1: De fet, l'últim Pilar que vam fer no va ser no el vaig fer jo, se el vaig fer jo, però va l'intent, que va ser el
2: Les Masuques.
1: Les Masuques.
2: No, però vam tornar-lo a fer.
1: Això dic, l'últim Pilar no és el meu, va ser vam tornar a repetir, el va fer el Joshua, la Júlia i el Roc.
2: Això o sigui, pot ser...
1: totalment diferent de l'últim Pilar que vam fer la temporada
2: passada. Això pot ser que puguem veure en algun futur dos pilars de quatre xegats per sota simultanis.
1: De fet, estava parlant més... Vam acabar la diada parlant més de pilar de cinc xegats per sota.
0: Sí. Va haver una sensació de falta una sotregada de, en general, tothom.
2: O sigui, no, o sigui, va baixar va Liu, superbé el Pilar.
0: Va baixar Liu i fet, jo pensava que quedava un pis.
2: I la
0: meva germana fent fotos va dir el mateix.
2: A mi em va dir, ja està. Aquesta va ser la frase de Liu. Però
1: i de
2: jo
1: fet,
2: crec que el Pilar
1: de fet,
2: per sota...
1: si la gent que escolta això vol veure un intent de Pilar de 5 per sota als Castells del Foix, que vingui aquest divendres, saps? Perquè jo crec que anirà.
2: Mare de Déu, senyor. Jo
3: si ve algú nou, anirà.
1: I no és idea meva, és idea de...
2: Jo he de marxar d'assaig.
1: Quants eren de tècnica? L'Àngel, l'Anna, el Jols, el Magí, jo i el Nogui.
2: O sigui,
1: vale,
2: tota tècnica.
1: De 6, 5.
0: És una bogeria, però jo crec que està més aviat. El Pilar de 5 per sota...
2: El Pilar de 5.
1: El Pilar de 5
2: és relativament ja.
1: Si s'ha descarregat
2: es porta descarregant assaig des de mitjans de maig.
0: No l'hem descarregat perquè no l'hem fet a plaça.
2: Perquè si no l'haguessin descarregat, segurament. Sí, sí. I, bueno, aquest cap de setmana, què tenim aquest cap de setmana, Pol?
1: Aquest cap de setmana anem a la Pineda.
0: Correcte.
1: Amb els castellers de Vilaseca, no, Terrassa,
2: i castellers
1: no sé
2: de Tortosa.
1: Al final també?
2: Sí, també.
1: És que la nostra no posava, igual sí. Un set. Pues castellers de Vilaseca, que són una colla que ha fet grans castells. Jo crec que aquesta temporada, no m'equivoco, no
2: jo han crec
1: estrenat
2: que sí,
1: el castell
2: que,
1: de
2: jo 7. Jo crec que sí que han estrenat el castell de 7.
1: Bueno, feia una setmana que ho parlàvem i no l'havien estrenat, igual ara ja sí. Però que és una colla... de fet, on tinc amics, i que serà una molt bona diada. Tant Tortosa com nosaltres, com Vilaseca, anirem a portar castells màxims per nosaltres, i jo crec que serà una bona diada i que es veuran molts castells. De les tres colles, i poc més podem dir, realment, perquè no hi ha molt més. O sigui, anem a fer castells, ens faltarà gent, com sempre, convidem a tothom que vingui a assajar, i a la diada, i poc més, no podem dir res més. Si algú vol afegir alguna cosa
0: més... No, ja està.
2: Jo estic... El castell de Tortosa no ha estrenat el castell de 7, sí que va fer una prova a plaça del 3, i Vilaseca... Vilaseca... No. Té el Pilar 5, 2 de 6 i 5 de 6.
1: Jo crec que igual és una bona diada, perquè
2: ja per estrenar,
1: igual les 3... No, Tortosa no ho sé, però igual Vilaseca va amb intenció, ja ho preguntaré. Abans de, no ho puc preguntar abans del dia d'avui, però ja ho preguntaré per veure si tenen ganes. Però jo crec que totes les colles tenen ganes de fer això i de fer els castells que es mereix cada colla. Veure que tant Tortosa com a Vilaseca es mereixen de fer castells de gama de 7. I nosaltres, òbviament, també. Tenim el 3, ens falta el 4 i més coses que volem portar.
2: I parlant de que ens falta el 4, jo vaig recordant ja, perquè queden... 15 dies, una mica més.
1: Sí, per la nostra
2: festa major, 9 d'agost, allà a Baixamar.
1: Sí.
2: Hem de ser-hi tots. Tot Cubelles ha de ser allà.
1: Sí.
2: No pot faltar ningú, a que no, Nil?
4: No, jo estava pensant en dir... que si la gent diu... ah, és que no sé de castells, no sé què, aniré a molestar... Veniu un divendres.
2: No molestareu.
4: No, és que no tinc estona per estar tot l'assaig. No et preocupis, vine...
2: 5 minuts.
4: 20 minuts després marxes, t'expliquem quatre coses, marxes, vas a sopar amb la família...
1: Sí. I ja t'enganxaràs i tornaràs, sí. D'alguna manera.
4: I ja tornaràs el divendres que ve tot l'assaig. Si no et preocupis, si vindrà l'Àngel i...
1: Sí, ja. I ja et tornarà la vida.
0: Faixa, no et preocupis. Jo diria d'aquí que hi ha un nen meu, que jo li faig de monitor al casal, també diré que el nen fa un cap més que jo, que va venir el divendres,
1: sí.
0: Va provar, és un noi que és de les Corts, és de Barcelona, només està aquí l'estiu, i ja m'ha dit que el divendres torna. Com pot ser que una persona a Barcelona torni i hi hagi gent de Cubelles que encara no he vingut?

0: Sí, va ser, va ser.
1: Ja ha passat.
0: Ja ha passat, de fet va ser ahir. Abans d'ahir, pel dia que escoltem el programa. Jo crec que queden dos mesos per això i Castellers del Foix, si es classifica, encara ens queda, però tenim dies per fer-ho. Jo crec que de moment estem dins, però queden dies per reafirmar la nostra posició dins del concurs.
1: I per reafirmar la Festa Major és una, opció, sí, sí. Una oportunitat increïble.
0: I que anirem a màxims. Si al final s'acaba fent aquest concurs, que jo crec que sí, si ja ho veia el Gerard aquí com a exclusiva, jo crec que anirem a màxims. I ens falta gent assaig per això, i jo crec que és una de les motivacions que ha de tindre la nostra colla i la gent de Cubelles per poder venir a fer això. A partir d'aquí ja poc més a dir, Pola, si vols despedir tu el programa.
2: Jo?
0: Sí, queda...
1: Estàvem comentant els castells que podríem arribar a fer aquell 19 de setembre. 19 de setembre, data per somiar, eh?
0: Sí, sí, queda menys un minut, Paula.
3: Amb la mà al cel, de veritat, eh?
0: Queda menys d'un minut, si vols acabar de despedir tu el programa.
2: Pues... Vingueu tots assaig divendres, esteu convidadíssims i fins aquí el programa d'avui.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot al centre del dia, i amb cel més clar fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una visibilitat avui clarament millor. El temps, la temperatura es mantindrà molt alta i es mourà entre els 25 graus que hem tingut o hem fregat de mínima, mentre que la màxima avui estarà entre els 32 i 33, amb una humitat més baixa i menys fuor, ben feble de gregal al matí i de xaloc més reforçat a la tarda, fent que la mar augmenti de maror a marejol al migdia. Per demà esperem que el temps sigui estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos a primera del matí i a partir de mitja tarda, amb un cel més clar al centre del dia, amb una temperatura que aquesta nit recularà una mica i quedarà per sota dels 25, voltant els 24, sense nit tòrrida, i voltant demà els 32 de màxima, amb una humitat que tornarà a pujar i amb un ambient una mica més xafogós que avui. Vent feble amb terral a primera hora del matí, marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Inicia el ple 2026/7 de la legislatura 2023-27.
0: Les protestes veïnals i les de la policia local han marcat el ple de juliol celebrat aquest dimarts. La sessió ha quedat aturada durant un quart d'hora i amb la represa encara ha patit algunes interrupcions puntuals. El centre social Joan Roig i Piera s'ha omplert de gom a gom, coincidint amb el ple municipal, per una convocatòria espontània crítica amb el nou sistema de recollida de residus. La crida anònima s'havia anat compartint a les xarxes socials o en missatges de mòbil i n'havien fet difusió partits com Esquerra Republicana o la CUP en els seus perfils.
3: Em deixen parlar, sisplau? Sí!

0: L'enrenou a la sala ha obligat a suspendre temporalment la sessió per petició de la secretària i s'ha fet una reunió amb els portaveus dels grups municipals en un altre lloc. Al cap d'un quart d'hora, l'alcaldessa Rosa Fonoll, d'acord amb la resta de partits, ha decidit reprendre el ple. Malgrat que en l'ordre del dia no hi havia cap punt vinculat a la recollida de residus, després de la insistència dels assistents i els comentaris que havia fet l'oposició, el regidor Josep Maria Hugué ha parlat d'aquesta qüestió.
1: Ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret, amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, ser... Si em permeten...
0: Des de l'oposició, tots els grups han donat suport als manifestants presents al centre social i alguns han responsabilitzat directament el regidor Josep Maria Hugué del que consideren una mala gestió del sistema de recollida de residus. Sentim, per exemple, els regidors Robert Monzonis de Junts per Cubelles, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular.
2: La veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat, que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
3: Estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard i molt malament, no van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no teníem aquest pollastre i aquí estaríem per la feina que hem de fer.
4: Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está como está. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio. Y como tal, hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle.
0: El regidor Hugué ha reconegut que calen millores i ha anunciat que estan treballant en l'augment de punts de contenidors, tot i que també ha demanat que es tracta d'un model que necessita la col·laboració de la gent.
1: Hi ha certs punts que cal millorar, i cal millorar, de fet, estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i... ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris.
0: A mitja sessió plenària hi ha hagut una altra protesta quan un grup d'agents municipals fora de servei han desplegat una pancarta on s'ha pogut llegir el lema "Policia de Cubelles oblidada pel govern". En relació amb les decisions que s'han votat al ple d'aquest dimarts, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha aprovat l'increment de l'aigua d'un 27%, un augment que, tal com ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, ja estava previst en les ordenances i estava també recollit en les condicions de la concessió, signades el 2024. A la pràctica, en un rebut mitjà d'una casa de Cubelles, que paga habitualment 64 euros trimestrals, per exemple, doncs notaran un encariment d'uns 3 euros aproximadament, és a dir, poc més d'un euro mensual o 12 euros en el conjunt de l'any. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic, ha afegit, a més, que l'actualització de tarifes ha d'ajudar a tenir més recursos per les inversions i millores previstes en el contracte.
1: Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mastreder una inversió d'un milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mastreder. També està previst a principis del 2027 començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera.
0: Els grups de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, han votat en contra d'aquesta actualització de les tarifes de l'aigua. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha posat en dubte la capacitat del govern municipal per fer realitat les inversions vinculades al contracte.
5: Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi, només faltaria. El que passa és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Bueno, però tot i així, aquest govern torna a portar a ple una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs, i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers.
0: I Jorge Mena, el portaveu de Vox, ha subratllat l'increment acumulat des de l'entrada en vigor del nou contracte de l'aigua.
6: De la tasa de l'aigua, una subida que ja s'aprovó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales en 2024 el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellens a tener que fregar los platos con whisky, que va a ser mucho más barato que con el agua.
0: En el mateix ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat la designació dels dies festius per l'any 2027, que seran el 30 de juliol i el 16 d'agost. I en l'apartat de les mocions, la proposta de la CUP de rebutjar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba s'ha aprovat amb els vots a favor d'Unitat Cubellenca, el PSC, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú i la CUP, les abstencions del PP i Junts per Cubelles i el vot en contra de Vox. L'altra moció, que reclamava l'elaboració d'un protocol municipal contra la multireincidència, proposta de Vox, no ha prosperat. En la part final del ple, després dels pregs i preguntes, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha presentat la seva renúncia i s'ha acomiadat de l'Ajuntament. Ramon García ha estat confirmat com a cap de llista de la CUP el 2027. Qui prendrà el relleu de Dani Pérez com a regidor en els plens el que queda de legislatura ha estat escollit també com a candidat dels independentistes a les eleccions municipals. Hem pogut parlar amb els dos protagonistes, tant en Ramon García com el fins ara regidor Dani Pérez, uns minuts abans del ple municipal d'aquest dimarts. El ple d'aquest dimarts, corresponent al mes de juliol, és l'últim de Dani Pérez com a regidor de la CUP, el que ha ocupat doncs, aquest càrrec des de que va començar a tenir representació la CUP a l'Ajuntament de Cubelles, doncs farà el relleu de cara a les sessions que quedin per acabar la legislatura. Per tenir-ne més detalls i també doncs, que ens faci una valoració de com ha anat tot això i els motius de la renúncia, doncs parlem amb Dani Pérez, regidor de la CUP fins aquest dimarts. Gràcies per atendre'ns.
7: Hola, moltes gràcies a vosaltres. A veure, els motius de la renúncia són clars per la CUP d'això, de ser regidor, ser un càrrec públic, ja sigui aquí o en altres administracions, no és ni una feina, ni una manera de fer, ni res. És un pas provisional per servir directament a la ciutadania, per no acomodar-se i sempre estar amb l'esperit aquest lluitador i reivindicatiu i amb totes les piles carregades per l'objectiu que és treballar per la ciutadania única i exclusivament. Aquest és el motiu de la renúncia. O sigui que, en veritat, no és que sigui ben bé una renúncia, sinó que és un relleu que cap a un altre company o companya. No? Què hem estat fent fins aquí durant aquests 7 anys? Bueno, doncs vam estar els dos primers anys de legislatura una mica a l'expectativa, veient com, clar, érem nous, jo no m'he dedicat mai a això, jo no sabia com funcionava i veure com funcionava tot. Després, per sort o per desgràcia, vam tenir l'oportunitat d'entrar a govern, que aquí sí que ja va ser una època d'aprenentatge molt bona, perquè vam saber i vam conèixer de primera mà com són les persones que hi ha allà, quins són els seus objectius, les seves prioritats, com es treballa, com ho fan de bé o com ho fan de malament, quines trampes fan servir doncs, per dissimular o intentar quedar bé. I aquests 2 anys d'aprenentatge van ser durs, però han sigut molt fructífers perquè ens ha portat que aquesta segona legislatura, que també hem sortit, doncs saber ja quines pedres havíem de picar per trobar informació, per trobar documentació, intentar, doncs, aportar aquestes irregularitats que estan demostrades, però que al final un jutge haurà de verificar si són penalment verificables o no, i això és el que hem estat fent. Resumint, em sembla que totes les CUPs de tot arreu sempre diem que venim a obrir claixos i aixecar catifes i treure la merda, i això és el que realment hem fet a Cubelles, però literal, i ara jo crec que pel que conec el Ramon, si s'esperen que les coses aniran millor, a mi em sembla que aniran a pitjor, per ells, però molt millor per la ciutadania.
0: Bé, doncs parlem amb en Ramon García, que serà el pròxim regidor de la CUP de Cubelles. Bé, en quin moment doncs preneu la decisió que siguis, no?, l'encarregat de rellevar Dani Pérez, tenint en compte doncs que a la llista encara hi havia doncs alguna altra persona entremig? No sé, expliques també com vau prendre aquesta decisió i també doncs com t'ho prens.
8: Bé, doncs el projecte de la CUP és un projecte viu, és un projecte que va més enllà de les persones individuals, que va de projectes col·lectius i compartits amb tota la ciutadania, i doncs per en aquest aspecte els relleus són una cosa habitual i jo tampoc tinc la voluntat d'eternitzar-me dins l'Ajuntament i tampoc tinc cap voluntat d'estar més temps al que està tant Dani, i doncs per tant això és una cosa que continuarà sent així com és a la resta de municipis on la CUP té presència a les institucions. D'això jo agafo aquest càrrec doncs amb la responsabilitat i amb la il·lusió de que ja fa uns mesos que vam celebrar una assemblea extraordinària per decidir aquest relleu, quan en Dani va comunicar que tenia aquesta voluntat de deixar de banda el càrrec, i doncs toca assumir-ho quan a mi se'm proposa com a candidat, ja no només per estar durant aquest mandat, sinó també per encapçalar les properes llistes municipals, doncs per tant amb coratge i amb responsabilitat per fer una CUP forta, transformadora i que de veritat tregui tot el potencial que té el nostre poble.
0: Per tant, ens confirmes també que està presa aquesta decisió de cara a la pròxima candidatura?
8: Sí, en un principi van ser votacions que es van fer de manera separada, perquè evidentment la CUP com a projecte viu també té altres membres que venen després a formular les llistes electorals, i en les dues va ser per unanimitat en una de les assemblees amb més participació que hem tingut a Cubelles des de que va ser fundada la nostra assemblea local. Doncs per tant, toca assumir aquest repte i anar-hi cap allà al maig de l'any vinent.
0: I també doncs com t'enfrontes a aquest final de legislatura en què evidentment doncs la política va pujant una mica de to, no? Més a més segurament, no? A mesura que es va acostant aquesta data de les eleccions, quins creus que són els temes més importants que ha de treure la CUP en els plens o en aquests pròxims mesos?
8: Doncs evidentment ser el relleu de Dani doncs també és complicat, perquè sent el que havia de ser el partit més petit s'ha convertit en el cap de l'oposició, i nosaltres volem seguir liderant l'oposició, volem seguir liderant aquesta nova manera de fer, volem dir-li al govern que s'ha acabat el poder fer i desfer a la seva voluntat sense que ningú s'assabenti. Quan la CUP hi és, dèiem que passaven coses i han passat coses, tot això s'ha acabat, la corrupció ha de ser una cosa del passat i ara volem construir una alternativa en propositiu per construir un poble millor i a la base de les veïnes i també de les entitats del teixit associatiu que nosaltres creiem que donen vida a Cubelles i que el govern actual té totalment oblidat.
0: Bé, no sé si vol afegir res més.
8: Bé, doncs això, que el que queda de mandat, simplement, doncs la CUP estarem concentrades en fer aliances amb el teixit associatiu, en recollir les seves propostes, ja que nosaltres volem ser el seu altaveu dins de les institucions. Nosaltres volem ser una eina útil per a la ciutadania, i la ciutadania organitzada és la manera que tenim nosaltres de recollir la seva veu i les seves voluntats.
0: Moltes gràcies.
8: A vosaltres.
9: El Bo Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pobillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expobilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pobillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pobillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pobillatge infantil, el món del pobillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
10: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
11: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
10: I quatre anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
11: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
9: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els vuit membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
11: A lo millor passes de tenir a vuit persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a set persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, l'entresetmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
10: família.
11: Sí, en família.
10: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
11: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
9: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
0: L'Associació de Pacients de Sarcoma Asarga, a través de la seva vicepresidenta, la cubellenca Marta Iglesias, ha fet una crida a millorar el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia minoritària. A motiu de la recent commemoració del Dia Internacional de Sarcoma, el 13 de juliol, tenint en compte que durant tot el mes de juliol aquestes entitats vinculades al sarcoma van fent activitats de conscienciació i que també de cara al proper 20 de setembre es farà la commemoració del Dia Nacional de el sarcoma, aquesta entitat, Asarga, reclama més formació dirigida als professionals d'atenció primària per evitar retards en el diagnòstic que, de mitjana, poden arribar a ser de 6 anys. El sarcoma és un grup de càncers rars que es desenvolupen en els teixits connectius del cos, com els ossos i les parts toves, que inclouen els músculs, els nervis, els tendons, els vasos sanguinis. Tot i que només representa l'1% dels càncers en adults, la seva incidència s'eleva fins al 15% en infants i joves. Com que té més de 150 subtipus diferents, la seva detecció és altament complexa i pot provocar errors de diagnòstic o confusions entre un tipus de sarcoma o un altre. Segons Marta Iglesias, un diagnòstic incorrecte pot acabar comportant després tractaments innecessaris que poden arribar a provocar el deteriorament de la salut del malalt abans de rebre la teràpia adequada, a part que, a més, amb tot això es perd un temps en la lluita contra la malaltia. Per tot plegat, des de Sarga, la vicepresidenta, la cuellenca Marta Iglesias, reclama una millora en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
12: Que no tothom sap diagnosticar un sarcoma i que moltes vegades quan es diagnostica és quan ja han intervingut quirúrgicament i no s'ha fet de la manera correcta, amb la qual cosa el risc de metàstasi és molt més elevat. Hem de tenir en compte que des del moment del diagnòstic, quan s'estan fent proves d'imatge, proves radiològiques, fins al moment de la biòpsia, és crucial, és molt important, perquè només que la biòpsia no es faci correctament, el risc de metastitzar ja s'eleva moltíssim. Mm-hmm. Per això sempre diem que des d'atenció primària és molt important que coneguin els signes, els símptomes del sarcoma, no? Perquè un diagnòstic precoç, sobretot en aquestes malalties rares, és bàsic per un pronòstic bo o millor.
0: A més, per aquests motius, l'associació està oferint xerrades informatives que van dirigides a la medicina primària i d'aquesta manera estendre el coneixement dels símptomes d'alerta de la patologia i poder millorar l'esperança de vida dels afectats.
12: Nosaltres fem xerrades per tots els professionals d'atenció primària, així que des d'aquí faig una crida que si qualsevol centre d'atenció primària estigués interessat en conèixer una miqueta més el que és el sarcoma, el que són els signes d'alerta, els símptomes, doncs es posin en contacte amb ASARGA, amb l'associació, i nosaltres ja tenim tota la xerrada preparada amb els professionals i inclús podem donar veu a pacients que expliquin les seves experiències.
0: Des de Sarga recalquen que la realització de la biòpsia inicial és un moment crucial on es pot decidir bona part del pronòstic del pacient. Per aquest motiu insisteixen en el dret dels malalts a ser derivats de manera immediata a centres de referència estatals, els CSUR, on hi ha equips multidisciplinaris que són experts en aquesta malaltia, en el sarcoma. Actualment, Catalunya compta amb 3 d'aquests centres de referència, tots 3 concentrats a la ciutat de Barcelona, i concretament són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Bellvitge.
13: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El Bosc Encantat en les 4 estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, El Bosc Encantat en les 4 estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club, fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut, sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita d'entre d'altres la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
0: I I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
17: Hola,
16: de
17: amics,
16: Ràdio
17: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
16: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.